0: Cell y Gemblasters.
1: Però encara tenim més notícies. La votació popular dels pressupostos participatius va tenir lloc entre l'11 i el 31 de maig, al qual es va escollir els projectes guanyadors. En aquesta quarta edició del procés de pressupostos participatius, la ciutadania empadronada major de 16 anys va poder escollir entre 15 propostes finalistes presentades pels veïns i veïnes, prioritzades en un fòrum ciutadà i finalment validades pels tècnics municipals. Un total de 425 persones van participar en la votació per decidir quines propostes ciutadanes s'executen. Les propostes han estat ordenades pel nombre de vots obtinguts, de d'acord amb l'escrutini automàtic realitzat a través del portal cunit.decidimcatalunya.cat. Els resultats de la votació van ser els següents. En primer lloc, miralls de seguretat viària, amb 306 vots, amb un cost estimat de 2.600 euros. En segon lloc, la il·luminació de l'aparcament de l'estació de tren i voltants, amb 304 vots i amb un cost estimat de 49.500 euros. En tercer lloc, la instal·lació de càmeres de videovigilància, amb 294 vots i un cost estimat de 38.000 euros. En quarta posició, fons accessibles per a persones i mascotes, amb 270 vots i amb 36.000 euros de cost estimat. A la cinquena posició, la reposició de les palmeres del passeig marítim, amb 229 vots, amb 18.000 euros de cost estimat. En sisè lloc, la il·luminació de terreny a l'avinguda de la Font, amb 212 vots i amb 22.700 euros de cost estimat. A la setena posició, les casetes d'intercanvi de llibres, amb 183 vots i 5.000 euros de cost estimat. En vuitena posició, millora del parc biosaludable, amb 179 vots i 25.000 euros de cost estimat. I també, en novena posició, l'adequació d'un espai d'esbarjo de gossos, amb 174 vots i 20.000 euros de cost estimat. A la desena posició, millora del Correcada al Prat de Cunit, amb 166 vots i amb 10.000 euros de cost estimat. I en onzena posició, la xarxa de punts d'alimentació per gats de carrer, amb 166 vots, amb uns 16.000 euros de cost estimat. Aquestes són, doncs, les 11 propostes que han quedat acceptades per tirar-les endavant, entenent, doncs, el número de vots rebuts i el límit de pressupost disponible de 300.000 euros, es podran realitzar aquestes 11 primeres propostes per un import total de 242.800 euros. Tot i ser la proposta següent més votada, l'ombreig de la terrassa del casal de la gent gran no s'inclou perquè, sumada amb les anteriors propostes més votades, accedeix al pressupost disponible de 300.000 euros i tal i com s'estableix a les bases reguladores del procés. Tampoc es poden incloure les propostes següents perquè també superen aquest límit màxim del pressupost. Per aquest motiu, l'import sobrant serà utilitzat en cas que el cost dels projectes seleccionats puguin tenir un increment sobre el cost estimat o bé es destinarà a la seva millora. El regidor de Participació Ciutadana, senyor José Manuel Cavada, agraeix la implicació de totes les persones que hi han pres part, tant proposant idees amb 209 propostes presentades, debatent, prioritzant i finalment votant perquè aquestes inversions es realitzin. També remarca que les propostes presentades per la ciutadania i les entitats que no estan, han estat seleccionades són una aportació important per l'Ajuntament i es tindran en compte per futures actuacions. El procés de pressupostos participatius continuarà ara amb la fase de retorn dels resultats i d'avaluació del procés. Per això podeu accedir al qüestionari a través de l'enllaç que trobareu a la web de l'Ajuntament, www.cunit.cat. I l'Ajuntament de Cunit ha celebrat una nova sessió de la Junta Local de Seguretat, una trobada de coordinació institucional que ha reunit els principals cossos i forces de seguretat que operen al municipi i per analitzar la situació de la seguretat ciutadana i reforçar les línies de treball conjuntes. Presidida per l'alcalde Jaume Casanyes, acompanyat del regidor de Seguretat Ciutadana Xavier Lorenzo i de Dolors Carreras, primera tinent d'alcaldia, la Junta Local de Seguretat de Cunit ha comptat amb la presència de la directora territorial de la Conselleria d'Interior i Seguretat Pública del Penedès, Lourdes Sánchez. La reunió ha comptat amb la participació de representants de la Guàrdia Civil, dels Mossos d'Esquadra i, com a novetat destacada, de la Policia Nacional, que s'incorpora per primera vegada a aquest òrgan de coordinació policial local. Durant la sessió es van analitzar les dades relatives a la seguretat del municipi en els darrers anys, sobretot entre el mes de maig de 2025 i el maig de 2026. L'elaboració dels diferents indicadors de delinqüència i les actuacions desenvolupades pels diferents cossos de policials. Així mateix s'han abordat aspectes relacionats amb la prevenció, la seguretat ciutadana, la convivència i la coordinació operativa entre administracions coincidint amb la proximitat dels mesos d'estiu. Pel que fa a les dades tractades, infraccions penals, es manté el mateix nombre de delictes, però incrementa amb un 4,7% l'eficàcia policial i es destaca un augment del 15% de persones detingudes tant pel cos de la policia local com els Mossos d'Esquadra.

0: Els robatoris amb força a domicili disminueixen un 20% a Cunit en els darrers 12 mesos. Respecte a l'accidentalitat, en el període actual no hi ha hagut accidents mortals. Hi ha hagut una disminució d'accidents greus i ferits d'un 80% menys. En aquest sentit, els atropellaments han disminuït un 26,5%, la gran majoria succeïts en passos de vianants de la C31. Ens constata un augment del 17,7% de requeriments de serveis policials, fet que posa en evidència l'augment poblacional del municipi. Per part del cos de la Guàrdia Civil, dins de l'àmbit de les seves competències, ha detectat 30 infraccions a Cunit, realitzant un total de 41 controls i inspeccions, en els quals s'han detectat 7 delictes i s'ha procedit a la detenció de 6 persones. Per part del cos de Policia Nacional, ha destacat la coordinació amb l'Ajuntament de Cunit en el servei d'expedició de DNI i passaport i diverses actuacions dins del seu àmbit competencial, relacionades amb delictes que tenen a veure amb estrangeria. Es destaca una operació conjunta amb Guàrdia Civil, on es va realitzar 2 detinguts a Cunit en motiu d'una plantació de marihuana indoor. La incorporació de la Policia Nacional a la Junta Local de Seguretat permet ampliar els canals de col·laboració entre els diferents cossos i reforçar la coordinació en aquells àmbits en què comparteixen competències, contribuint a una resposta més eficaç davant les necessitats de la ciutadania. Des del consistori, el regidor Xavier Lorenzo, responsable de la Regidoria de Seguretat Ciutadana, ha valorat molt positivament la celebració d'aquesta trobada, manifestant que consolida el treball conjunt entre les diferents forces de seguretat i reafirma el compromís de totes les institucions implicades per continuar garantint la seguretat, la convivència i el benestar dels veïns i veïnes de Cunit. La Junta Local de Seguretat es configura com un espai de coordinació essencial per a compartir informació, coordinar actuacions i establir estratègies comunes que permetin afrontar amb més eficàcia els reptes de seguretat presents i futurs del municipi. I també el Departament d'Interior ha anunciat la construcció d'una nova comissaria de Mossos d'Esquadra a Segura Calafell amb l'objectiu de millorar la cobertura policial als municipis de Calafell i Cunit. La nova infraestructura respon a una reivindicació històrica del territori i pretén adaptar els recursos policials al creixement demogràfic i a l'augment de l'activitat durant els mesos d'estiu. L'alcalde de Cunit, Jaume Cassanyes, celebra la futura comissaria, ja que és una petició que vèiem fent a la Generalitat i permetrà oferir una resposta més àgil i propera a les necessitats de seguretat ciutadana dels dos municipis, que sumen una població superior als 40.000 habitants i que experimenten un increment significatiu de residents i visitants durant la temporada turística. La ubicació a Segur de Calafell ha estat escollida per la seva situació estratègica i la seva bona connexió amb els principals nuclis urbans de la zona. Xavier Lorenzo, regidor de Seguretat Ciutadana, valora molt positivament l'anunci, considerant-lo una inversió necessària per garantir un servei policial més proper i eficaç. La futura comissaria de Segur de Calafell es convertirà així en un nou punt de referència per a la seguretat pública al Baix Penedès, amb la voluntat de reforçar la proximitat policial i millorar l'atenció a la ciutadania de Calafell i Cunit, i estarà ubicada previsiblement als voltants de l'Avinguda Catalunya. Una valoració que destacava el nostre alcalde de Cunit, el senyor Jaume Cassanyes.
1: Bon dia, cunitencs i cunitenques. Avui tenim una gran notícia per celebrar. Ahir al migdia l'alcalde de Calafell em va informar de que la seva junta de seguretat, la consellera de seguretat, la consellera dels Mossos, va anunciar per fi una futura comissaria de Mossos compartida entre Calafell i el nostre municipi. És una gran notícia, és una notícia que esperàvem des de fa molt de temps i és una notícia fruit de la feina de fer pinya entre dos municipis i aquí, en clau de Cunit, de fer pinya entre els dos partits que estem al govern. Era una cosa important que teníem marcat en el nostre full de ruta. La seguretat de Cunit no podia estar només amb la policia local de Cunit, necessitàvem el reforç dels Mossos i aquesta acció és molt important. Me'n recordo fa molts anys, quan vam començar a moure el tema de la comissaria, hi havia gent que em deia que era impossible. Hi havia gent que se'n reia. Però estàs dient? Què estàs dient? Jo sempre ho tinc molt clar. Jo defenso els interessos de Cunit. No busco interessos partidistes. Busco sempre la qualitat de vida de la gent i l'interès dels cunitencs i cunitenques. Seguirem treballant per millorar la nostra qualitat de vida i aquesta gran notícia compartible entre tots. Moltes gràcies.
0: I seguim doncs amb més notícies que ens van arribant a través de la redacció del Cunit al Dia. I és que aquest dissabte, dia 13 de juny, Cunit tornarà a convertir-se en la capital del Serralu amb la celebració de la 14a Serralada Popular, l'única festa dedicada a aquesta varietat vinícola amb el mar com a escenari privilegiat. El passeig marítim entre els carrers Les Sores i Amílcar Barca serà novament el punt de trobada per totes les persones amants del vi, la gastronomia i la música en directe. Aquesta cita, consolidada com una de les més destacades del calendari enoturístic i gastronòmic del municipi, va néixer l'any 2012 impulsada per la sommelier cunitenca Carme Garcia, amb la col·laboració de la Regidoria de Turisme i Patrimoni de l'Ajuntament de Cunit, amb l'objectiu de promocionar els vins del Penedès i especialment la varietat Xarel·lo, una de les més representatives del territori. A partir de les 8 del vespre, el Passeig Marítim acollirà la tradicional mostra de xarel·los amb la participació de diversos bodeguers del territori que oferiran als assistents l'oportunitat de descobrir i degustar diferents expressions d'aquesta varietat emblemàtica. La proposta es complementarà amb una àmplia oferta gastronòmica de restauradors i pastissers locals. En aquesta edició hi participaran Restaurant La Rosseria, l'Hotel Restaurant Àdia, Restaurant El Rodaví i Forn i Pastisseria Cases, que elaboraran tapes i postres especialment pensats per maridar amb els vins presents a la mostra. La música també serà, doncs, a càrrec d'una de les protagonistes de la vetllada. La programació musical començarà a les 8 del vespre amb DJ Andreu, continuarà a 2:15 de la nit amb l'actuació de Jero el Rumbo i culminarà a 2:15 de la nit amb el concert del grup Big Mothers en una nit que també comptarà amb servei de cocteleria. Recordeu, serà doncs el Passeig Marítim 57 a la platja de la Sorra, tiquet de la xarrelada 15 euros, el que inclou dos tastos de vi, dues tapes, un postre i una copa de regal. També es podran adquirir consumicions individuals amb tiquet de vi només per 3 euros, tiquet de tapa 3 euros, tiquet de postres 3 euros i el tiquet de còctel 5 euros. Amb aquesta activitat, Cunit continua apostant per la promoció del producte de proximitat, la gastronomia local i d'identitat enoturística del territori. Una oportunitat única per gaudir dels millors xarel·los, descobrir els sabors del municipi i viure una nit d'estiu al costat del mar. D'altra banda, la llar d'infants del Trenet millorarà el seu confort i eficiència energètica amb una nova instal·lació de climatització finançada amb el Pla Impuls d'IPTA de la Diputació de Tarragona. L'Ajuntament ha impulsat el projecte de remodelació i instal·lació de la climatització de la llar d'infants municipal al Trenet, una actuació que permetrà millorar significativament el confort tèrmic dels infants, del personal educatiu i de totes les persones usuàries del centre. L'actuació, marcada en el programa de transició ecològica de la Diputació de Tarragona, contribueix a crear uns espais més saludables, sostenibles i adaptats a les necessitats actuals, alhora que afavorirà una major eficiència energètica de l'equipament municipal i una reducció del consum energètic. El projecte compta amb un finançament de 153.295 euros i ha estat finançat amb el Pla Impuls d'IPTA de la Diputació de Tarragona, que dona suport als municipis en el desenvolupament d'inversions i actuacions que milloren la qualitat de vida a la ciutadania. Amb aquesta actuació, l'Ajuntament reafirma el seu compromís amb la sostenibilitat, la lluita contra el canvi climàtic i la millora dels equipaments públics destinats a l'educació i el benestar dels infants del municipi. I ja estan obertes les inscripcions per a poder participar en la tercera edició del Festival Jove de Curtmetratges de Cunit, el que tenim ampliació del termini d'inscripcions per a aquesta tercera edició del Films Cunit. Un festival adreçat a potenciar el cinema i la realització de cinematogràfica entre el jovent, donant visibilitat a la creativitat, al talent i a la promoció de les seves obres. La tercera edició del festival presenta dues categories diferents, una secció per a obres de produccions escolars de cinema i una altra secció per a curtmetratges de produccions independents. Tota la informació relativa a la participació del festival la podeu trobar a les bases de participació, així com la resta del document d'inscripció. Ampliació del termini d'inscripcions fins al 14 de juny. Films Cunit comptarà amb la col·laboració de Carles Lázaro, realitzador audiovisual, Alejandro Matos, director de postproducció de l'estudi Moonlight de Barcelona, Octavio López, escriptor i crític de cinema, i Patricia Salvi, productora i actriu, com a jurats d'aquesta tercera edició. Enguany el festival ha decidit incorporar un nou membre al jurat que portarà una mirada des de la seva posició com a jove i participant de les dues anteriors edicions. Ivan Loma, estudiant de cinema, guanyador del primer premi en la primera edició de Films Cunit amb el curtmetratge 1976 i amb l'obra Ser, va obtenir esment especial en la segona edició, un talent jove que promet una carrera molt interessant. L'acte d'enguany, on es podran veure totes les obres audiovisuals finalment seleccionades, es celebrarà el pròxim dissabte 27 de juny a la plaça Jaume Vidal. I després de l'elevada demanda registrada en les darreres setmanes per tramitar el DNI i el passaport a Cunit, la Policia Nacional ha anunciat una nova jornada d'atenció al municipi. L'equip es desplaçarà de nou a la plaça de la Vila el proper 9 de juny de 9:45 del matí a 1:15 del migdia per facilitar aquests tràmits a la ciutadania. Com en ocasions anteriors, el servei es farà amb cita prèvia i s'atendrà a les 34 places disponibles que posa a disposició la Policia Nacional. Per sol·licitar cita, les persones interessades han d'enviar un missatge de WhatsApp al 629-24-0039, al canal oficial de l'Ajuntament de Cunit, habilitat per aquest procediment. L'Ajuntament recorda que no s'atendran trucades telefòniques i que les cites només es gestionen a través de missatges de WhatsApp. Amb aquesta nova data, es pretén donar resposta a la gran quantitat de sol·licituds que han arribat al municipi i facilitar que els veïns i veïnes puguin obtenir o renovar els seus documents d'identitat sense desplaçar-se fora de Cunit. I les obres dels túnels de Garraf avancen. Doncs recorda que aquest dilluns, en teoria, començaran les marxes blanques. El secretari d'Estat d'Infraestructures avança que els treballs definitius podrien posar-se en marxa després de l'estiu d'aquest any que ve. Segons el diari de Tarragona, les obres dels túnels del Garraf s'avancen una setmana i a partir del dilluns començaran les marxes blanques per al restabliment del servei. Així ho avançà el secretari d'Estat d'Infraestructures, José Antonio Santano, aquest dimecres per la tarda es va desplaçar fins a un dels punts en què s'han intervingut acompanyats de la consellera de Territori, Sílvia Paneque. Després de l'experiència fallida, ni el Ministeri de Transports ni el Departament de Territori van voler anunciar una data per al restabliment de la circulació per amb dues vies en aquest tram entre Sitges i Garraf. El dilluns es recepcionarà l'obra i a partir d'ara, d'aquesta data, d'aquest dilluns, començaran els viatges exploratoris per a comprovar l'estat de la infraestructura i que els maquinistes del CEMAF validin les proves. Això és el que fixa el protocol que es va acordar després de la borrasca Harry, a petició dels professionals del CEMAF. Aquesta entrada en servei gradual del sistema ha de facilitar que el dia en el que els trens de la R2 Sud de Rodalies i els regionals de Tarragona tornin a circular per aquest tram puguin fer-ho amb els mateixos horaris i expedicions que abans del tall. Així ho defensava la consellera Paneque, qui situava aquest restabliment en uns dies. Les obres es posen en marxa, es van posar en marxa el passat 16 de març i afectaven la zona de túnels entre Sitges i Garraf. De fet, la imatge dels viaductes apuntalats i amb un avançament estat de deteriorament dels pilars foren una de les imatges de la crisi ferroviària del principis d'any. Per aquest motiu, ara doncs els treballs estan a punt de finalitzar. Santano i Paneque van voler visitar un dels punts que simbolitzava l'abandonament d'una xarxa, segons paraules del secretari d'Estat. L'actuació ha suposat una inversió de més de 3 milions, el qual ha afectat a 3 punts. Es tracta del túnel 96 bis, en el que s'ha reforçat tota la infraestructura de pilars afectats per al salitre, a més dels sostres, el pont sobre la cala d'Aiguadols, on s'han reforçat les cimentacions, i el viaducte del Garraf, on s'ha fet la restauració del pas inferior del carrer Sant Honrat de Sitges. Com a resultat final, es pretén doncs, aconseguir majors nivells de protecció i resiliència de les estructures enfront als efectes dels temporals costers i la corrosió marítima. Santano va voler agrair el treball del personal de DIF, que s'ha aconseguit doncs, avançar una setmana la financiació i la finalització dels treballs, tot i les dificultats accessible i de mobilitat pel personal. Les obres constitueixen l'avançada del gran projecte que té que fer-se més endavant i sobre el qual ahir Santano ja donava alguns detalls. I és que estava valorat en 280 milions i, segons apuntar el Ministeri, en aquests moments està oberta la fase de diàleg amb la Generalitat per consensuar la millor solució. I és que l'actuació tindrà cert impacte pels viatgers, ja que els treballs podrien allargar-se diversos anys. Per aquest motiu, la consellera avançà que tant Ifercat com la Direcció General de Transports estan treballant per mirar com abordar i quines fases poden fer-se perquè tinguin la menor implicació sobre el servei. L'obra final s'allargarà diversos anys i suposaria una inversió de 280 milions d'euros. I en aquest cas, l'actuació està vinculada a la seguretat d'una infraestructura construïda fa més d'un segle, ja que ara mateix no compleix amb els requisits que estableix Europa en quant a mesures de seguretat, sortides antiincendis i túnels d'evacuació. Per aquest motiu, els que volen doncs, fer-se és introduir aquestes mesures de seguretat i protecció de cara als viatgers per si es registra qualsevol incidència a l'interior dels túnels. Paneque coincidir que el projecte està gairebé aprovat i que la voluntat és que les modificacions puguin fer-se no comportin, doncs, iniciar un nou projecte que ho retrasi tot. Com tot, Santano es va mostrar convençut de que si no sorgeix cap entrebanc, després de l'estiu de l'any que ve podrien iniciar-se els treballs. D'altra banda, Junts reclama una xarxa ferroviària integrada per connectar el Penedès. Montse Ortiz defensa al Parlament una proposta de país per superar les desconnexions ferroviàries del sud de Catalunya i avançar cap a un sistema pensat, decidit i gestionat des de Catalunya. El grup parlamentari de Junts ha defensat al Parlament la necessitat d'impulsar una nova xarxa ferroviària integrada de la Catalunya Sur que connecta de manera efectiva el Camp de Tarragona, el Penedès i les Terres de l'Ebre entre si i amb la resta del país. La diputada Montse Ortiz ha traslladat al govern una proposta de país construïda des del territori amb l'implicació d'alcaldes del món local, plataformes usuaris i agents socials. Ortiz ha denunciat que l'actual sistema ferroviari no està pensat per la gent que el fa servir i respon encara a una lògica radial i metropolitana centrada a Barcelona que deixa desconnectada una regió funcional de prop de 1.300.000 habitants. Quan una part del país queda desconnectada, qui perd no és només aquell territori, perd tot el país, ha advertit. Segons Eix Diari, Ortiz ha volgut constatar que les connexions entre el Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i el Penedès són pràcticament inexistents. Consellera, des del Penedès no hi ha cap tren directe cap a Tarragona, només combinacions a Sant Vicenç de Calders. La diputada ha situat la crisi ferroviària actual com el resultat d'anys de deixadesa del govern espanyol i una manca estructural d'inversions a Catalunya. En aquest sentit, ha recordat que mentre Madrid s'ha executat més del 120% de les inversions pressupostades, a Catalunya l'execució amb prou feines arribava al 60%. Segons Ortiz, aquestes dependències de Madrid han contribuït a una xarxa envellida, saturada i amb incidències constants. Davant d'aquesta situació, Junts planteja passar d'una suma de línies a una autèntica xarxa ferroviària territorial. La proposta preveu ampliar l'RT1 per unir Montblanc, Valls, Reus i Sitges, reordenant la RT2 per integrar millor les Terres de l'Ebre amb el Camp de Tarragona, impulsar una nova RT3 que reforci la mobilitat interior fins a la de Sant Vicenç de Calders, recuperar la línia Reus-Roda de Barà mitjançant una nova RT4, integrar les línies R13, R14, R15, R16 i R17 dins d'una mateixa lògica territorial. La solució no és esperar 20 anys, sinó aprofitar millor les infraestructures que ja existeixen i fer-les funcionar com una xarxa, ha afirmat Ortiz. La diputada també ha reclamat el perllongament de la R8 fins al Penedès per connectar directament al sud del país amb el Vallès, així com l'estudi d'alternatives com un bypass ferroviari al Vendrell per millorar les connexions entre el Penedès i el Garraf. Ortiz ha remarcat que la proposta va més enllà del mapa de línies i implica també un canvi de governança. Un país en xarxa necessita una governança en xarxa, ha defensat, tot reclamant que les vegueries tenen més capacitat de decisió sobre la mobilitat, les infraestructures i la planificació territorial. En aquest sentit, la diputada ha obert el debat sobre el paper de Ferrocarrils de la Generalitat a la gestió d'aquest nou model ferroviari. Ferrocarrils ha demostrat que quan les decisions es prenen des de Catalunya, els resultats són millors, ha afirmat. Per això, Junts defensa avançar cap a un sistema ferroviari pensat des de Catalunya, decidit des de Catalunya i gestionat des de Catalunya. Finalment, Ortiz ha interpel·lat el govern a liderar el canvi que reclama el territori i a la construir amplis consensos polítics i institucionals. No ens valen pedaços, cal una transformació real perquè el sistema no funciona, ha conclòs. I l'eliminació del port de la tèrmica de Cubelles ha d'estabilitzar les platges de Cunit i Calafell. Endesa assenyala que no hi haurà zones de demanda i de pèrdua de sorra. La intervenció en el que està el port de la tèrmica de Cubelles tindrà efectes per les platges de Cunit i Calafell. Una notícia que ampliarem en properes edicions d'aquest mateix informatiu. Però també recordem, doncs, que avui dijous, a 6:15 de la tarda, a l'Espai Jove moldeja i dona forma a l'argila per aconseguir crear la teva peça de ceràmica. Una activitat gratuïta amb places limitades per joves a partir de primer d'ESO. Per més informació i inscripcions podeu trucar al 628-299-986, 628-299-986 o bé adreçar-te al carrer dels Horts número 5 de dimarts a dissabte de 4:45 de la tarda a 9:15 de la vespre. I aquest dissabte, si tens traça per la cuina o simplement vols passar una bona estona divertida, participa en el concurs Chef Joves i demostra els teus dots culinaris. Per grups, se'ls facilitarà una recepta que vosaltres haureu d'elaborar seguint els passos indicats. Serà la teva la millor recepta? Recorda, 6 de juny, 6:15 de la tarda, a l'Espai Jove. Activitat gratuïta amb places limitades per joves a partir de primer d'ESO. Per més informació i inscripcions, pots trucar al 628-299-986, 628-299-986 o bé adreçar-te al carrer dels Horts número 5 de dimarts a dissabte de 4:45 de la tarda a 9:15 del vespre. I recordem el nou horari de ioga a la platja per aquest mes de juny. Aquest mes de juny, les sessions de ioga a la platja canvien d'horari. Davant de l'oficina de turisme, tots els divendres a les 8 del vespre, activitat gratuïta, sense inscripció prèvia. Vine a gaudir del capvespre, al mar i una estona de connexió i benestar. I aquest proper dilluns, també a 6:15 de la tarda, a la Biblioteca Municipal Marta Mata, us ofereix el taller de manualitats Som Artistes a càrrec d'Alpi Paper, adreçat a infants a partir de 4 anys. Cal inscripció prèvia només a través del correu electrònic biblioteca@cunit.cat. Podeu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. I també recordem que si vols personalitzar la teva pròpia tote bag, bossa de tela, de colors i estampats amb el teu disseny exclusiu, el proper divendres 12 de juny a 6:15 de la tarda vine a l'Espai Jove. Activitat gratuïta amb places limitades per joves a partir de primer d'ESO. Més informació a l'Espai Jove de Cunit. I no tenim temps per més, ara és el moment de conèixer la informació meteorològica que, com sempre, ens arriba de la mà del nostre tècnic de Medi Ambient de l'Ajuntament de Cunit, del nostre company, en Josep Miró. Més notícies en properes edicions d'aquest mateix informatiu. Ara, per això, a continuació, us deixem amb el temps, amb en Josep Miró. Endavant! El temps amb Josep Miró a Ràdio Cunit.
2: Hola, bon dia. El temps d'avui es presenta variable amb domini del cel ennuvolat, com ha estat a primera hora del matí. Hores d'ara sí que tímidament es vol obrir alguna clariana, com a molt hi pot haver alguna ullada de sol fins a mig matí o a tot estirar fins a migdia, però a partir de migdia esperem un canvi de temps amb l'arribada d'un front que ve acompanyat d'aire fred en alçada, i això portarà un canvi notable amb el temps en cel tapat a la tarda i amb pluges o ruixats al vespre i a la nit, que localment poden tenir una certa intensitat i acompanyades de tempesta, amb una temperatura que ha tornat a pujar molt de nit. Si ahir l'ambient era fresquet, amb una mínima de 18 graus, avui hem tornat a tenir una nit tropical i la més alta del que portem d'any, amb 21 graus i mig de mínima, mentre que la màxima sí que recularà una mica i estarà entre els 24 i 25, amb una humitat alta. Vent de garbí feble en cos moderats al migdia i a la tarda, i fent que la mar estigui alterada amb maror. Demà el temps quedarà variable, encara amb pluja residual fins a primera hora del matí, i cel ennuvolat, però aclarint-se a partir de mig matí, imposant-se el sol a la tarda amb alguns núvols alts. La temperatura baixarà de manera clara tant de nit com de dia i es mourà entre els 17 o 18 de mínima, i no passarem dels 22 de màxima, amb una humitat una mica més baixa. Vent feble de garbí amb cos moderat al migdia i a la tarda, i fent que la mar estigui alterada amb maror tot el dia. De cara al cap de setmana el temps seria variable, amb sol i núvols, més sol i cel més clar diumenge a la tarda, i amb unes temperatures agradables i a ratlla dissabte, i un altre cop més altes diumenge.

0: Ràdio Cunit, el 107.0. Cunit al dia.
1: De dilluns a divendres a Ràdio Cunit.
0: Cunit al dia.
2: Hola, molt bon dia, benvinguts un dia més aquí al Cunit del Dia, quan són les 10 i 40 minutets des de l'estudi número 1 de Ràdio Cunit a través de la 107 de la FM i www.radiocunit.cat. Encetem ara, sí, el que seria la versió magazine del Cunit del Dia, al qual us acompanyarem durant unes 3 horetes i mitja de bona ràdio, al qual esperem que siguin doncs, per tots vosaltres, i empalmant ja una altra vegada amb el format informatiu ja gairebé fins a les 3 de la tarda, amb aquest especial Sant Jordi, el qual us oferim a través dels vostres transistors i dels nostres micròfons, com ha de ser, eh? Ja ho sabeu, a partir d'ara vosaltres sou els protagonistes. Teniu unes vies de comunicació directes les quals podeu utilitzar per si voleu fer qualsevol suggerència, petició, queixa, opinió, participar de qualsevol secció i com nosaltres també ajudar-nos a la selecció musical del nostre programa. Truca, truca i participa!
0: Línies obertes, Ràdio Cunit, 977-67-49-18, 977-67-49-18. 4918.
3: Para participar en directo, llama a Radio Cunit, teléfono 977-67-49-18, 977-67-49-18.
2: També tenim la nostra web, www.radiocunit.cat, on trobaràs un fantàstic formulari per omplenar, i com no, també les nostres xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Radio Cunit amb majúscules, on allà doncs, podràs dir la teva mitjançant Murchat o missatge privat. I també, doncs, com no, a banda de tot això, trobareu altres aplicacions per les xarxes, com per exemple Radio Garden, i moltes altres opcions més.
3: Puedes ponerte en contacto con nosotros en el formulario que encontrarás en la web de Radio Cunit, www.radiocunit.cat, y también en nuestras redes sociales. Búscanos, Radio Cunit.
2: Busca'ns aquí, ens trobaràs com sempre a través de la vostra sintonia al Cunit del Dia, que com sempre tu ets el protagonista, i els que en agraïment a la vostra participació us en dureu numeret, al qual entrareu al sorteig de molts i molts regals que ofereixen els nostres patrocinadors, els quals com sempre des d'aquí saludem i agraïm el seu suport com sempre fent costat al nostre comerç local i de proximitat i promocionant el quilòmetre zero, el producte quilòmetre zero, com ha de ser, Des d'aquí doncs també com no fem una salutació a tots els nostres comerços, ja sabeu que avui especial Sant Jordi, doncs si consumiu els nostres comerços associats a l'Associació d'Empresaris i Comerciants de Cunit, al Cunit Vila Comercial, us emportareu una rosa de xocolata. Déu-n'hi-do, I estigueu atents pel Dia de la Mare, Farem el sorteig aquí a Ràdio Cunit el dia 7 de maig, en el marc del programa 100% Romàntics de Nadia Farhi. Però no avancem a aconteixements, tenim moltes coses per oferir-vos, molts continguts en aquest especial Sant Jordi, d'avui dijous 23 d'abril de 2026. Des de l'altre costat del transistor, us saluda a la producció Susana González, Clàudia García, Mari Carme García, Toni Camaro, a la meteorologia Josep Miró, a la Renfe Ana Vera Lévolo, a la Pel·li Fantasma Jordi Mauri, a la 11 Juan Coma, a la cançó del dia Núria Ruiz i molta més gent que passarà a desfilar i que passarem a repassar el nostre sumari de continguts del dia d'avui. Des dels controls tècnics i locució, us saluda un servidor, Jaume Asens. Benvinguts, benvingudes a la vostra sintonia. Així comença el Cunit del Dia.
4: Sumari.
2: I ho farem fent un cop d'ull a les portades dels diaris per desgranar l'estat de l'actualitat d'àmbit general que reflexen els diversos rotatius del dia i informacions que anirem actualitzant hora a hora amb les connexions puntuals amb els butlletins informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya i que posteriori a les dues ens amplien amb l'informatiu migdia de la mà de Marta Pardell, David Navarro i també dels serveis informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya. Però mig xulet abans també, com no, tindrem la informació d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província a la qual ens arriba a través de la redacció del Cunit al Dia els serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit. No contents amb tot això, també, com no, tindrem la previsió meteorològica de la mà del nostre company, en Josep Miró. Connectarem amb els companys de Rodalies Renfe per conèixer l'estat de circulació ferroviària en aquests moments pel que fa a la R2 Sud, que és la línia de trens que para pel nostre poble, com també pel que fa a la resta de serveis de Rodalies i regionals de la Renfe. I de la Renfe passarem a la 11 per conèixer també les combinacions guanyadores dels resultats dels sortejos realitzats en el dia d'ahir pel que fa a la Organització Nacional de Cecs, A més, també, com no, esdevinarem quines són les farmàcies de guàrdia del dia d'avui, tant pel que fa referència al servei d'urgències diurn com també nocturn. I aprendrem a parlar bé el català, amb català correcte, tindrem les propostes en xarxa, el patrimoni, l'agenda d'actes del nostre municipi, la història de Sant Jordi i molts continguts més referents a la nostra diada del dia d'avui. A més, també connectarem amb Núria Ruiz, el qual, com sempre, ens il·lumina musicalment parlant amb la cançó del dia. I també, com no, ens contextualitzarem tot repassant les notícies més destacades que van succeir tal dia com avui, un 23 d'abril d'altres anys, a les nostres efemèrides. També connectarem, doncs, per copsar el que s'està vivint en aquesta diada del dia d'avui amb el que seria la plaça de la Vila, al qual es trobarà la nostra companya Gemma Miracle, el que ens oferirà, doncs, ens parlarà una miqueta de tot l'ambient que s'està copsant en el dia d'avui i, a més, també les novetats bibliogràfiques, doncs, també l'actualitat de totes les activitats que tenen programades també a la Biblioteca Municipal de Cunit, com també, doncs, en aquesta diada. I, a banda de tot plegat, també, com no, avui és dia de Mercadillo Municipal al nostre poble i per això connectarem amb la nostra reportera Marta Xerachera, amb Agustina Lamorda, al qual, com sempre, ens parla de tot el que es cou en el Mercadillo, les ofertes del dia, les parades de les roses, dels llibres, tot el que s'estigui vivint en el dia d'avui i també la cuina de mercat, la cuina de l'Agustina i els seus consells, com sempre, des del mateix Mercadillo Municipal i Rodalies. Recordeu que el nostre Mercadillo Municipal està situat al carrer Joaquim Mir, paral·lel a les vies del tren entre l'Avinguda de la Font i la Comissaria de la Policia, i el qual està obert fins a les 2 del migdia, tot i que a partir de 2:15 ja comencin a tancar la paradeta. O sigui que ja ho saps, eh? Vine a Mercat Reina, clar que sí, que encara belluga! I si el temps apremia, intentarem també fer connexions amb diversos paradistes del nostre poble, com també, doncs, a banda de tot plegat, tindrem més continguts referents a la nostra diada de Sant Jordi. A més, també tindrem el santoral, els aniversaris dels famosetes i també l'excusa perfecta per si coneixes alguna persona a la que vols felicitar pel seu sant, per Sant Jordi, per exemple, eh? O perquè, doncs, no sé, tinguis quelcom a celebrar, algun missatge a transmetre, a comunicar, vols fer un homenatge, recordatori, agraïment, broma telefònica, declaració d'amor, el que faci falta. Ja ho saps que aquí tens unes vies de comunicació directes, les quals pots utilitzar i, a més, demanar aquell tema musical que més t'agradi, de qualsevol època, de qualsevol any, de qualsevol estil, de qualsevol grup, sense excuses i sense censures, aquí te les posem totes. Ens posarem en contacte amb la persona que vulguis i a sobre t'enduràs numeret al qual entraràs al sorteig de molts i molts regals que ofereixen els nostres patrocinadors, els quals, com sempre, de seguir saludem i agraïm el seu suport, com per exemple la Casa de l'Oro, amb el seu sobre sorpresa. També tenim la higiene vocal de la Clínica Dental de Cunit, la classe de cano de guitarra d'Alma Music, la classe de guitarra, piano, baix o producció musical de Bemol Nou, el llibre Mi Montaña Rusa, de Vanessa Sancho i de l'editorial Círculo Rojo, també el detall sorpresa de la Joieria Castillo, les dues consumicions normals no premium de Sami Scalafell, els talls de cabell de la peruqueria Harmony, el durum kebab de Doner Pita Palace 2, els cafès del Rincón del Tabeo 2, els esmorzars de la Marina, de Bar la Pinya, també el vermut d'El Olivo Restaurant Lounge, els vermuts també de la Bodegueta, de la Diligència, les cues de rap i caldo, ampolla de caldo de la Peixateria de Cunit, també els suïssos, la xocolata amb porres o xurros per dues persones de la Xurreria Velo, també la sessió de yoga o massatge de Nanda Yoga Studio Cunit, la teula de calçots i el puró de vi per dues persones en visita a les seves instal·lacions a la Braseria i Picada Cubelles, també, com no, tenim el mig quilo de can picada de la Carnisseria Jaguara, el pollastre a la brasa del Pollo a la Brasa al Sol, el vermut per dues persones de la Cova del Gorka, el sopar per dues persones del local social del Castell, també tenim aquest fantàstic menú per dues persones de dimarts a divendres del bar Casa Carminya de Castanyeira, la pizza per dues persones de la pizzeria Nanà, també el tractament d'estètica o de relax de l'estètica Jacqueline, a l'esmorzar per dues persones de la cafeteria Panaderia Núria, també tenim el sopar per dues persones de la penya bètica de Comarruga, el sopar per dues persones de dijous a diumenge a la pizzeria La Góndola de Cubelles. I a més també a l'esmorzar per dues persones de dilluns a divendres al Saborea. I aquest fantàstic megalot consistent en pollastre, les patates al caliu, ampolla de vi, pa i all i oli del Pollo Loco. A més, també aquesta invitació en consumició per dues persones a la discoteca Lou de Segur de Calafell i una invitació per dues persones a la Giralda de l'Arbós. A més, en qualsevol moment del programa pot ser que soni la pel·lícula Fantasma de la Setmana, l'espai que ens proposa el nostre company Jordi Mauri, al que mitjançant unes pistes i escoltant una banda sonora heu d'encertar el títol de la pel·lícula. Els afortunats entrareu al sorteig un fantàstic lot de regals consistents en una consumició més tapa gratuïta cortesia del Racó Dolç de Cunit. També aquest esmorzar per dues persones del Rincón del Tapeo 2. Els 3 dies de prova i els 10 euros de descompte a la matriculació del seu curs de Dinàmica Club Atletisme de Vilanova. I a més, aquest fantàstic mega menú per dues persones de l'Hotel Àdia, com també aquesta invitació per dues persones al Museu del Ferrocarril de Catalunya a Vilanova. Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do! Tot això i molt més barrejat amb la millor selecció musical, la que vosaltres ens demaneu i que, com sempre, us posem i molts més continguts i sorpreses en aquesta sintonia. Ja ho saps, home, busca, compara, i si trobes alguna cosa millor, Connecta, però com aquesta ràdio no trobaràs cap, perquè és la ràdio anticrisis, l'oficial del Penedès Marítim, Ràdio Cunit, home! Un cop d'ull als diaris. I ràpidament anem a designar els rotatius, que les portades dels diversos rotatius d'avui dijous, dia 23 d'abril de 2026, Diada de Sant Jordi. Començarem pel diari de Tarragona, el que ens ha portat amb aquesta bona Diada de Sant Jordi i amb el drac de Gaudí del Parc Güell amb una rosa a la boca, el que il·lustra gran part de tota la portada. I amb els següents titulars. A Tarragona, els ingressos de les llars no cobreixen el cost de la vida. La vivenda és la principal despesa. A Reus, la nova residència del ICAS veurà la llum el 2027. I pel que fa a Castells, tenim tret de sortida del centenari dels Xiquets de Tarragona. També fa referència a l'actuació d'Anastàsia el dia 12 de juliol al Tarraco Arena. Amb entrades ja disponibles amb el QR que trobareu a la banda inferior dreta de portada. I també a la banda superior tenim tots els llibres, 24 pàgines amb totes les recomanacions. Pel que fa al diari Ara, ens ha de portada amb extrema dreta. Vox imposa eliminar el català a l'Aragó. El pacte de fer president a Azcón inclou que es deixi de considerar llengua catalana la parla de la franja. A més, el Partit Popular i Vox xoquen al Congrés sobre l'abast de la prioritat nacional el dia de la investidura de Guardiola. En fotografia de portada tenim aquest 1-4, setena lliga seguida del Barça. El Barça femení, les blaugranes s'enduen amb facilitat un derbi que tenia premi doble, superar l'etern rival, l'Espanyol, i certificar l'11è títol de Lliga, el 7è consecutiu, la millor manera d'afrontar l'anada de les semifinals de la Champions aquest dissabte vers el Bayern. A més, també es manté el bloqueig a Ormuz i l'Iran ataca 3 vaixells. I Illa demana seny a la justícia que obliga Pujol a anar a Madrid. A més, el Barça guanya el Celta i manté el rumb cap al títol, però perd Lamin. A la capçalera tenim a Han Kang, escriptora pública, a la que publica la novel·la La tinta i sang. Cuinar i menjar junts és una manera de mostrar l'amor cap als altres. I també tenim el suplent Comarques Gironines i també les actualitats literàries del dia d'avui. A més, també, pel que fa al punt avui, ens ha de portada amb aquest gran llaç groc i el hashtag Catalunya vol viure la llibertat de la pàgina web www.catalunyavolviurellibertat.cat. Amb aquesta gran fotografia que reflexa gran part de tota la portada, el que observem un gran concert ple a vessar i amb l'actuació estel·lar de Lluís Llach. Tenim aquest 50è a Sant Jordi. Gran concert d'aniversari del diari Avui, a la vigília d'una diada que històricament esdevé l'expressió col·lectiva de la defensa de la cultura catalana. Ahir, doncs, es va celebrar l'acte d'aniversari, el 50è aniversari del diari Avui. D'altra banda, tenim altres articles signats, com per exemple el de David Portabella, titulat Usatges abans i avui. Rosa Maria Bravo, trencar amb Israel. Tian Riba, els veïns de dalt. Teresa Márquez, saber escollir el llibre. Anna Serrano, Sant Jordi. Jordina Biosca, cremar llibres. I Josep Maria Murià, els espanyols i Mèxic. A la capçalera tenim entrevista a Ferran García Sevilla, artista, autor de la portada del diari especial dels 50 anys de l'Avui, el que declara: faig pintures de pensament, en tots els sentits. No és un art dòcil. I deixem els diaris d'àmbit local, ens endinsem amb els d'àmbit més general. Anem ara a passar La Vanguardia, que ens ha portada també amb la Diada de Sant Jordi i amb una petita rosa il·lustrant la, encapçalant la portada. I amb aquesta gran fotografia que ocupa gairebé gran part de tota la portada amb el següent titular: un Sant Jordi de Nobel. La festa que obre la primavera cultural la tenim, doncs, a l'avantguàrdia, amb el Sant Jordi, que va reunir ahir a unes hores de que els escriptors envaïssin els carrers a destacats autors, editors, agents i llibreters. A la fotografia apareixen amb la Sagrada Família de fons, d'esquerra dreta, Lucía Solla Sobral, Emma Líria, Carlos Zanón, Fernando Aramburu, Antònia Carré Pons, Francesc Torralba, i a la segona fila, Màrius Serra, Carlota Gulp, Pol Guasch, David Uclés, Cristina Fernández Cubas, Maria Stepanova, Gil Prat Sobre Roca, Eva Baltasar, i sentats també a Regina Rodríguez Sirvent, Eduardo Mendoza i la Premi Nobel Han Gang i Xavi Allen. A més, tenim el Partit Popular i Vox que pacten a l'Aragó a la mateixa línia d'Extremadura. A l'acord preveu la prioritat nacional a les ajudes, una vicepresidència i tres conselleries. Pel que fa a la Lliga, tenim el Barça que doblega el Celta 1-0, però perd a Lamin. I pel que fa a la Lliga femenina, les blaugranes s'enduen el derbi 1-4 i ja tenen el títol. A més, Iran ataca tres bucs de càrrega que tractaven de passar per Hormuz. Marxem ara amb El Periódico de Catalunya, el que ens ha portat amb la multa que serà als hospitals per on va passar el nen i no als sanitaris. Salut sanciona Sant Pau per fallades, per errades a la detecció del nadó maltractat. La conselleria també investiga Sant Joan de Déu, perquè considera que el protocol s'hauria d'haver activat en aquest centre. Els professionals haurien pecat d'excés de confiança al saber que la mare era infermera. I en fotografia de portada tenim les biblioteques són el cervell del món. Tenim a Ali Smith ahir durant el seu pregó de Sant Jordi. L'escriptora escocesa Ali Smith defensa en el seu pregó de Sant Jordi el poder de la lectura i afirma que els llibres són tan poderosos que fan enfurismar els tirans. A més, l'Iran desafia la treva de Trump amb la captura de dos vaixells a Hormuz. Teheran guanya la guerra de la propaganda amb vídeos virals, amb estètica de manga i ninots de Lego. I el Partit Popular replica a l'Aragó el pacte amb Vox Extremadura. La jutge imputa 15 persones per l'escàndol de les HPO de les naus a Alacant. I el Museu Nacional d'Art de Catalunya sobre qui sigui, doncs, l'Aragó, qui extregui i restitueixi les obres de Sixena. També tenim l'especial Sant Jordi 2026. Regala roses als teus col·laboradors des de 90 cèntims. Resistirem. I també fa referència al gran triomf del Barça femení vers el derbi contra l'Espanyol i la consecució del campionat de Lliga per 7 anys consecutiu. I acabem amb El País. Vox a la investidura de Guardiola. Els nostres, els primers. El futur vicepresident ultra reivindica sense matisos la prioritat nacional. El Partit Popular tanca el pacte a l'Aragó amb aquest principi i rebutja la moció del Congrés per superar lo acordat. Una idea de l'extrema dreta francesa que el Partit Popular ha comprat al partit d'Abascal. I en fotografia de portada observem a l'Aragó que s'aixella un altre govern dels populars amb l'ultradreta. Alejandro Nolasco, de Vox, a l'esquerra, i Jorge Azcón, del Partit Popular, presentaren junts ahir a Saragossa el pacte arribat per governar, doncs, el que queda ja tres conselleries a Vox i una més a Extremadura. Però encara hi ha més titulars. Catalunya portarà els Mossos de paisà als instituts conflictius. La Generalitat inicia una prova pilot en 13 centres educatius. I Madrid canvia els seus plans per multiplicar la construcció de vivendes. Almeida vol densificar els nous barris de la capital. Pel que fa referència a Orient Pròxim, la guerra d'Iran enfonsa, doncs, la crisi d'imatge de Trump als Estats Units. I pel que fa a tribunals, la Fiscalia demana l'arxiu de la investigació del jutge Peinado a Begoña Gómez. Per últim, a la capçalera tenim Sant Jordi, Han Kang. El que ens ha fet viure en èpoques obscures és l'amor, declara. I fins aquí el repàs de les portades dels diaris de casa nostra i d'àmbit general. Ara és el moment de refrescar tota aquesta informació amb les connexions puntuals amb els butlletins informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya quan ja són les 11 del matí, aquí a Ràdio Cunit.
0: Notícies en xarxa.
5: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Catalunya viu avui una nova diada de Sant Jordi. Una de les celebracions més emblemàtiques del país complirà un any més els principals carrers i places de viles i ciutats de llibres i roses. Per saber com ha arrencat aquesta jornada, anem ara fins a Tàrrega, on hi tenim a la nostra companya, la Mariona Fígols. Mariona, quin és l'ambient? Bon dia.
6: Bon dia, doncs mira, Tàrrega ha tornat a omplir-se als carrers amb les tradicionals paradetes de llibres i roses per celebrar la diada de Sant Jordi. Enguany la ciutat compta amb 45 parades repartides pel centre de la ciutat. I des de primera hora, centenars de targarins i targarines s'han anat omplint, passejant, fullejant novetats editorials i comprant roses per regalar. L'ambient també ha marcat pel bon temps, fa molt sol i ha afavorit una gran afluència de públic amb la participació d'entitats, escoles, floristeries i llibreries locals.
5: Gràcies, Mariona. Bona diada.
6: Igualment.
5: I és que a més d'un dia de celebració representa també un termòmetre pel sector llibreter català. Concretament, la campanya de Sant Jordi suposa prop del 20% de totes les vendes anuals. L'any passat va ser un any de rècord i enguany els llibreters podrien tornar a repetir si pot ser superar aquells 2 milions de llibres venuts. Maria Marín, secretari tècnic del Gremi de Llibreters de Catalunya, n'ha parlat avui a la xarxa.
7: Si mirem les dades del que ha passat a les últimes setmanes, que prèvies a Sant Jordi sempre s'anima molt, molta gent ja busca els llibres i augmenten les vendes, o el que ha passat l'últim any, que el sector ha tornat a créixer a Catalunya, doncs les perspectives són molt bones. A més, el temps acompanya, per tant, segur que anirà molt bé, però l'important és 75.000 llibres diferents que es venen en 12 hores.
5: I també en aquest sentit, el president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha referit a la inclusió que suposa aquesta festa en qüestions com el procés de regularització de migrants. Ho ha dit en la declaració institucional aquest matí en motiu de la diada.
8: La vitalitat que avui omplirà els carrers i places de Catalunya és el millor símptoma que Catalunya està en marxa i determinada. Ha deixat enrere el temps de la paràlisi i de la indecisió. Catalunya ha deixat enrere el temps de la divisió i de la confrontació. Catalunya viu avui el temps de les solucions per transformar el país. El català ens necessita a tots i a totes. Necessita optimisme i confiança. Estem invertint més que mai en la promoció i el foment del català.
5: També ha defensat la feina del govern en qüestions com ara la defensa del català, l'impuls de les infraestructures i també les polítiques d'habitatge. I en mobilitat, situació complicada a les carreteres. Un accident a la C-37 a Sant Salvador de Guardiola obliga a donar pas alternatiu en tots dos sentits de la marxa. A banda, també cues importants a l'AP-7 entre Barberà del Vallès i Santa Perpètua de Mogoda i també a l'altura de Gelida per obres. A les vies d'accés a Barcelona destaquen retencions a les rondes, a la B-10 i la B-20, així com també a la C-58 des de Sabadell.
0: Notícies en xarxa.

0: 18 aniversario de la Casa Andalucía del Baix Penedès. Ven al Teatro a Joan Culet de Calafell, en el Paseo de la Unión sin número, el 25 de abril, a las 6 de la tarde. Compra de entradas al 617-392-600, 617-392-600. Donativo 5 euros. Con la actuación de Requiebros, Coro Rociero, Brisa y Solera y Javier Balada en su guitarra. Grupo de sevillanas Gracia Flamenca, dirigido por Ana Maí. Danza del Vientre a Lomas de Azahar, dirigido por Ana Maí. Y grupo de flamenco Arte y Embrujo, dirigido por Ana Maí. No te lo pierdas. 18 aniversario de la Casa Andalucía del Baix Penedès. Organiza la Casa Andalucía del Baix Penedès con el patrocinio del Hostal Restaurante La Diligencia y el apoyo de Radio Cunit.
1: No sé què volia ser de gran.
0: Jornada de portes obertes a l'Escola de Música de Cunit. El 6 de maig, vine a les portes obertes de música en família a la llar d'infants al Trenet a 6:15 de la tarda i sensibilització musical a 6:15 del vespre a l'Escola de Pompeu Fabra. El 7 de maig, portes obertes del taller d'instruments, programa bàsic i aprofundiment a 5:30 de la tarda a l'Escola Pompeu Fabra. Per infants, joves i adults. Tinguis l'edat que tinguis, aquesta és la teva escola. Música en família i sensibilització musical. Música viva, creativitat i conjunts musicals. Classes d'instruments de vent, corda, percussió i veu. Bandes musicals a les escoles de primària de Pompeu Fabra, Sol Cunit, Els Cossetans i a l'Institut Ernest Lluquí Martí de Cunit. Per inscripcions pel curs 26-27 del 4 al 17 de maig. Us hi esperem. Més informació a www.escolacontrapunt.cat. Secretaria @escolacontrapunt.cat i al 608-987-287, 608-987-287.
2: Les victòries del passat.
0: Portes obertes, Escola Música de Cunit. Us hi esperem.
2: Avui celebrem que estem bé, molt bé.
0: Ven al Pollo Loco. El Pollo Loco, pollo salás, paellas de marisco, fideuás, cochinillo, conejo, comidas para llevar. Carrilladas de cerdo, canelones, torreznos. Y también tenemos heladería y bermutería. Ah, y mientras nos esperas para tu comanda, consumición gratuita. El Pollo Loco, nos encontrarás en la avenida Barcelona 159-161, local 2, Cunit. El Pollo Loco. Comandas y reservas al 877-6435-81, 877-643581 y también WhatsApp 614-965-631, 614-965-631. El Pollo Loco. Y no te quedes con hambre.
3: Nueva ilusión para las bellezas de Cunit. Alimenta tu cuerpo cuidando tu alma. En la calle del Mar, número 17, Estética Jacqueline. Momentos de placer, masajes. Centro de Estética Jacqueline, el local más cuco y bien reformado de nuestro querido y moderno pueblo de Cunit. Estética Jacqueline os ofrece micropigmentación, microblending, higienes faciales, depilaciones tanto a la cera como al hilo, lifting y extensión de pestañas y, como novedad, utiliza el láser de diodo. Estética Jacqueline. Os esperamos.
0: Pollo a la brasa El Sol. Ven y disfruta de nuestros pollos a la brasa. Puedes venirlos a buscar o te los llevamos a casa. Pollo a la brasa El Sol. Abierto todos los fines de semana. De 9 de la mañana a 4 de la tarde, sábados y domingos. Teléfono 671-74-1495, 671-74-1495. Pollo a la brasa El Sol. Los encontrarás en la avenida de la FON 86, en Cunit.
4: Xurreria Velo.
3: A la Conca de Barberà tenim un nou establiment que col·laborarà amb la ràdio de Cunit. La Xurreria
4: Velo.
3: I que ens ofereix xurros, gofres, cafès, tés, patates i aperitius de fregidoria casolana. Xurreria com?
4: Velo.
3: Un espai per esmorzar, per berenar, també per emportar a la Conca de Barberà número 13. Xurreria
4: Velo.
0: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol. O pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.
5: Ràdio Cunit, el 107.0.
0: I arribats a aquest punt del programa, és el moment de conèixer l'estat de circulació ferroviària en aquests moments pel que fa a la nostra línia, la R2, al qual para el nostre poble, com també pel que fa a la resta de serveis de rodalies i regionals de la Renfe. Recordem que la nostra línia, i en condicions normals, segueix trossejada en tres parts i que per creuar-la de punta a punta s'ha de fer mínim un transbord de mínim mitja hora a la mateixa línia. Pel que fa, doncs, al nostre tros, a la R2 Sud, a causa de la incidència per la caiguda d'un arbre a la zona de vies ja solucionada entre el Prat de Llobregat i Bellvitge-Gornal, els trens circulen fora del seu horari habitual amb demores que podrien superar els 15 minuts. A banda de tot plegat, també, doncs, recordem que doncs, també tenim servei alternatiu, doncs, de Prat de Llobregat al que seria Sant Vicenç de Calders amb bus. A banda d'això, també recordem, els trens circulen fora del seu horari habitual i poden romandre aturats i augmentar el seu temps de recorregut a mesura que s'acosti, doncs, el punt afectat entre la Prat de Llobregat i Bellvitge. D'altra banda, també recordem que pel que fa, doncs, al nostre tros, també, degut als treballs de millora entre Garraf i Sitges, reprogramem l'oferta des de Sitges i Vilanova i la Geltrú a dos trens per a l'eix sentit, on des d'aquestes estacions es pot accedir als serveis de bus Garraf fins a Barcelona amb el títol de transport de Rodalies, al que podeu consultar tota la informació a rodalies.gencat.cat. També, degut als treballs de millora, s'estableix un servei alternatiu per carretera entre el Prat de Llobregat i Vilanova i la Geltrú per l'última circulació de la mateixa línia. A banda de tot plegat, també recordem que a la R1, degut als treballs de millora, a partir de les 10 de la nit s'estableix un servei alternatiu per carretera entre Blanes i Massanet-Massanes. A més, pel que fa, doncs, a la R3, servei ferroviari entre la Garriga i Ripoll, degut als treballs de millora, al qual es manté un servei alternatiu per carretera entre Barcelona, Ferri Puig i Puig Cardà, el que heu de consultar els mateixos horaris. Pel que fa, doncs, a la R4, també incidència resoltra entre el Vendrell i l'Arbós, amb els trens aniran recuperant progressivament les freqüències de pas habituals. També tenim servei ferroviari a tota la línia degut als treballs de millora, al qual entre Terrassa i Manresa es manté un servei de tren llançadora i un servei alternatiu per carretera. Pel que fa a Rodalies Lleida, la RL4, tren Manresa-Lleida-Pirineu, circula amb una demora de 30 minuts a causa de les limitacions de velocitat establertes. I a més, també, pel que fa a la R7, sense servei amb motiu

A la R13, circulació restablerta entre la Plana Picamoixons i Vinaixa, un cop resolta la incidència provocada per un robatori de coure. Es manté el servei alternatiu per carretera entre Vinaixa i la Plana Picamoixons amb parades intermitges. A més, a causa d'una incidència a la infraestructura entre Lleida, Brineus i Puigverd de Lleida, Artesa, els trens poden romandre aturats més temps de l'habitual i augmentar el temps de recorregut. A la R14 també doncs, ha fet aquesta mateixa incidència, com també la circulació restablerta entre la Plana Picamoixons i Vinaixa. A més, també pel que fa a la resta d'incidències, a motiu de les obres de millora entre Sitges i Garraf, els serveis inicien i finalitzen a Sant Vicenç de Calders, on els viatgers disposen d'un servei directe per carretera fins al Prat de Llobregat per enllaçar amb els serveis de la línia R2 fins a Barcelona. Una incidència que afecta la R13, R14, R15, R16 i R17. Més informació a rodalies.gencat.cat, rodalies.gencat.cat. I fins aquí l'actualitat ferroviària de Rodalies i Regionals de la Renfe.

0: El temps amb Josep Miró a Ràdio Cunit. La previsió meteorològica facilitada pel nostre company Josep Miró. Pel que fa al dia d'avui, serà de bon temps, amb sol i alguns núvols al matí i cel més clar a la tarda, amb ambient suau. Avui, diada de Sant Jordi. Dijous 23 d'abril de 2026, tenim bon temps dominat pel sol amb alguns núvols baixos fins al migdia i cel més clar a la tarda. La temperatura puja de nit i baixarà de dia, movent-se entre els 14 i 15 graus de mínima i de 20 a 21 de màxima i humitat alta. Vent feble de gregal fins mig matí i moderata o fort de llevant la resta del dia. Mar alterada amb maror i àrees de forta maror al migdia. Resumint, durant el matí sol i núvols, tarda sol, temperatura màxima 21 graus, mínima 14, amb una humitat màxima del 90% i una mínima del 70%, amb un vent que bufarà de velocitat màxima a 45 km hora, direcció nord-est-est, on a la mar hi tindrem al matí maror i a la tarda forta maror. I pel que fa demà divendres, bon temps amb domini del sol amb núvols baixos fins al mig matí o migdia i bandes de núvols alts a la tarda. La temperatura baixarà de nit i es mantindrà de dia situant-se entre els 11 o 12 graus de mínima i de 20 a 21 de màxima i humitat força alta. Vent feble de gregal fins a mig matí i de xaloc la resta del dia i amb cops moderats al migdia amb mar moguda amb maror. Els propers dies començarem el cap de setmana amb temps estable, amb sol i alguns núvols baixos al matí, amb bandes de núvols alts a la tarda i amb algun baix de... al final del dia. La temperatura es mantindrà de nit i pujarà de dia, estant entre els 12 de mínima i de 21 a 22 de màxima i humitat força alta. Vent feble amb terral fins a mig matí i deixarà la resta del dia, on a la mar il·luminarà el marejol considerablement, on arribarem el diumenge, també amb bon temps, dominat pel sol amb bandes de núvols alts tot el dia i algun núvol baix a l'inici i final de la jornada. La temperatura es mantindrà de nit i pujarà de dia voltant els 12 o 13 de mínima i de 22 a 23 de màxima i humitat alta. Vent feble amb terral a l'inici i final del dia i marinades de garbí al migdia on a la mar hi haurà marejol durant tot el dia. I fins aquí el temps. I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment d'il·luminar-nos musicalment parlant amb la cançó del dia, que com sempre ens arriba de la mà de Núria Ruiz. Què tal estem? Molt bon dia i feliç diada de Sant Jordi, eh?
1: Gràcies, igualment, Jaume, bon dia i feliç Sant Jordi per tothom.
0: Què tal, com prova la diada?
1: Molt bé, aquí esperant a veure si em porten alguna roseta.
0: Ah, molt bé, ben fet, clar que sí, home. I la cançó del dia, quina ens proposes avui?
1: Doncs la cançó del dia també va relacionada amb el tema d'avui, les roses.
0: Ah, molt bé.
1: Una rosa, és una rosa de Mecano.
0: Ui, sí, és veritat, mític tema musical. Doncs bé, doncs amb aquest tema el compartim i de pas regalem roses musicals a tota la gent que ens estigui sintonitzant, començant per tu, Núria, i també doncs per tota la resta d'oients, i com no, doncs que passis una feliç diada. Crec que sí, eh? Petons i abraçades.
1: Moltíssimes gràcies, un petonar a tothom.
0: Gràcies, adéu-siau, bon dia.

0: I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment de conèixer les combinacions guanyadores dels resultats dels sortejos realitzats en el dia d'ahir pel que fa a l'Organització Nacional de Cecs, a la ONCE. Informació que ens facilita Juan Coma, des de Tarragona. I comencem pel triplex de la ONCE, on el número premiat és el 809. 809. Pel que fa referència al sorteig mídia, la data premiada és la del 10 d'octubre de 1928 amb el 4 de trèvols. El cupó diari, a l'11.628, 11628 de la sèrie 31. I la Super 11, la combinació guanyadora és la següent. Els números són el 11, 18, 27, 30, 36, 38, 40, 47, 50, 52, 56, 58, 59, 64, 66, 68, 71, 72, 76 i 83. Aquestes han sigut les combinacions guanyadores de la ONCE.
1: Correcte, amb Bruguer Jardí i Gemma Genó.
2: En català hem d'anar en compte amb determinats noms o adjectius acabats en X. Per exemple, l'adjectiu fix.
3: Sovint, de manera incorrecta, parlem de telèfon fixe o contracte fixe. Quan, de fet, és telèfon fix i contracte fix?
2: Atenció també al plural. Telèfons fixes i contractes fixes. Incorrecte. Telèfons fixos i contractes fixos. Correcte.
3: També hem d'anar en compte amb el nom flux. És incorrecte parlar de flux migratori, ja que l'expressió correcta és flux migratori. En plural és fluxos migratoris.
2: Altres exemples són flux uniforme, fluxos uniformes, flux de caixa, fluxos de caixa, flux comunicatiu i fluxos comunicatius.

0: I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment de conèixer quines són les farmàcies de guàrdia d'avui, dijous 23 d'abril de 2026. I comencem pel que seria el servei d'urgències diurn, on la farmàcia de guàrdia a dia d'avui és la Rodríguez Porcel, situada al passeig de Vilanova 1521 de Cubelles. El seu telèfon d'urgències és el 93-895-3005, 93-895-3005. Pel que fa referència al servei d'urgències nocturn, tenim la farmàcia James Casals, situada al passeig marítim Sant Joan de Déu 238 de Segur de Calafell. El seu telèfon d'urgències és el 681-0408-27, 681-0408-27. I també tenim un segon telèfon alternatiu, el 977-1602-55. Repetim, 977-1602-55.
1: Continguts en xarxa.
2: Propostes en xarxa.
3: La primavera sempre es fa esperar, però quan arriba és tot un esclat de colors. Arreu del territori floreixen esdeveniments, festivals o iniciatives que guarneixen els carrers i omplen de vida pobles i ciutats. En trobem un exemple al Baix Empordà. Palafrugell ja té a punt la 17a edició del Flors i Violes. Entre el 30 d'abril i el 3 de maig, tots els racons d'aquesta població s'ompliran de flors i de música. Si filem una mica més prim, també s'ompliran de més d'un centenar d'activitats, concerts i actuacions. I podreu passejar per 40 espais i carrers que estaran decorats i transformats per a l'ocasió. Per anar fent boca, quatre pistes sobre l'espectacle inaugural que tindrà lloc la nit del dijous 30 a la plaça de l'Església. Es diu Elements i és un màping visual que inclou llums, foc i so. Tota una experiència immersiva que convertirà la façana de l'Església de Sant Martí en un univers de colors, formes i sensacions. Ingredients que entraran en joc amb aquest gran edifici ple d'història. Una proposta que respecta al 100% l'essència de la cita, el fet de convertir tot allò que veiem cada dia en una experiència màgica i especial. Del 30 d'abril al 3 de maig, 17è Flors i Violes a Palafrugell. Més informació a florsiviolas.cat.

Εφημερίδες. Y ahora sí, arriba al segundo programa, es el momento de comenzar a nos repasar las noticias más destacadas que van a suceder el día como hoy, un 23 de abril de altres anys, a las nuestras efemérides. I comencem, atenció, a l'any 1810, a Margalef, a Torregrossa, al Pla d'Urgell, on les tropes catalanes van perdre la batalla de Margalef quan intentaven trencar el setge de Lleida durant la Guerra del Francès. A partir d'aquí comencem avançant i arribem ja al 1848, a la Segona República Francesa, eleccions generals a França per l'Assemblea Nacional Constituent amb una majoria dels conservadors. El 1853 es produeix la fundació de l'Orfeó barcelonès. I el 1881, a Barcelona s'inaugura el Teatre Lídic Sala Beethoven, a l'Eixample barceloní, propietat d'Evaristo Arnús. Ja al segle XX, el 1905, a Barcelona es fa l'acte de col·locació de la primera pedra del Palau de la Música, que ha de ser la seu de l'Orfeó català. I el 1909, l'Erhard Ordusu arriba a Istanbul per reprimir l'aixecament del primer cos de l'exèrcit turc, aconseguint-ho l'endemà. A més, el 1910 a Brussel·les s'inaugurà l'exposició universal amb obres d'art, científiques, productes agrícoles i industrials. I el 1920 encara a Turquia reuneix per primer cop la Gran Assemblea Nacional de Turquia. Cinc anys més tard, Francesc Macià emet l'emprèstit Pau Claris per a finançar la invasió des de Prats de Molló. I el 1944, al camp de concentració de Mauthausen, Gusen, Àustria, Josep Ester Borràs, alias Minga, manyà i dirigent anarquista de la CNT del Berguedà, és internat en el camp de concentració de Mauthausen. El 1945, a Barcelona, apareix penjada una gran senyera clandestina a les torres de la Sagrada Família. I el 1962 a Barcelona es publica el primer volum d'edicions 62, Nosaltres, els valencians, de Joan Fuster. Ja el 1976 a Barcelona s'hi publica el primer número del diari Avui. I el 1993 també a Barcelona s'hi publica el primer número de la revista Underrock. Amb aquestes que arribem ja al segle XXI, i més concretament a l'any 2001. A Madrid, Joan Carles de Borbó declara «Nunca fue la nuestra lengua de imposición sino de encuentro. A nadie se le obligó nunca a hablar en castellano. Foren els pobles més diversos quins van fer seu per voluntat libèrrima a l'idioma de Cervantes». Declaracions polèmiques. D'altra banda, també, el 2005 es penja el primer vídeo a YouTube. I el 2009 s'allibera la versió 9.04 d'Ubuntu, una de les distribucions més populars del sistema operatiu NGU Linux, també en català. El seu nom de codi és Jaunty Jackalop. I acabem l'any 2014 amb l'inici de les emissions regulars del canal El Punt Avui Televisió. I fins aquí, doncs, aquestes han sigut les notícies més destacades que van succeir tal dia com avui. Un 23 d'abril d'altres anys. Aquestes, doncs, han estat les nostres efemèrides.

0: Historietes.
1: El 23 d'abril és un dia molt especial a casa nostra. Riuades de gent envaeixen els carrers més cèntrics de les ciutats catalanes per celebrar el Dia del Llibre i el Dia de la Rosa. Precisament, la Rosa és la protagonista d'un dels contes populars més coneguts de la nostra tradició, que dona fons a aquesta jornada tan especial. Avui, a les historietes, la llegenda de Sant Jordi. Explica la llegenda que fa molt i molt temps el poble de Montblanc vivia atemorit per un monstre ferotge i temible. El monstre devorava els ramats i els camperols de la zona, així que la contrada estava immersa en el més profund dels terrors. Preocupats per la situació, els habitants de Montblanc van pensar en donar al drac una persona cada dia per a calmar la seva fam. El problema era, és clar, que ningú volia sacrificar-se. Així doncs, després d'una llarga discussió, els vilatans van decidir sortejar cada dia qui seria la persona que el drac hauria de devorar. Heus aquí que un dia la sort va fer que li toqués el torn a la filla del rei, a la formosa i amable princesa d'aquelles terres. Sense poder-se'n escapar, la princesa es va acomiadar del rei, del seu pare, i va enfilar el camí cap a la cova del drac, cap a la seva mort. La bèstia era a punt de menjar-se-la viva, quan un jove cavaller muntat sobre un cavall blanc va irrompre l'escena. Era Sant Jordi i empunyava una llança decidit a alliberar la princesa i el poble del mortífer drac. De seguida va començar una intensa lluita, fins que el cavaller va donar mort al drac amb una estocada de la seva llança. La bèstia va deixar aquest món i de la sang que va brollar de la ferida en va créixer un roser com per art de màgia. I Sant Jordi, cavaller com era, va prendre una de les roses, la més vermella que la princesa havia vist mai, i la va regalar a la seva donzella. Si bé la llegenda de Sant Jordi és tan coneguda a casa nostra que creiem que és un conte popular, el cert és que algú la va escriure per primera vegada. Va ser Jacopo de Baratze qui va escriure el conte de Sant Jordi cap allà l'any 1260, basant-se en les històries i fàbules de l'antiguitat. La de Sant Jordi era una de les rondalles de la seva obra, anomenada La Llegenda Àurea, on recopilava diverses vides de sants. Explica la tradició que Sant Jordi era un militar romà nascut al segle III a la Capadòcia, l'actual Turquia. El sant, que estava sota les ordres de l'emperador Dioclecià, va negar-se a perseguir els cristians, tal i com manava el seu emperador. Així doncs, va ser martiritzat i decapitat pels seus coetanis. Molt aviat es va començar a venerar com a màrtir a la part oriental de l'Imperi Romà i per aquest motiu, de seguida van aparèixer històries fantàstiques lligades a la seva figura, entre elles la llegenda del drac.

A Catalunya, Sant Jordi va entrar per la Porta Gran. A més de la llegenda del drac, s'explicaven històries segons les quals el cavaller havia intervingut en batalles al costat dels comtes catalans i també era invocat pels almogàvers a les seves lluites. Segons el costumari català de Joan Amades, el fet que Sant Jordi sigui el patró dels cavallers de la Corona d'Aragó es deu a l'ajut que aquest va donar al rei Pere I l'any 1096. Fos com fos, la festa en motiu de Sant Jordi es va generalitzar a Catalunya a partir del segle XV i se'l va declarar patró de Catalunya. I d'aquí que el 23 d'abril sigui un dia tan especial pels catalans, que amb el gest de la rosa recordem a la llegenda que va fer famós a Sant Jordi. A més del dia de la rosa i, per tant, dels enamorats, el 23 d'abril també és el dia del llibre. Per explicar això, ens hem de remuntar al 7 d'octubre del 1926, quan l'escriptor valencià Vicent Clavell va proposar a la Cambra Oficial del Llibre de Barcelona celebrar una festa en commemoració del naixement de Miguel de Cervantes. 4 anys més tard, el 1930, Miguel Primo de Rivera va acceptar la proposta i el rei Alfons XIII va signar el reial decret que instituïa la festa del llibre. Ara bé, la data va quedar fixada el 23 d'abril, dia de l'enterrament de Cervantes. Curiosament, William Shakespeare també va morir un 23 d'abril, en aquest cas del calendari julià. Tanta casualitat va portar la UNESCO a declarar el 23 d'abril el Dia Mundial del Llibre, el 1995. Però per nosaltres el 23 d'abril és molt més que això. És la nostra altra diada, el dia en què recordem com va matar el drac i com va alliberar la princesa, el nostre patró, Sant Jordi.

0: Àlex Solà per a la xarxa Com Ràdio.
1: Continguts en xarxa.
2: Propostes en xarxa.
3: L'any passat, la Fira dels Somnis de Balaguer va recaptar més de 60.000 euros que es van destinar íntegrament a la investigació del càncer infantil i juvenil. Aquests diners van a parar a la recerca sobre aquesta malaltia, especialment a través de l'Hospital Vall d'Hebron. La Fira dels Somnis de Balaguer és el colofó de tot un any d'accions solidàries pel càncer infantil. El diumenge 10 de maig, la cita arriba a la desena edició amb més de 100 activitats per a tots els públics repartides en una vintena d'espais. No tenim temps material per repassar-les totes, però sí per agrupar-les. Si us agrada moure el cos i teniu propostes d'animació, danses o balls populars. També sessions pràctiques de diversos esports. Si en canvi sentiu passió pels gegants i la cultura popular, hi trobareu un munt de colles geganteres. Per als més curiosos i juganers, tallers, jocs populars i espectacles a dojo. Els aventurers podreu explorar noves sensacions en bici, a cavall o en quad. I també pot ser un bon moment per descobrir els pobles de la Noguera o per contemplar vehicles clàssics. A més, entre les propostes d'aquesta festa multitudinària també hi ha la cursa caminada solidària més gran de les Terres de Ponent, amb un circuit urbà de 3 o de 5 quilòmetres. Diumenge 10 de maig, desena Fira dels Somnis de Balaguer. Més informació a firadelsomnis.cat.

0: Sabies que...
1: Tot i que els núvols semblen lleugers i flotants, en realitat poden pesar milions de tones. Un núvol típic de tipus cúmul està format per milions de gotes microscòpiques d'aigua o cristalls de gel suspesos en l'aire. Cada gota és extremadament petita, però quan se'n sumen totes, el pes total és sorprenent. Per exemple, un sol núvol cúmul d'un quilòmetre cúbic pot arribar a pesar més d'un milió de tones. La raó per la qual no cauen del cel de cop és perquè aquestes gotes són tan petites que l'aire ascendent les manté suspeses. Només quan s'uneixen i creixen prou és quan cauen en forma de pluja. Aquest fet desconcerta molta gent, ja que associem el pes amb la solidesa, però demostra com les forces físiques poden desafiar la intuïció. L'estudi dels núvols és clau per entendre el clima, predir tempestes i analitzar l'impacte del canvi climàtic en el planeta.
2: Ràdio Cunit, al 107.0.
3: 18 aniversario de la Casa Andalucía del Baix Penedès. Ven al Teatro a Joan Culet de Calafell, en el Paseo de la Unión sin número, el 25 de abril, a las 6 de la tarde. Compra de entradas al 617-392-600, 617-392-600. Donativo 5 euros. Con la actuación de Requiebros, Coro Rociero, Brisa y Solera y Javier Balada en su guitarra. Grupo de sevillanas Gracia Flamenca, dirigido por Ana Maíp. Danza del Vientre a Lomas de Azahar, dirigido por Ana Maíp. Y grupo de flamenco Arte y Embrujo, dirigido por Ana Maíp. No te lo pierdas. 18 aniversario de la Casa Andalucía del Baix Penedès. Organiza la Casa Andalucía del Baix Penedès con el patrocinio del Hostal Restaurante La Diligencia y el apoyo de Radio Cunit.
4: No sé què volia ser de gran.
3: Jornada de portes obertes a l'Escola de Música de Cunit. El 6 de maig, vine a les portes obertes de música en família, a la llar d'infants al Trenet, a un quart de 6 de la tarda, i sensibilització musical a un quart de 7 del vespre, a l'Escola de Pompeu Fabra. El 7 de maig, portes obertes del taller d'instruments, programa bàsic i aprofundiment, a les 5 i mitja de la tarda, a l'Escola Pompeu Fabra. Per infants, joves i adults. Tinguis l'edat que tinguis, aquesta és la teva escola. Música en família i sensibilització musical. Música viva, creativitat i conjunts musicals. Classes d'instruments de vent, corda, percussió i veu. Bandes musicals a les escoles de primària de Pompeu Fabra, Sol Cunit, Els Cossetans i a l'Institut Ernest Lluquí Martí de Cunit. Per inscripcions pel curs 26-27 del 4 al 17 de maig. Us hi esperem! Més informació a www.escolacontrapunt.cat. Secretaria @escolacontrapunt.cat i al 608-987-287, 608-987-287. Les victòries del passat. Portes obertes, Escola Música de Cunit. Us hi esperem.
5: Avui celebrem que estem bé, molt bé.
3: Motor Show Extreme, acció i emoció al límit. Compra les teves entrades. Recorda, del 23 d'abril al 10 de maig, dijous, divendres, dissabte i diumenge, a 6:45 de la tarda. Motor Show Extreme. Un acte que presentarà el locutor Tete Fané. No t'ho perdis. Motor Show Extreme, acció i emoció al límit. Ven a la Casa del Oro. Compramos y empañamos plata, oro, coches, relojes y cualquier objeto de valor. También vendemos joyas de segunda mano a 50%. Ya no hay excusas. Llévate tu joya pagándola a cómodos plazos. Consulta y haz una tasación. Ven a vernos en la avenida Barcelona 177, justo delante del Ayuntamiento de Cunit. La Casa del Oro. Ven al Pollo Loco. El Pollo Loco. Pollo salás, paellas de marisco, fideuás, cochinillo, conejo, comidas para llevar. Carrilladas de cerdo, canelones, torreznos. Y también tenemos heladería y permutería. Ah, y mientras nos esperas para tu comanda, consumición gratuita. El Pollo Loco. Nos encontrarás en la avenida Barcelona 159-161, local 2, Cunit. El Pollo Loco. Comandas y reservas al 877-643581, 877-643581 y también WhatsApp 614-965-631, 614-965-631. El Pollo Loco. Y no te quedes con hambre. Empieza el día con buen sabor. En Saborea te espera el aroma del café recién hecho, los croissants calentitos, las tostadas crujientes y ese ambiente tranquilo que invita a disfrutar. Ven a desayunar junto al Port de Segur o en la Avenida Cataluña, en Segur de Calafell. Saborea el placer de un buen café cada mañana.

0: Doner Pita Palace 2 en Cunit. Ven y disfruta de su gran surtido de platos de Doner Kebab, con sus precios más económicos. Shawarma, Shish Kebab, Especial Pita, Falafel, Sheikh Kebab, arroz con carne, menú shawarma y toda clase de durums, shawarmas, falafels y toda clase también de menús, como el de durum, el de la hamburguesa de pollo, de pescado, chapli kebab, nuggets de pollo, popcorn de pollo, rollos de primavera, hot dogs de pollo, tikka y budli, hamburguesa de ternera, hamburguesa vegetal, menú también de alitas de pollo, barbecue, muslo de pollo, Sheikh Kebab, samosa vegetal o de pollo, falafel de todas las clases, pollo pakora. Ya lo sabes, y todo eso con sus precios más económicos. Doner Pita Palace 2. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 18 de Cunit. La Marina
1: está morena. Peixateria Cunit. Ens trobaràs al carrer Ampar Nadal número 18. Peixateria Cunit. Peixos, mariscos frescos, lots de peix, congelats. Es neteja peix. Tot tipus d'encàrrecs, repartiment a domicili, sense cap cost per Cunit i pobles del voltant. També a restaurants. Truca al 692-19-16-15, 692-19-16-15. Estem oberts de dimarts a dissabte, de 9 del matí a 2 del migdia. Peixateria Cunit, la teva peixateria de confiança.
2: Estàs escoltant
3: Ràdio Cunit
2: al 107.0,
3: radiocunit.org.
0: I ara sí, arribat a aquest punt del programa, és el moment d'intentar connectar amb Agustina Lamorda, la que, com sempre, doncs, ens explica tot el que es copsa en el nostre mercadillo municipal, com també doncs, a la resta del poble. Avui, dia especial de Sant Jordi, al qual ens pot comentar com estan les parades en aquests moments. Estem intentant connectar amb ella perquè ens expliqui també les ofertes del dia del nostre mercadillo, la cuina de l'Agustina, els seus consells també, com sempre, des del mateix mercadillo municipal, situat aquí al carrer Joaquim Mir, de paral·lel a les vies del tren, entre l'avinguda de la Font i la comissaria de policia, al qual estava obert fins a les 2 del migdia. Tu dic que a partir de 2:15 ja comencin a tancar la paradeta, o sigui que ja ho saps, eh? Vine al mercat, reina, crec que sí, que encara belluga! Com es belluga Agustina Lamorda, la que estem intentant de connectar amb ella. Doncs sembla ser que encara, bueno, amb el xivari que hi ha, no deu agafar la línia, no podem connectar, però abans també ens ha comentat que a la plaça de la Vila és on està el Roll de l'Ou, on hi ha totes les parades de llibres i de roses, i que, a més, també es farà, doncs, en aquest moment, sembla que ja s'està fent un vermut a la carpa d'Impulsem Cunit, el qual doncs, ja és una tradició com cada any, també, doncs, altres carpes, com la de PSC, també de regalant roses, també, doncs, tenim Esquerra Republicana, també hi ha l'agrupació sardanista de Cunit, que també, doncs, està oferint roses i molts més i moltes més entitats a les que doncs estan a la plaça de la Vila, i també doncs recordem totes les activitats que al llarg de tot el dia doncs podreu disfrutar, i el que passarem a repassar després doncs en el nostre informatiu, que tindrà lloc a partir de 2:15 del migdia des de la nostra sintonia aquí al Cunit del Dia. El que sí doncs ens vol demanar és que tornem a posar també la cançó d'amor del drac i de la draga de Cunit, un tema que es va estrenar fa 4 anys també a la mateixa diada de Sant Jordi, el que vol dedicar doncs també a tota la gent que ens estigui sintonitzant, i com no, doncs, també a la sardana, a la Santa Espina, doncs pels petits dansaires de Cunit, que com sempre doncs ens dedica també a través dels mateixos micròfons de Ràdio Cunit. Recordeu, doncs durant tot el dia, totes les parades, llibres, roses, i també en el nostre mercadillo municipal, el qual està situat al carrer Joaquim Mir, paral·lel a les vies del tren, entre l'avinguda de la Font i la comissaria de policia, el qual està obert fins a les 2 del migdia, tot i que a partir de 2:15 ja comencin a tancar la paradeta. Ja ho saps, home, vine a Mercat Reina, crec que sí! Com també a les paradetes de llibres i roses que tenim doncs distribuïdes al llarg de tot el nostre poble. I també recordem aquesta campanya que està duent a terme l'Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit, Cunit Vila Comercial, amb la diada de Sant Jordi, al qual vin als comerços de Cunit i et regalarem una rosa de xocolata. Jo compro a Cunit, aquest és el nostre hashtag, i al qual col·labora l'Ajuntament de Cunit i Ràdio Cunit. Així que tots a sortir al carrer i a fer poble i a fer diada, com ha de ser. I ho farem, doncs, amb aquesta cançó produïda per el que seria l'Escola Sol Cunit i que anem a escoltar tot seguit el cançó d'amor del drac i de la draga de Cunit.

0: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
1: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Aquest poema que ara sentirem ens ensenya que de vegades renyim amb els nostres amics, però això no significa que sigui per sempre. Moltes vegades l'amistat guanya i, amb paciència, podem tornar a ser amics.
2: Hola, sóc la Vega López Vargas. Vaig a 3è B de primària de l'escola Mare de Déu del Carme del col·legi. El poema que he escollit es diu Enemigues i ho ha escrit Joana Raspall. He escollit aquest poema perquè m'agrada i jugo des dels 3 anys. Enemigues. La pilota i la sabata. Fa temps que són enemigues. No voldrien jugar juntes i sempre hi han de jugar. L'una rep les patacades, l'altra malment la puntera. No hi ha més lloc per a elles que aquell de botre i picar. A la vida tot s'acaba i ve el moment de que es fan velles. Després d'estar abandonades en algun racó, polsos es retroben dins la panxa d'un camió de deixalles. Camí dels abocadors. Hola, pilota aixafada! Hola, sabata esbotzada! Fa molt de temps que no et veia. No tens ganes de jugar? Però què ho faria, sabata, si aconseguéssim inflar-me? Però... i tu? Jo no puc moure'm sense el peu que em fa xutar. Han callat, semblen amigues, no treuran res de renyir. Al pas del temps, les baralles sovint acaben així.
1: Moltíssimes gràcies, Vega. Gràcies per escollir un poema que ens ha ensenyat a pensar l'important que és l'amistat i que és millor cuidar-la. Fins al proper Embaladits. Adeu.
2: Adeu, Embaladits.
0: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Catalunya viu avui una nova diada de Sant Jordi, una de les celebracions més emblemàtiques del país. Complirà un any més els principals carrers i places de viles i ciutats de llibres i roses. I és que és més que una que d'un dia de celebració, volíem dir, representa també un termòmetre pel sector llibreter català. Concretament, la campanya de Sant Jordi se centra a prop del 20% de totes les vendes anuals. L'any passat va ser un any de rècord i enguany els llibreters voldrien tornar a repetir i si pot ser superar aquells 2 milions de llibres venuts que van suposar 26 milions d'euros de facturació. Anem a saber ara com s'està vivint aquesta jornada, aquestes primeres hores de diada. En diferents punts anem ara fins a Barcelona, on tenim a la nostra companya, la Carina Bellbé. Carina, com està anant tot plegat? Bon dia.
2: Bon dia. Al centre de Barcelona, a aquesta hora ja no hi cap ni una agulla de la gentada que hi ha als punts més emblemàtics, lluint roses i comprant llibres. Un passeig de Gràcia de llibreters on ningú es vol perdre fer-se una foto amb la Casa Batlló ben florida, la Rambla de Catalunya a petar i una plaça de Catalunya que acull els floristes d'una Rambla que enguany s'ha quedat sense poder ser un punt neuràlgic del Sant Jordi a Barcelona a causa de les obres de rehabilitació d'aquest emblemàtic passeig barceloní.
1: Gràcies, Carina. I anem ara fins a un altre punt, concretament fins a Agramunt, on allà hi tenim a la nostra companya, la Txell Bernaus. Txell, bon dia.
3: Molt bon dia, bona diada. A Agramunt l'activitat ha començat de bon matí amb l'epicentre aquí on som ara mateix, a la plaça del Pou, on hi ha la biblioteca al carrer, la parada d'intercanvi de llibres i també diferents entitats i associacions que participen d'aquesta diada. A part, també hi ha ubicats al llarg de tot el poble diferents sessions de contacontes pels alumnes des d'I2 fins a primer de primària. El plat fort, no obstant de les activitats, continua a la tarda quan es farà la presentació del conte Lo Palou, l'home solidari que es comunicava amb els gossos. Després es farà l'entrega de premis del 49è certamen literari de Sant Jordi, que aquest any ha comptat amb més de 700 participants.
1: Gràcies, Txell. I en aquest sentit, el president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha referit a la inclusió que suposa aquesta festa en qüestions com ara el procés de regularització de migrants. Ho ha dit en la declaració institucional aquest matí en motiu de la diada.
4: La vitalitat que avui omplirà els carrers i places de Catalunya és el millor símptoma que Catalunya està en marxa i determinada. Ha deixat enrere el temps de la paràlisi i de la indecisió. Catalunya ha deixat enrere el temps de la divisió i de la confrontació. Catalunya viu avui el temps de les solucions per transformar el país. El català ens necessita a tots i a totes. Necessita optimisme i confiança. Estem invertint més que mai en la promoció i el foment del català.
1: També ha destacat la feina del govern en qüestions com la defensa del català, l'impuls d'infraestructures i polítiques d'habitatge.
0: Notícies en xarxa.

0: El Santoral i aniversaris.
1: I ara sí, arribem al punt del programa. És el moment de començar, doncs, a felicitar tot i a dreta tota la gent que tingui com a celebrar el dia d'avui. I, a més, avui, especialment a Sant Jordi. Clar que sí! Veure, doncs, des d'aquí, doncs, agafem el nostre papa mòbil en connexió directa amb el Sant Pare, el mossèn Francesc Primer. Ai, Francesc Primer. Lleó 14. Mare de Déu, no hi ha manera, eh? Lleó 14. Bé, doncs, és ens facilita, doncs, el santoral del dia, eh? Els sants dels quals hem de felicitar en el dia d'avui. I escolta'm el que diu ell, va a missa, eh? Per tant, farem el santoral, repassarem els aniversaris dels famosetes i, com no, també serà l'excusa perfecta per si coneixes alguna persona a la que vols felicitar pel seu sant, pel seu aniversari o perquè celebra qualsevol cosa. Ja ho saps, home, truca, truca i participa.
2: Línies obertes, Ràdio Cunit, 977-674918, 977-674918.
3: Para participar en directo, llama a Radio Cunit, teléfono 977-674918.

Línia, el Curi del Dial, que com sempre, tu ets el protagonista. Ja ho saps, doncs aquestes són les vies de comunicació a les quals pots optar a tot això. I com demà, doncs, en agraïment a la vostra participació, us endurà el numeret al qual entrareu els sotells de molts i molts regals que ofereixen els nostres patrocinadors, els quals, com sempre, de seguir saludem i agraïm el seu suport. Com, per exemple, aquesta sobresorpresa de la Casa de l'Oro. També la higiene vocal de la Clínica Dental de Cunit. La classe de cano de guitarra gratuïta d'Alma Music. La classe de guitarra, piano, baix o producció musical de Memol Nou. El llibre Mi Montaña Rusa de Vanessa Sancho i de l'editorial Círculo Rojo, el detall sorpresa de la joieria Castillo, les dues consumicions normals no premium de Samis Calafell, el tall de cabell per la mà o rentat i marcat amb sacat de proteïna per la dona de la perruqueria Harmony, el Duron Kebab de Doner Pita Palas 2, els 5 cafès del Rincón del Tapeo 2, els 2 esmorzars de la Marina, del bar La Pinya, també el vermut per dues persones de l'Olivo, els 2 vermutacos i el pinxo del dia de la Bodegueta, també els de la Diligencia, com no també les cues de ràpid i l'ampolla de caldo de la Passateria de Cunit, el suís amb xocolata, amb nata, amb xurros o poles per dues persones de la xureria Velo, la sessió de ioga o massatge de Nanda Yoga Studio, la teula de calçots i espoló de vi per dues persones de la braceria i pica de Cubelles, el mig criu de carn picada de la carnisseria Jaguara, el pollastre a la brasa del pollo a la brasa al sol, també tenim el vermut per dues persones de la cova del Gorka, el sopar per dues persones del local social al castell, també el menú per dues persones de dimarts i divendres del bar Casa Carminya, la pizza per dues persones de la pizzeria Nanà, també tenim el tractament d'estètica o de relax de l'estètica de Jacqueline, l'esmorzar per dues persones de la cafeteria Panaderia Núria, el sopar per dues persones de la penya bètica de Comarruga, el sopar per dues persones de la pizzeria La Góndola de Cubelles, també tenim l'esmorzar per dues persones de dilluns i divendres del Saborea, el lot del pollo al loco, el que consisteix en un pollastre a l'as, patates al caliu, ampolla de vi, pa i all i oli, i com no, també la discoteca Lou de Segur de Calafell, una invitació en consumició per dues persones i també la invitació per dues persones de la Giralda de l'Arbós. Bé, doncs, com no, des d'aquí, ara sí, sense més preàmbuls, anem a repassar el nostre santoral. Deu dijous, dia 23 d'abril de 2026, I ho farem, com sempre, doncs, amb el nostre Papa Mòbil, el qual, com sempre, des d'aquí, intentem de localitzar i de felicitar, repassant, doncs, tot el santoral que ens facilita, com ha de ser, sí senyor, Bé, doncs, ara sí, anem a saludar i a felicitar a Sant Jordi, tots els Jordis, Jordines, Georgines, George, i el que faci falta, també a Sant Adelbert, Alexandra, Aquiles, Helena, Eteldero, Eulogi, Fèlix, Fortunato, Gerard, Gil, Ibar, Marlo i Terino, I també, doncs, com no, des d'aquí volem felicitar a tota la gent a la qual tingui aquell coma celebrant el dia d'avui, en especial a John Cena. En fa 49, famós lluitador professional nord-americà, també fisioculturista i actor i cantant. Destacat pel seu carisma i per les 12 vegades com a campió de la WWE, serà el lluitador que més vegades ha obtingut el títol i ha sigut 3 vegades com a campió mundial dels pesos pesats. Com a curiositat, posseix el títol en fisiologia de l'exercici. També ha declarat que és un fan de l'anime japonès. El seu videojoc favorit és Command and Conquer. I el 23 d'abril d'aquest 2006, dia del natalici de John Cena, és també la festivitat de Sant Jordi, com bé dèiem, Sant Jordi que representa la força de superació i la lluita contra la tirania. La llegenda conta que aquest sant va acabar amb la vida d'un terrible drac que amenaçava la seva població. Doncs bé, moltíssimes felicitats, com també volem felicitar altra gent a la que, doncs, també és el seu sant, i en especial, a veure, és que, clar, si hem de felicitar tots els Jordis no acabaríem mai, però felicitarem els de la ràdio. I, per tant, doncs, ara sí, intentarem, doncs, de contactar amb en Jordi Mauri. Començarem per Jordi Mauri, el programa Silenci i Acció, també el drac quadribarrat, la pel·lícula Fantasma, en fi, a veure si podem contactar amb Jordi Mauri, el que avui és el seu sant, no sé si l'agafarem o no, em sembla que està fora del poble. Intentarem a veure si podem fer aquesta sorpresa en viu i en directe a través dels micròfons de Ràdio Cunit. Doncs, com no, com sempre des d'aquí, des de la nostra sintonia. Vinga, Jordi, agafa el telèfon, home, que et volem felicitar pel seu sant, Ai, ai, ai, avui no tenim sort amb les connexions, Bé, doncs, vaja, la bústia de veu. Tornem a provar-ho, segon intent, A veure si ara sí és possible de contactar amb en Jordi Mauri. Vinga, Jordi, agafa el telèfon, home. Què, dona línia o no dona línia, això? Vaja, ara comunica. Bueno, va, un altre intent. Vinga, un altre intent.

0: No fos cas, eh? Ara sí, dona línia, ara. Ara sí, dona línia. A veure si li podem fer aquesta sorpresa. Ai, Jordi, va, que et felicitarem des d'aquí, eh? Vinga, doncs, a veure si és possible de...
1: Bona diada!
0: Hola, Jordi! Què tal estem?
1: Hola!
0: Felicitats!
1: Moltes gràcies!
0: Estàs en directe, estàs en directe a través dels micròfons de Ràdio Cunit a l'apartat del Santoral i, com no, doncs, volem felicitar tots els Jordis i Jordines. Si ho féssim tots un per un no donaríem a l'abast, però sí hem volgut destacar els Jordis de la ràdio. I entre ells estàs tu, Jordi? Què tal? Prova el dia!
1: Bé, molt bé, estem aquí passejant, tu, fruint de la Diada Nacional.
0: Molt bé, ben fet, eh? Escolta'm, ja ha regalat la rosa, ja o no?
1: Oh, i tant.
0: La rosa...
1: Una de mi, si no ho hagués fet.
0: Ah, una rosa normal, de les vermelles de tota la vida, o una altra? Que ara hi ha molta gent que innova, també.
1: No, la rosa típica, la vermella, clar.
0: Ah, molt bé, perfecte. I ha rebut llibres, ja o no?
1: Sí, què?
0: Si has rebut algun llibre.
1: De moment encara no, estem de passeig, fruit del dia que fa.
0: Molt bé, perfecte. Doncs escolta'm, des d'aquí, des dels micròfons de Ràdio Cunit, volem felicitar i volem dedicar un tema musical. Digue'ns un tema que te'l posem ràpidament.
1: Ah, que el demani jo, el tema?
0: Sí, alguna cançó que t'agradi.
1: Ostres, tu, ara sí que... L'Estaca, vinga, L'Estaca del Lluís Llach.
0: L'Estaca del Lluís Llach, perfecte. Precisament ahir va actuar en el 50è aniversari del diari Avui, que
1: sí.
0: Bueno, avui fa anys, vaja, fa 50. Doncs bé, doncs anem sí. A escoltar L'Estaca en directe i des d'aquí doncs dediquem i desitgem que passis un feliç dia, feliç sant i per molts anys en companyia nostra, d'acord?
1: Gràcies, Jaume, tu també, bona diada.
0: Una abraçada. Igualment. Adéu-siau, bon dia.

0: Amb aquest tema musical que li dedicam a Jordi Mauri, seguim doncs felicitant a tots els Jordis de la nostra emissora. I de pas també li donem numeret amb el 240, eh? També amb el 241 Laia Vilassar, el 242 Mireia Llera, el 243 Anna Moll, també ens demanava un tema qualsevol, amb el 244 la Teresa Rodríguez, el 245 Txell Mataró, amb el 246 Xus Molina, 247 Abril Llull, 248 la Núria Ruiz, 249 Alicia Santa Cruz, 250 Lluís Tomar, 251 Nadia Falgi, 252 Manicalma García, el 253 Perdiana García, 254 la Begoña Casas i amb el 255 la Begoña Jiménez. I tenim a l'altre costat del fil telefònic a Jordi Alari, què tal estàs? Molt bon dia, feliç diada i moltes felicitats.
1: Moltíssimes gràcies, Jaume, ets un crac, eh?
0: Què tal, com prova el dia? Recordem als nostres clients.
1: Bueno, doncs mira, al matí em toca treballar i aquí estic donant-ho tot. I a la tarda doncs gaudirem una mica de descans.
0: Clar que sí, eh? Des d'aquí doncs recordem...
1: Per les campar roses.
0: Clar que sí, home, recordem que la nostra companya, en Jordi Mauri, sempre podem disfrutar del seu bon art, com sempre, tots els dissabtes, a partir de les 9 de la nit, amb el Vibracions, i també els dimecres a les 8 del matí, amb Vintage Electrònic. Jordi, què tal van els bolos, tot bé o no?
1: Digues, perdona?
0: Com van els bolos, tot bé o no? Ressons.
1: Bueno, ara reprenem la temporada de nou.
0: Sí?
1: Molts, vermutillos electrònics a l'hora del dia.
0: Ah, molt bé.
1: Reprenem la temporada al celler de l'Augustus Forum.
0: Ah, perfecte, caram, déu-n'hi-do,
1: Sí, el lloc és molt elegant.
0: Sí.
1: I encantador.
0: I tant.
1: Recomano. Tac. A tothom que escolti, que si pugui arribar.
0: Clar que sí. Doncs nosaltres en prendrem bona nota. Ja intentarem veure si més endavant podem fer una entrevista més en profunditat, perquè en breu també començarem a fer un cicle d'entrevistes també dels col·laboradors de la ràdio. Però doncs, des d'aquí també volem desitjar que passis un feliç dia. No sé si t'ha caigut un llibre ja o no.
1: Doncs sí, m'ha caigut un llibre sobre economia, noi.
0: Caram.
1: Es diu Socionomia.
0: Toma ja.
1: De la Dolors Reig Fernández.
0: Déu-n'hi-do, eh?
1: Val? Sí. Hernández, perdó. Ah. Dolors Reig Hernández.
0: Molt bé.
1: Socionomia.
0: Molt bé. Doncs
1: aprenem... La revolució social que estem patint tots.
0: Sí, oi?
1: Sí.
0: Vaya tela.
1: Sí, tremendo.
0: Molt bé, doncs Jordi, escolta'm, volem dedicar un tema musical. Digue'ns una cançó que te la posem ràpidament.
1: Ui, ara sí que m'has ajupit. Espera que et complicaré una mica l'existència, eh?
0: Sí?
1: Ja saps que el meu paladar musical no és d'estàndard.
0: Mm-hmm.
1: Aviam, sí, doncs... Vinga, va, farem algú així xulillo, eh?
0: Sí.
1: Fabrizio
0: sí.
1: Estelare,
0: anem a cançó italiana.
1: Fabrizio Estelare, tria la peça, encara que a mi m'agrada molt la No Coming Back.
0: A veure si la trobo, perquè en el moment... Estelare, amb S o amb E? Estelare. A veure...
1: Estelare.
0: No Coming Back.
1: Amb E, Estelare.
0: Molt bé, ja l'hem trobat.
1: Fabrizio amb Z, Estelare.
0: Ja l'hem trobada. Mira, ja està sonant. Doncs escolta'm, Jordi, moltíssimes felicitats, que disfrutis de la diada, i a més et donarem numeret a veure si tens sort i et toca algun premi pel sorteig d'aquest divendres. Tens el 256, d'acord?
1: 256, molt bé. I què és el que sortegen?
0: Home, ho diem cada setmana, això, i cada dia ho diem, eh? 25, més de 25 premis cada setmana sortegem aquí a la ràdio, eh?
1: Molt bé.
0: Perfecte, doncs, Jordi. Escolta'm,
1: ens
0: quedem amb això i, com no, vibra força i, a més, també amb Vintage, també tots els...
1: Music, també.
0: Ahí està, tots els dimecres a les 8 del matí i els dissabtes a les 9 de la nit. Vibracions amb Jordi Alari, sí, DJ Jazz. Ai, moltíssimes gràcies. I, escolta'm, a disfrutar, d'acord? Abraçades.
1: Gràcies. Una abraçada a tots els oients de Ràdio Conit.
0: Clar que sí. Adéu-siau, bon dia.
1: Per les xarxes.
0: Perfecte. Adéu.
1: Gràcies.
0: I tenim una altra trucada telefònica. Molt bon dia, amb qui parlem?
2: Amb l'abogado.
0: Hombre, Jordi Ibáñez. Jordi Ibáñez, estàvem intentant, doncs, a localitzar. Jordi, moltíssimes felicitats també, eh?
2: Moltes gràcies.
0: Com prova el dia? Tot bé o no?
2: Home, de moment molt bé. Aquí ja tot el rato llegint llibres i con roses.
0: Ah, molt bé. Escolta'm, i el pa... Saps fer pa de Sant Jordi o no? Recordem als nostres oients que Jordi Ibáñez és el nostre particular abogado. És John. John Cobra, no? Ai, no, John Cobra no. Bueno, la cuina d'en John. La cuina d'en John, que podeu sintonitzar tots els dimecres a partir de les 10 de la nit i també en reposició la setmana vinent, també al matí a 7:45, eh? Jordi, saps fer el pa de Sant Jordi o no?
2: El que et fa... Home, i tant, amb sobrassada, eh? És el pa de Sant Jordi, porta una mica de sobrassada, una mica de farina, una mica de llevadura, ho fiques dintre del forn, i una vegada que has fet això, li pots fer la figura que vulguis i t'ho pots menjar tot.
0: Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. I escolta, i pastissos de Sant Jordi també o no?
2: Pastís de Sant Jordi ja seria amb una mica de crema i li pots posar una mica de dolç del que vulguis, que també és molt bo. I pots posar nata, pots posar crema, pots posar xocolata... Però bé...
0: Sí, no?
2: Què tal? Com esteu el dia de Sant Jordi?
0: Molt bé, escolta'm...
2: Com anem?
0: Aquí anem fent especial Sant Jordi, anem explicant les llegendes, posem cançons, fem dedicatòries i també intentant connectar amb diversa gent a la qual ens va fent cròniques de tot el que està succeint avui i com es viu en el nostre poble la Diada de Sant Jordi. En aquests moments, t'hem agafat el poble o no?
2: Sí, estic al poble. El que passa és que aquest matí sortia una mica a caminar i aquesta tarda aniré per la zona també de... Igual aniré cap a Coma-ruga, casa de ma germana, que també fan allà alguna coseta, i per aquí per Cuny també.
0: Molt bé, com veus l'ambient? Tot bé o no?
2: Sí, home, sí, el dia de Sant Jordi és un dia molt especial, i aquí estic en un puesto que davant tinc roses de xocolata.
0: Roses de xocolata, bueno, que, mira, atenció, la gent, tornem a recordar-ho, tota la gent que compri en els comerços del nostre municipi i que estigui associat a l'agrupació d'empresaris i comerciants de Cunit, s'emporten una rosa de xocolata, eh?
2: Ah, això mateix, sí.
0: Déu-n'hi-do, eh?
2: Això és el que toca.
0: Molt bé.
2: I res, pues, més que res, si he vist la teva trucada,
0: sí.
2: I vaig a trucar-te perquè... Ai, que no
0: es pot, tio. Ja, que sí. Escolta'm, t'ha caigut algun llibre ja o no, Jordi?
2: De moment encara no, però estic a punto, perquè ara aniré cap a un lloc, segur, alguno, més d'uno.
0: Sí? Algun en especial o no? Tens algun ullat també por ahí o no? Algun de cuina o pues no?
2: Bueno, de cuina sempre. A mi tot el que em toqui de cuina, sigui arguiñano, sigui qualsevol cosa que sigui... Que parli el Ferran Adrià, qualsevol cosa que sigui de cuina, ja em va bé. Però els especials ja te'ls diré perquè encara no els he vist. Però,
0: molt bé. Bueno,
2: suposo que ja... Aún estamos antes del mediodía, tío.
0: Escolta'm, Jordi, volem dedicar un tema musical. Digue'ns una cançó que te la busquem ràpidament.
2: A ver. Espérate un momento. Aquesta de... Yo soy un italiano.
0: Un italiano vero, no?
2: Aquesta, sí.
0: Aquesta del Toto Cotugno, de Sergio Dalma. Quina versió vols?
2: No. Yo soy un italiano. ¿Cómo has dicho aquesta? Ara surt... no, és igual, si no posem una de Pino d'Angio i punto pelota.
0: A veure si la cantava ell. A veure si la cantava ell també, la Pino d'Angio.
2: També podria ser, si no, pues posa'm la de... Ma qual idea, m'és igual.
0: Oh, mamma mia, estem italians, eh?
2: Mamma mia, bona sera.
0: Mira, tenim el... Mira, posarem les dos. Mira, posarem Soy Italiano, una mica és de Sergio Dalma, per això, i després, doncs, la Ma qual idea de Pino d'Angio, i a més et donem numeret, a veure si tens sort i t'emportes algun premi pel sorteig d'aquesta setmana, d'aquest divendres, t'emportes el 271, d'acord?
2: Bailar Pegasos es bailar.
0: Ui, aquesta era la d'Eurovisió, eh? Vaya patacada, també, que ens va... Mira, ja està sonant. Escolta'm, doncs, Jordi, que passis un feliç dia, una molt bona diada, doncs, abraçades, i estem en contacte, i, com no, escoltant la cuina d'en John, eh?
2: Això mateix. Vinga, una abraçada per tots.
0: Una abraçada. Adéu-siau, bon dia. Adéu.

0: I el so de l'italiano, ara marxem. Tenim una altra connexió, un altre Jordi de Ràdio Cunit, al qual doncs, volem felicitar expressament. Tenim a l'altre costat del fil telefònic en Jordi del programa de Més Enllà, que podeu sintonitzar també, a veure si no m'equivoco, és que ara he perdut el... La... Són tants programes que al final, aquí, de tots els diumenges, a partir de la una del migdia, a la nostra sintonia. Jordi, què tal estem? Molt bon dia, moltíssimes felicitats i molt bona diada, eh?
1: Doncs moltes gràcies per la felicitació i molt bona diada per tu i per tota l'audiència de Ràdio Cunit, la del meu programa i la de la resta de programació fantàstica que teniu a l'emissora.
0: Clar que sí. On t'hem enganxat ara?
1: Doncs mira, a la feina, perquè...
0: Sí?
1: Perquè, bueno, és un dia... Bueno, jo sabeu sí. que és un dia laborable, que és una mica estrany aquesta festivitat, no? Perquè tothom té una sensació molt de festa, però la majoria, doncs, hem d'anar a treballar. I, bueno, jo tinc un treball molt seriós, que he d'estar aquí al Pou del Canó. I, bueno, després, quan pleguem per la tarda, doncs, ja gaudiríem de la jornada, doncs, al meu poble, com tothom, els llibres, les roses, la bona companyia, i gaudint d'aquest dia de lletres i flors.
0: Clar que sí, t'ha caigut un llibre ja o no?
1: Doncs encara no, espero que quan per la tarda alguna cosa em caurà, espero.
0: I tens algun ullat o no?
1: Si tinc algun... Bueno, sempre, jo sempre he estat molt aficionat a la novel·la històrica i normalment a casa la família doncs ho tenc en compte i quasi sempre em cau alguna de les novetats més recents de doncs, normalment dels grans autors, bestsellers, perquè a mi m'agrada més la novel·la en mode totxo, és a dir, aquell que tingui moltes pàgines, que m'hi pugui entretenir molts dies, i bueno, espero que algun d'aquests em caurà, ja ho veurem.
0: Clar que sí. Doncs escolta'm, des d'aquí volem desitjar un feliç dia i volem dedicar un tema musical. Digue'ns una cançó que te la posem ràpidament.
1: Ui, una cançó que me la poseu ràpidament. Escolta'm, si la teniu a mà, el Stairway to Heaven de Led Zeppelin, per mi és la cançó, en majúscules.
0: A veure, un moment que la busquem. Aquí està, em sembla que ja la tenim per aquí. Molt bé, doncs ara te la posem ràpidament i a més et donarem numeret a veure si et toca algun dels més de 25 premis que sortegem cada setmana a través dels micròfons de Ràdio Cunit en el nostre mega sorteig de la comarca, el que com sempre ens estem més de mitja hora repartint premis cada setmana. Escolta, doncs hi ha aquest tema de Led Zeppelin, Stairway to Heaven, i t'emportes el 301, d'acord?
1: 3-1, perfecte, fantàstic, moltíssimes gràcies, a veure si tinc sort, que mai no em toca res.
0: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, una molt forta abraçada i com no, doncs moltíssimes gràcies també per compartir el de Més Enllà, com sempre, a través de la nostra sintonia i escolta'm, per molts anys, moltes felicitats i bona diada, d'acord?
1: Moltes gràcies, Jaume, una abraçada per tu i per tota l'audiència de Ràdio Cunit.
0: Igualment, que vagi bé el dia. Abraçades. Siau!

0: I seguim felicitant a més Jordis a través de la nostra sintonia, a través de la 107 de la FM i www.radiocunit.cat en aquest programa especial sobre Sant Jordi que us estem oferint a través del Cunit del Dia. I tenim a l'altre costat del fil telefònic a Jordi García. Jordi, què tal estem? Molt bones.
1: Hola, molt bon dia.
0: Molt bon dia i moltes felicitats, eh?
1: Moltes gràcies.
0: Doncs de part nostra doncs, volíem també felicitar en exclusiva també a través dels micròfons de Ràdio Cunit i escolta'm, desitjar-te que passis una molt bona diada, eh, Jordi?
1: Moltes gràcies.
0: Què tal com prova el dia? T'hem enganxat a... On t'hem enganxat? Estàs treballant? Estàs a fent gimnàs? Estàs fent exercici? Passejant?
1: Estic fent una paradeta a gimnàs.
0: Ah, molt bé, escolta'm, Déu-n'hi-do, eh? Una paradeta. I què esteu oferint en aquesta paradeta?
1: Doncs llibres, roses, punts de llibre, roses de paper, també...
0: Caram, tu, toqueu tot, eh? O sigui, sí, tot el merchandising de la diada. Només falta els pastissos i el pa de Sant Jordi, eh? Per acabar de rematar-ho. Escolta'm, Jordi, ja has rebut algun llibre o no?
1: No, a la tarda, a la tarda.
0: A la tarda? Molt bé, perfecte.
1: Ja l'estic esperant.
0: Sí, ja saps quin és o no?
1: El del... Òscar Andreu.
0: Ah, molt bé. Ostres, molt bé. Com es titula? Ho saps o no?
1: Alguna cosa relacionada amb el català, no sé.
0: Ah, val. Molt bé. Doncs escolta'm, Jordi, digue'ns una cançó que te la posem ràpidament, que te la volem dedicar.
1: Doncs el Bon Dia dels Pets.
0: El Bon Dia dels Pets, sí senyor. Ui, quins records del Bon Dia dels Pets, eh? Això em recorda, no sé per què, un Bali de Sant. El Bali de Sants de Barcelona em recorda una miqueta aquesta cançó. Sí. Però bueno, te la posem ràpidament, te la dediquem i a més et donarem numeret. Emportes el número 300... Ai, no, espera, el 299 era pel Jordi de més enllà. Sí, doncs el 300 va per tu, el qual ja està sonant... Sí senyor, el número 300 per al mega sorteig de premis de demà divendres, més de mitja hora repartint premis cada setmana des de la ràdio Anticrisis. Escolta'm, Jordi, moltíssimes felicitats, que disfrutis del dia i per molts anys i abraçades, d'acord?
1: Igualment.
0: Que vagi bé, siau!
1: Vinga, adéu.
0: Amb aquest tema s'emporta numeret del 300 Jordi García, 301 Sílvia Benítez, 302 Max Rius, amb el 303 Alan Rius, amb el 304 Vanessa Sánchez, 305 Ángela Santa María, 306 Nolia Sendra, el 307 Esparral Losendra, 308 Ingrid Ortiz, 309 Blanca Martínez, 310 Aitor Escardó, amb el 311 també li donarem numeret a Ivan Escardó, 312 Goretti Navarro, 313 Alexandra Vicente, 314 Jordi Moncunill i amb el 315 Linda Cortés.

0: I estem a la nostra especial Sant Jordi, 3:15 del migdia. I connectem amb la Biblioteca Municipal de Cunit, amb Gemma Miracle, la que ja tenim a l'altre costat del fil telefònic. Què tal estem? Molt bon dia i molt bona diada de Sant Jordi, eh?
1: Hola, molt bon dia i molt bona diada a tothom.
0: Què tal? Com esteu vivint el dia d'avui aquí a la biblioteca?
1: Bé, doncs molt bé, amb moltes novetats. És el dia dels llibres, és el dia de la lectura, també de les roses, per tant, és un dels dies més bonics de l'any per nosaltres.
0: A més, a banda de les activitats que teniu programades també a la mateixa biblioteca, em sembla que també esteu desplaçats fora, oi o no?
1: Sí.
0: Teniu paradeta,
1: sí.
0: Oi?
1: Sí. Avui ens podeu trobar aquest matí, tant ens podeu trobar com a la biblioteca, que tenim aquí exposades totes les novetats. Bueno, ja se n'han portat unes quantes, però hi ha moltes novetats que han sortit ara d'aquest principi, aquests primers mesos de l'any. Uh-huh. I després també estem a la plaça de l'Ajuntament, amb totes les paradetes que han muntat diferents entitats, associacions. Doncs també trobareu la paradeta de la biblioteca, amb tota informació de la biblioteca, estarem allà també.
0: Molt bé. Fins a quina hora estareu aquí a la...
1: Estarem fins a les 2 del migdia.
0: Oh, caram, de pressa, eh? Falta una hora i quart per...
1: Bueno, sí, o sigui... bueno, podeu passar per allà a saludar sí. les companyes de la biblioteca.
0: Sí. Clar que sí, intentarem després passar-nos-hi per allà, i si no, doncs, com sempre, tenim la mateixa biblioteca.
1: Sí, la biblioteca avui està oberta al matí tarda, com sempre.
0: I quines activitats pots destacar referents a Sant Jordi que teniu programades aquests dies?
1: Doncs aquests dies, bé, de fet ja les hem portat a terme durant aquesta setmana. Uh-huh. Avui no hem programat res perquè ja sortíem a la placeta, perquè és un dia de carrers, un dia sí. que la gent tomba i tot. I llavors les hem anat realitzant durant la setmana, tallers infantils, tallers familiars, uh-huh. La llegenda de Sant Jordi, tot això ja ho hem portat a terme durant aquests dies.
0: Molt bé, sí, bueno, un moment, ja en el mateix informatiu de Ràdio Cunit ja hem anat també comentant i anunciant aquestes uh-huh. activitats. Una valoració, han anat força bé o no?
1: Sí, molt bé, molt bé, molta afluència de gent. Sant Jordi és un dia que jo crec que tots estem d'acord que és un dia molt bonic, no? I tothom té ganes de celebrar-lo i de participar a les activitats literàries i de foment a la lectura i que estan al voltant de la diada.
0: Molt bé. I ara ens agradaria saber quines novetats teniu i quines recomanacions ens realitzaríeu a l'hora de comprar un llibre. O de venir a la biblioteca a llegir-lo, vaja.
1: A veure, tenim l'últim de la Sílvia Soler, per exemple, el d'Érem tan joves. També tenim el nou de la Han Kang,
0: sí,
1: de Tinta i Sang.
0: Que ha tingut premi, és veritat.
1: Aquí, sí. Ha tingut un premi ara, de fet està a Barcelona, crec, sí. aquest Sant Jordi.
0: Ha sortit als diaris i tot avui.
1: Uh-huh. Sí. Després també tenim el Premi Sant Jordi, com no, el de Prometeu de Mil Maneres, del Carles Rabassa. Uh-huh. Quins altres? És que tenim bastantes novetats, eh? Jo us convido que vingueu a la biblioteca i que regireu una miqueta tot el que us hem uh-huh. portat. També tenim l'últim de l'Empar Moliner, el d'Instruccions per viure sense ella. També tenim el del Jaume Clotet, el de l'Espasa del Rei. Uh-huh. Tenim moltes novetats.
0: Molt bé, una mica de tot, clar que sí, eh? Recordem, doncs, on està situada la biblioteca i quins horaris realitzeu.
1: La biblioteca la trobareu al carrer de la Creueta, número 17, i al matí estem de 10 a 2 i a la tarda de 3:45 a 3:45, de dilluns a divendres.
0: Molt bé, perfecte. I no sé si vols destacar alguna cosa més, algun servei que realitzeu, o algun horari més o no?
1: No, de moment no tinc...
0: Teniu també, on es pot consultar, suposo, a la web de l'Ajuntament, doncs, totes les activitats que realitzen, no? No sé si teniu xarxes socials...
1: Sí, aquesta setmana, que potser doncs, és tota una setmana més enfocada doncs, a la Diada de Sant Jordi, nosaltres continuem oferint doncs, als diferents clubs de lectura i altres activitats. Sempre intentem programar activitats infantils per uh-huh. nadons, per nens més grans, tallers també més d'aprenentatge, més de tallers de robòtica, i també algunes actuacions al voltant doncs, de la narració per adults, també. Ara, com a novetat, enguany estem portant a terme un curs d'audiollibres. Ah. És un grup així reduït.
0: Sí. La Laia Flores està per allà o no?
1: Sí, és la Laia, la cunitenca.
0: Sí, i tant, ha estat aquí a Ràdio Cunit també, fent programa.
1: Sí, no? Sí, estava aquí... Ara està a Ràdio Cunit o...
0: No, ha estat anys aquí fent... No sé si va arribar a fer dos o tres programes aquí a la nostra emissora.
1: Sí, doncs ara la Laia ens fa, doncs, aquest... com que també es dedica a narrar llibres,
0: Sí.
1: Doncs ens fa doncs, un curs de 8 sessions
0: molt
1: al voltant de com es narren els llibres, sí.
0: Molt
1: com,
0: bé.
1: Com ho fan i després, de fet, ho portarà a la pràctica, eh?
0: Caram,
1: ja,
0: escolta...
1: ja us explicarem més endavant, serem com les conclusions de com ha anat aquest club, per veure si ho tornem a repetir.
0: Clar que sí. Donar-li molts records, per cert, la tindrem que trucar, que també li volem fer una entrevista aquí a la ràdio.
1: Molt bé.
0: Molt bé, doncs, escolta, moltíssimes gràcies, molt bona dia, no volem treure més temps, que sabem que aneu molt liats avui, que atabala tanta gent aquí, i escolta'm, doncs, que sàpiga doncs, la gent que per qualsevol cosa, sempre tenim la Biblioteca Municipal Marta Mata d'aquí de Cunit, al qual, doncs, a banda del servei de préstec, també doncs, podem estar allà, llegir, també consultar, hi ha un fons impressionant de llibres, de... no només de llibres i de revistes i de diaris, sinó que també doncs, formats digitals per internet, també teniu pel·lícules, DVDs, en fi, una passada, eh? I escolta'm, des d'aquí doncs, agraïm la gran tasca que com sempre realitzeu i doncs, seguim doncs, difonent doncs, totes les activitats que aneu programant. Ara recordem als nostres oients que a partir de 2:15 del migdia, dins de l'informatiu El Cunit al Dia, doncs, tornarem a recordar doncs, amb més detall totes les activitats que hi ha pendents. Doncs Gemma, moltíssimes gràcies, que vagi tot molt bé, molt bona diada de Sant Jordi i escolta'm, ens tornem a escoltar dintre del mes aproximadament en aquesta mateixa secció, d'acord?
1: Molt bé, moltes gràcies, Jaume.
0: Una abraçada i bona diada.
1: Molt bona diada, bon sentit.
0: Adéu-siau, bon dia.
1: Adéu,
0: bon dia. I els nois i noies de l'Institut Ernest Lluch i Martí de Cunit també ens han cantat una miqueta el que seria la llegenda de Sant Jordi, el que a continuació escoltem.
2: Hola, els alumnes de l'Institut Ernest Lluch i Martí ja tornem a ser aquí, en col·laboració de Ràdio Cunit, amb un programa especial. Avui, 23 d'abril, celebrem Sant Jordi, el Dia Mundial del Llibre. I comencem el nostre programa amb la història d'aquesta diada festiva de Catalunya.
3: Sant Jordi era un militar romà nascut a Turquia al segle III, que va negar-se a portar a terme el que ordenava l'emperador, i per aquest motiu va ser decapitat. Molt aviat, van començar a aparèixer històries fantàstiques sobre ell.
4: La versió de la llegenda més popular a Catalunya explica que a Montblanc hi havia un drac terrible que es menjava a homes i dones. Per calmar-lo, s'escollia per sorteig una persona que era donada en sacrifici al monstre. Un dia, la sort va assenyalar la filla del rei. Aquesta hauria mort a mans del monstre si no hagués estat per l'aparició d'un ben cavaller que es va enfrontar al drac i el va matar. La tradició afegeix que de la sang del drac en va néixer un roser de flors vermelles. D'aquí que regali a la persona estimada una rosa durant la diada de Sant Jordi.
2: Després d'escoltar la història de Sant Jordi, us explicarem la celebració d'aquesta festa.
5: La diada de Sant Jordi és una jornada festiva i popular en la qual les parades de llibres, les roses i sobretot riuades de gent prenen els carrers de totes les localitats catalanes.
6: La celebració no pot ser més senzilla. El ritual consisteix a tot passejant, comprar una rosa, un llibre o amb dues coses per regalar a les persones estimades.
7: Aquest dia, la Generalitat de Catalunya fa l'entrega de la Creu de Sant Jordi a les persones i entitats que han destacat pel servei prestat al país.
2: Seguim el nostre programa amb un poema de Josep Piera. Esperem que us agradi.
8: L'amor no té paraules, té carícies, té gestos, té deliris de llemecs. Per això pot ser la poesia ve després.
2: Voleu saber el significat del color de les roses? Doncs escolteu atentament.
9: La rosa vermella és la de sempre i la preferida per regalar el dia de Sant Jordi. Simbolitza l'amor i la passió.
10: La rosa blanca està unida a l'amor. És símbol de pau, germanor, puresa i d'innocència.
11: La rosa rosa implica dolçor i, per tant, la persona que la regala és de fiar. El seu significat és d'admiració i simpatia.
12: La rosa groga és ideal per l'amistat i per regalar als adolescents.
13: La rosa taronja representa l'entusiasme i la passió.
14: La verda es vincula amb l'esperança, l'equilibri, el descans i la joventut.
15: La blava significa confiança, reserva, harmonia i afecte.
16: Finalment, la rosa coneguda com a l'arc de Sant Martí dona resposta a tots els sentiments que es vulguin transmetre.
2: A continuació, us recomanarem 5 llibres per regalar en aquesta diada.
3: Voleu llegir novel·les eròtiques? Doncs aquí tenim una part de la millor trilogia, 50 sombres de Grey, d'Erica Leonard James.
17: Us agraden les històries plenes d'amor? No ho dubteu i llegiu Perdona, pero quiero casarme contigo, de l'autor italià més famós, Federico Moccia.
18: Si el misteri va amb vosaltres, la elecció ha de ser Stephen King amb El resplendor.
19: Veritat que sempre heu sentit parlar de vampirs i homes llop? Doncs escolliu tota la saga del Crepúscul de Stephenie Meyer.
10: I si us agraden els còmics, trieu Els nens mutants de San Ildefons, de Mike Bonales. No parareu de riure.
2: Bé, doncs, fins aquí el nostre programa especial de Sant Jordi. Esperem que us hagi agradat i que tingueu un bon dia de Sant Jordi. Recordeu de sintonitzar 107.0.
0: I abans de donar pas ja als boletins informatius de la una del migdia, marxem amb Pino D'Angio. Quina idea! Quina que quedava en pendent i que ens havia demanat el Jordi Ibáñez, a que també li donem un numeret, eh? Bueno, ja li hem donat un numeret, vaja. Peccata en discoteca con lo sguardo da serpente. Aprofitem per donar un numeret amb el 316 a Maya Alba, 317 a Carme Díaz, 318 a José Pierna, el 319 a Rocío Pierna, 320 a Albert Riba, 321 a Manuel Figueras, 322 a José Osuna, 323 a Núria Esteban, 324 a Encana Navés, 325 a Eliseo Vives, 326 a Pagui Montalbán, 327 a Susana Cadavieco, 328 a Montse Peris, 329 a Llamedi amb el 330 Jessica Mendes. Yeah. Si dice così, no?

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. Catalunya viu avui una nova diada de Sant Jordi, una de les celebracions més emblemàtiques del país, que omple un any més els principals carrers i places de viles i ciutats de llibres i roses. I és que més d'un dia de celebració representa també un termòmetre pel sector llibreter català. Concretament, la campanya de Sant Jordi concentra prop del 20% de totes les vendes anuals. L'any passat va ser un any de rècord i enguany els llibreters voldrien tornar a repetir si es pot superar aquells 2 milions de llibres venuts, que van suposar 26 milions d'euros de facturació. I per saber com s'està vivint aquesta jornada aquest matí, avui a Sant Feliu de Llobregat, concretament anem ara fins a la plaça 8 de març d'aquest municipi on hi tenim a la nostra companya, la Conxi Estevet. Conxi, com estan en aquestes primeres hores de Sant Jordi? Bon dia.
2: Doncs hola, bon dia. Sant Feliu de Llobregat celebra Sant Jordi amb una proposta ben singular, la Cuina de les Roses. Aquesta iniciativa, nascuda l'any 2012, uneix gastronomia i cultura al voltant d'un dels símbols més estimats de la capital del Baix Llobregat, la Rosa. Gràcies a la perseverança de l'entitat Amics de les Roses i a la creativitat també del sector gastronòmic local, enguany aquí a Sant Feliu es poden degustar propostes tan originals com el còctel Foc Rosa, les magdalenes Flor de la Vila o els muntadets de formatge de cabra amb melmelada de pètals de rosa. Durant uns dies, al voltant de Sant Jordi, Sant Feliu de Llobregat es converteix, doncs, en un gran aparador gastronòmic on la rosa no només es regala, sinó que també es menja. Una manera diferent de viure a Sant Jordi, on la tradició també passa per la cuina.
1: Gràcies, Conxi. Bona diada.
2: Bona diada.
1: I la Generalitat de Catalunya impulsarà una prova pilot amb agents de Mossos d'Esquadra als centres educatius per fer tasques de prevenció i acompanyament actuant de paisà com a referents. El projecte es desplegarà en zones com ara l'Hospitalet, Vic, l'Alta Ribagorça, Val d'Aran i també Tàrrega i en centres del Prat i Sabadell. Educació justifica per la creixent complexitat als centres i assegura que segueix models ja implantats en altres països i comunitats. I pel que fa a la mobilitat, sembla que millora ja la situació a les carreteres, tot i així encara hi ha retencions importants que es concentren a la B20 en sentit nus de Llobregat, on hi ha fins a 6 quilòmetres de cues d'entrada a Barcelona. També a la ronda litoral, a la B10, en tots dos sentits de la marxa, la C58 direcció nus de Trinitat, i també a l'AP7 en sentit nord entre Gelida i Castellví de Rosanes, on en aquest punt està afectat per obres. També a la C32, a l'altura de Sant Boi de Llobregat, i finalment també continuen afectacions per obres a la C31 entre el Prat de Llobregat i Barcelona, amb carrils tallats en tots dos sentits de la marxa. I, de fet, la culminació de les obres d'instal·lació d'una passarel·la per a vianants provocarà el tancament de la C31 aquesta nit entre Castelldefels i Gap.

0: Jornada de portes obertes a l'Escola de Música de Cunit. El 6 de maig, vine a les portes obertes de música en família a la Llar d'Infants al Trenet a 16:15 PM i sensibilització musical a 17:15 PM a l'Escola de Pompeu Fabra. El 7 de maig, portes obertes del taller d'instruments, programa bàsic i aprofundiment a 17:30 PM a l'Escola Pompeu Fabra. Per infants, joves i adults. Tinguis l'edat que tinguis, aquesta és la teva escola. Música en família i sensibilització musical. Música viva, creativitat i conjunts musicals. Classes d'instruments de vent, corda, percussió i veu. Bandes musicals a les escoles de primària de Pompeu Fabra, Sol Cunit, Els Cossetans i a l'Institut Ernest Lluquí Martí de Cunit. Per inscripcions pel curs 26-27 del 4 al 17 de maig. Us hi esperem. Més informació a www.escolacontrapunt.cat. secretaria@escolacontrapunt.cat i al 608-987-287 608-987-287. Les victòries del passat. Portes obertes, Escola Música de Cunit. Us hi esperem.
1: Avui celebrem que estem bé.
0: Motor Show Extrem. Acció i emoció al límit. Compra les teves entrades. Recorda, del 23 d'abril al 10 de maig, dijous, divendres, dissabte i diumenge, a 17:45 PM. Motor Show Extrem. Un acte que presentarà el locutor Tete Fané. No t'ho perdis. Motor Show Extrem. Acció i emoció al límit. 18 aniversario de la Casa Andalucía del Baix Penedès. Ven al Teatro a Joan Culet de Calafell, en el Paseo de la Unión sin número, el 25 de abril, a 6:00 PM. Compra de entradas al 617-392-600, 617-392-600. Donativo 5 euros. Con la actuación de Requiebros, Coro Rociero, Brisa y Solera y Javier Balada en su guitarra. Grupo de sevillanas Gracia Flamenca, dirigido por Ana Maíp. Danza del Vientre a Lomas de Azahar, dirigido por Ana Maíp. Y grupo de flamenco Arte y Embrujo, dirigido por Ana Maíp. No te lo pierdas. 18 aniversario de la Casa Andalucía del Baix Penedès. Organiza la Casa Andalucía del Baix Penedès con el patrocinio del Hostal Restaurante La Diligencia y el apoyo de Radio Cunit. Peña Bética de Comarruga. Prueba nuestra carne mechada, gambas de Huelva, tapas, bocadillos fríos y calientes. Consulta nuestras ofertas. Peña Bética de Comarruga. Nos encontrarás en la calle Víctor Catalán, número 3, en Comarruga.

0: ayúdanos a crecer. Sintoniza Radio Cunit y corre la voz 107 de la FM, La Teva Radio.
1: Churrería Velo.
2: A la Conca de Barberà tenim un nou establiment que col·laborarà amb la ràdio de Cunit. La Churrería
1: Velo.
2: I que ens ofereix xurros, gofres, cafès, tés, patates i aperitius de fregidoria casolana. Churrería com?
1: Velo.
2: Un espai per esmorzar, per berenar, també per emportar a la Conca de Barberà número 13. Churrería
1: Velo.
2: Vale, no t'ho perdis. No perdis les tradicions d'un capritxo per la família. Xocolateria, xurreria i cafeteria
1: Velo.
3: Desconeix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.
4: Ven al Pollo Loco. El Pollo Loco. Pollo salás, paellas de marisco, fideuás, cochinillo, conejo, comidas para llevar. Carrilladas de cerdo, canelones, torreznos. Y también tenemos heladería y bermutería. Ah, y mientras nos esperas para tu comanda, consumición gratuita. El Pollo Loco. Nos encontrarás en la avenida Barcelona 159-161, local 2, Cunit. El Pollo Loco. Comandas y reservas al 877-6435-81. 877-643-581. Y también WhatsApp 614-965-631 614-965-631. El Pollo Loco. Y no te quedes con hambre.
5: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977-26-83-76, 977-26-83-76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartraveses.com. Casa Carminya, bon proveito.
6: Don't te marqueria, Xeina, que te vas a marcar.

0: Atenció, cinèfils, és el moment del concurs. Participa i amb les pistes que et donarem sabràs quina és la pel·lícula fantasma.
1: Hola de nou, amigues i amics. Una altra setmana junts i, tal com diem al principi, atenció, cinèfils, és el moment del concurs. Espai que tothom espera per poder participar a endevinar quina és la pel·lícula fantasma i així optar al sorteig dels premis dels nostres patrocinadors. Aquesta vegada, per començar, escoltareu una narració que forma part de l'inici del film i que, segur, us donarà ja la primera pista.
2: ...por el régimen nazi de Alemania. La persecución nazi alcanzó su punto álgido con La Solución Final, un programa de exterminio masivo aprobado en 1942 y llevado a cabo con eficiencia asesina por Adolf Eichmann. Karl Adolf Eichmann, administrador alemán, fue el responsable de llevar a cabo La Solución Final de Hitler y de la administración de los campos de concentración en los que perecieron 6 millones de judíos. Después de la guerra se ocultó en Argentina, eludiendo...

0: muchos. Bueno, claro, lo normal es que algunos murieran. Debió de ser triste ver a civiles avanzando con dificultad los últimos kilómetros. Pero no pude hacer nada. No pude hacer nada. Como mucho podría haber dicho, quedaos con vuestros judíos. No los necesito. Auschwitz estaba lleno hasta arriba.
1: Sí, es cierto. Tenemos órdenes de transporte desde Theresienstadt a Auschwitz firmadas por usted hasta el mismo final. Y de esos 50.000 de Hungría que marcharon a pie, usted sabía que les enviaba a la muerte incluso si sobrevivían a la marcha.
0: Yo le aseguro, capitán, que no tenía ni idea del sufrimiento.
1: En aquella época recibió un informe de un grupo de alemanes de alto rango. Uno de ellos era el general al mando de las Waffen SS, Jüttner. Cuando nos enfrentamos a él al principio, Eichmann no se declaró culpable. Y después se enteró de que escribiríamos a Himmler diciéndole que había cancelado las órdenes de marcha.
0: Es totalmente cierto. Las órdenes de marcha fueron canceladas por mí.
1: Sin embargo, una semana después las marchas se reanudaron.
0: ¿De verdad? No recuerdo eso.
1: Jüttner continúa diciendo: Eichmann, por despecho a las nuevas órdenes de Himmler de suspender el asesinato de judíos, decretó de nuevo que todos los judíos y sus hijos mayores de 10 años debían ser deportados a Auschwitz y Dachau y a las cámaras de gas.
0: Eso es imposible. Yo jamás habría desobedecido órdenes.
1: Aquí están las órdenes de Himmler que usted desobedeció. Y aquí las órdenes de marcha firmadas por usted.
2: Doncs sí, amigues i amics. Aquesta és la pel·lícula fantasma d'aquesta setmana. La detenció i judici d'aquest criminal de guerra, un Obersturmbannführer, és a dir, tinent coronel de la SS, i responsable directe del patiment i assassinat de milers de deportats als macabres camps de concentració alemanys durant la Segona Guerra Mundial, és a dir, Adolf Eichmann. Cinèfils, he decidit una cosa poc habitual. Degut al dramatisme de la història d'aquesta pel·lícula, aquesta vegada no us deixo amb la banda sonora del film. Tan sols em resta acomiadar-me fins la propera setmana. Sayonara, baby.
3: Ven al Racó Dolç de Cunit. Aparte de bocadillos y torradas, también te ofrecemos nuestra especialidad en pan de pita.
4: Del pita, pita, del.
3: También tenemos ofertas de plato combinado, más bebida, más postre y café, por tan solo 5,95 euros. Y nuestro menú express anticrisis al Racó Dolç de Cunit. Nos encontrarás en la calle Costa Dorada número 17. Ah, y por cada bebida, te llevas una tapita. Al Racó Dolç de Cunit. De pita.
5: Vols gaudir de l'atletisme i de l'esport i viure una experiència màgica? Doncs visita Dinàmica Vilanova.
6: A Dinàmica podràs practicar velocitat, llançaments, salts, resistència, relleus, màgia i moltes disciplines més.
5: A Dinàmica cultivem valors com l'esforç, el treball en equip, el respecte, la igualtat i la passió per l'esport.
6: Fins i tot, a Dinàmica oferim entrenaments per a nens i nenes nascuts a l'any 2019 i anys anteriors.
3: On pots trobar Dinàmica? Doncs a les pistes municipals d'atletisme Carme Suranya Esblai de la Ronda Ibèrica 58 de Vilanova i la Geltrú. Posa't en contacte amb nosaltres al telèfon 624 28 53 04 624 28 53 04. Gaudeix de l'esport a Dinàmica Club Atletisme Vilanova. El Rincón del Tapeo 2. Ven y disfruta en nuestro establecimiento situado en el número 177 de la Avenida Barcelona, local 7, en la carretera de Cunit. Prueba nuestras ofertas: medio bocadillo frío más café por solo 3 euros. Y en especial, la butifarra blanca, única en la zona. ¡Mmm, qué buena! ¡Pruébala! Recuerda, el Rincón del Tapeo 2. Nos encontrarás en la Avenida Barcelona 177, local 7 de Cunit.
5: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
6: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
5: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
6: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
5: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
3: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.
5: El Museu del Ferrocarril de Catalunya et proposa un viatge fascinant pel món del tren i un espai únic per a descobrir. El conjunt dels edificis de l'antic dipòsit de locomotores de vapor de Vilanova i la Geltrú i especialment la col·lecció de vehicles de vapor són d'un valor incalculable per la seva diversitat tecnològica i la seva història. El Museu del Ferrocarril compta amb més d'una vuitantena de vehicles, locomotores de vapor, elèctriques i dièsel, i també cotxes de viatgers, entre els quals destaca la composició completa del tren del centenari, rèplica del primer tren que va funcionar a l'estat espanyol el 1848 entre Barcelona i Mataró. Vine al Museu del Ferrocarril de Catalunya de Vilanova i la Geltrú. T'hi esperem!

descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda de Tarragona número 2.
3: Peluqueria Harmony. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 15. Abierto de lunes a sábado, de 9:30 de la mañana a 6:30 de la tarde. Pide tu cita. Llama al 617-58-4320, 617-58-4320. Peluquería Harmony. Los puedes encontrar en Instagram, Perruquería Estética Harmony. Facebook, Perruquería Harmony. Y WhatsApp al 617-58-4320, 617-58-4320. También puedes llamarnos al 977-40-5228, 977-40-5228. Perruquería y Estética Harmony, en el centro de Cunit.
4: Radio Cunit, al 107.0.

0: El 107.0.
1: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
2: Escolta els informatius de Ràdio Cunit, amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres, a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
1: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.

0: Ràdio Cunit. Notícies. Molt bon dia i benvinguts a una nova edició d'aquest informatiu, el qual, com sempre, s'ofereix a través de la redacció de Cunit al dia als serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit, on avui, dijous, dia 4 de juny de 2026, comencem una nova edició d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, a la qual s'ofereix des dels controls tècnics i locució un servidor que us saluda, Jaume Asens. Aquest dissabte passat vam celebrar una nova edició de la Volada d'Estels per l'Educació a la platja de l'estació de Cunit. Durant les setmanes prèvies, els infants de primer i segon de les escoles del municipi van construir els seus propis estels amb el suport de Barcelona Estels Club i dissabte el van fer volar al costat de les seves famílies i en una gran festa oberta a tothom. La jornada també va comptar amb la cercavila de les bandes escolars, les actuacions de les escoles de dansa, l'Estudio Cunit i Dancing Cunit i els concerts de l'Escola Municipal de Música. Gràcies, doncs, a totes les famílies, infants, centres educatius, entitats participants i persones voluntàries que van fer possible aquesta quarta edició, a la qual en feia palesa en declaracions la regidora Yolanda Sánchez, a la que escoltem tot seguit a través dels micròfons de Ràdio Cunit.
1: Bon dia, estem aquí a la platja de Cunit, en el que és la quarta edició de la Volada d'Estels per l'Educació. És un acte que el que pretén és reivindicar una educació equitativa, justa i de qualitat pels nostres infants i joves. Com ho fem? Doncs aquest acte el fem amb la participació de les nostres escoles de primària i de les nostres llars d'infants. Es realitzen tallers en el que els infants construeixen un estel i s'organitza un dia com avui, un dissabte, en el que es fa una jornada familiar per tal de fer una volada d'estels amb tot allò que s'ha treballat a les escoles i a les llars. M'agradaria agrair la participació de l'Escola de Música, la qual farà actuacions aquí al Passeig Marítim, i les dues escoles de dansa del nostre municipi. Esperem passar un dia a la platja mirant el cel i fent volar estels.
0: Però encara tenim més notícies. La votació popular dels pressupostos participatius va tenir lloc entre l'11 i el 31 de maig, al qual es va escollir els projectes guanyadors. En aquesta quarta edició del procés de pressupostos participatius, la ciutadania empadronada major de 16 anys va poder escollir entre 15 propostes finalistes presentades pels veïns i veïnes, prioritzades en un fòrum ciutadà i finalment validades pels tècnics municipals. Un total de 425 persones van participar en la votació per decidir quines propostes ciutadanes s'executen. Les propostes han estat ordenades pel nombre de vots obtinguts, de d'acord amb l'escrutini automàtic realitzat a través del portal cunit.decidimcatalunya.cat. Els resultats de la votació van ser els següents. En primer lloc, miralls de seguretat viària, amb 306 vots, amb un cost estimat de 2.600 euros. En segon lloc, la il·luminació de l'aparcament de l'estació de tren i voltants, amb 304 vots i amb un cost estimat de 49.500 euros. En tercer lloc, la instal·lació de càmeres de videovigilància, amb 294 vots i un cost estimat de 38.000 euros. En quarta posició, fons accessibles per a persones i mascotes, amb 270 vots i amb 36.000 euros de cost estimat. A la cinquena posició, la reposició de les palmeres del Passeig Marítim, amb 229 vots, amb 18.000 euros de cost estimat. En sisè lloc, la il·luminació de terreny a l'Avinguda de la Font, amb 212 vots i amb 22.700 euros de cost estimat. A la setena posició, les casetes d'intercanvi de llibres, amb 183 vots i 5.000 euros de cost estimat. En vuitena posició, millora del parc biosaludable, amb 179 vots i 25.000 euros de cost estimat. I també, en novena posició, l'adequació d'un espai d'esbarjo de gossos, amb 174 vots i 20.000 euros de cost estimat. A la desena posició, millora del Correcada al Prat de Cunit, amb 166 vots i amb 10.000 euros de cost estimat. I en onzena posició, la xarxa de punts d'alimentació per gats de carrer, amb 166 vots, amb uns 16.000 euros de cost estimat. Aquestes són, doncs, les 11 propostes que han quedat acceptades per tirar-les endavant, entenent, doncs, el número de vots rebuts i el límit de pressupost disponible de 300.000 euros, es podran realitzar aquestes 11 primeres propostes per un import total de 242.800 euros. Tot i ser la proposta següent més votada, l'ombreig de la terrassa del casal de la gent gran no s'inclou perquè, sumada amb les anteriors propostes més votades, accedeix al pressupost disponible de 300.000 euros i tal i com s'estableix a les bases reguladores del procés. Tampoc es poden incloure les propostes següents perquè també superen aquest límit màxim del pressupost. Per aquest motiu, l'import sobrant serà utilitzat en cas que el cost dels projectes seleccionats puguin tenir un increment sobre el cost estimat o bé es destinarà a la seva millora. El regidor de Participació Ciutadana, senyor José Manuel Cavada, agraeix la implicació de totes les persones que hi han pres part, tant proposant idees amb 209 propostes presentades, debatent, prioritzant i finalment votant perquè aquestes inversions es realitzin. També remarca que les propostes presentades per la ciutadania i les entitats que no estan, han estat seleccionades són una aportació important per l'Ajuntament i es tindran en compte per futures actuacions. El procés de pressupostos participatius continuarà ara amb la fase de retorn dels resultats i d'avaluació del procés. Per això podeu accedir al qüestionari a través de l'enllaç que trobareu a la web de l'Ajuntament, www.cunit.cat. I l'Ajuntament de Cunit ha celebrat una nova sessió de la Junta Local de Seguretat, una trobada de coordinació institucional que ha reunit els principals cossos i forces de seguretat que operen al municipi i per analitzar la situació de la seguretat ciutadana i reforçar les línies de treball conjuntes. Presidida per l'alcalde Jaume Casanyes, acompanyat del regidor de Seguretat Ciutadana Xavier Lorenzo i de Dolors Carreras, primera tinent d'alcaldia, la Junta Local de Seguretat de Cunit ha comptat amb la presència de la directora territorial de la Conselleria d'Interior i Seguretat Pública del Penedès, Lourdes Sánchez. La reunió ha comptat amb la participació de representants de la Guàrdia Civil, dels Mossos d'Esquadra i com a novetat destacada de la Policia Nacional que s'incorpora per primera vegada a aquest òrgan de coordinació policial local. Durant la sessió es van analitzar les dades relatives a la seguretat del municipi en els darrers anys, sobretot entre el mes de maig de 2025 i el maig de 2026. L'elaboració dels diferents indicadors de delinqüència i les actuacions desenvolupades pels diferents cossos de policials. Així mateix s'han abordat aspectes relacionats amb la prevenció, la seguretat ciutadana, la convivència i la coordinació operativa entre administracions coincidint amb la proximitat dels mesos d'estiu. Pel que fa a les dades tractades, infraccions penals, es manté el mateix nombre de delictes, però incrementa amb un 4,7% l'eficàcia policial i es destaca un augment del 15% de persones detingudes tant pel cos de la policia local com els Mossos d'Esquadra. Els robatoris amb força a domicili disminueixen un 20% a Cunit en els darrers 12 mesos. Respecte a l'accidentalitat, en el període actual no hi ha hagut accidents mortals, hi ha hagut una disminució d'accidents greus i ferits d'un 80% menys. En aquest sentit, els atropellaments han disminuït un 26,5%, la gran majoria succeïts en passos de vianants de la C31. Ens constata un augment del 17,7% de requeriments de serveis policials, fet que posa en evidència l'augment poblacional del municipi. Per part del cos de la Guàrdia Civil, dins de l'àmbit de les seves competències, ha detectat 30 infraccions a Cunit, realitzant un total de 41 controls i inspeccions, en els quals s'han detectat 7 delictes i s'ha procedit a la detenció de 6 persones. Per part del cos de Policia Nacional, ha destacat la coordinació amb l'Ajuntament de Cunit en el servei d'expedició de DNI i passaport i diverses actuacions dins del seu àmbit competencial, relacionades amb delictes que tenen a veure amb estrangeria. Es destaca una operació conjunta amb Guàrdia Civil on es va realitzar 2 detinguts a Cunit en motiu d'una plantació de marihuana indoor. La incorporació de la Policia Nacional a la Junta Local de Seguretat permet ampliar els canals de col·laboració entre els diferents cossos i reforçar la coordinació en aquells àmbits en què comparteixen competències, contribuint a una resposta més eficaç davant les necessitats de la ciutadania. Des del consistori, el regidor Xavier Lorenzo, responsable de la regidoria de Seguretat Ciutadana, ha valorat molt positivament la celebració d'aquesta trobada, manifestant que consolida el treball conjunt entre les diferents forces de seguretat i reafirma el compromís de totes les institucions implicades per continuar garantint la seguretat, la convivència i el benestar dels veïns i veïnes de Cunit. La Junta Local de Seguretat es configura com un espai de coordinació essencial per a compartir informació, coordinar actuacions i establir estratègies comunes que permetin afrontar amb més eficàcia els reptes de seguretat presents i futurs del municipi. I també el Departament d'Interior ha anunciat la construcció d'una nova comissaria de Mossos d'Esquadra a Segur de Calafell amb l'objectiu de millorar la cobertura policial als municipis de Calafell i Cunit. La nova infraestructura respon a una reivindicació històrica del territori i pretén adaptar els recursos policials al creixement demogràfic i a l'augment de l'activitat durant els mesos d'estiu. L'alcalde de Cunit, Jaume Casanyes, celebra la futura comissaria ja que és una petició que vèiem fent a la Generalitat i permetrà oferir una resposta més àgil i propera a les necessitats de seguretat ciutadana dels dos municipis que sumen una població superior als 40.000 habitants i que experimenten un increment significatiu de residents i visitants durant la temporada turística. La ubicació a Segur de Calafell ha estat escollida per la seva situació estratègica i la seva bona connexió amb els principals nuclis urbans de la zona. Xavier Lorenzo, regidor de Seguretat Ciutadana, valora molt positivament l'anunci, considerant-lo una inversió necessària per garantir un servei policial més proper i eficaç. La futura comissaria de Segur de Calafell es convertirà així en un nou punt de referència per la seguretat pública al Baix Penedès, amb la voluntat de reforçar la proximitat policial i millorar l'atenció a la ciutadania de Calafell i Cunit, i estarà ubicada previsiblement als voltants de l'Avinguda Catalunya. Una valoració que destacava el nostre alcalde de Cunit, el senyor Jaume Cassanyes.
2: Bon dia, cunitencs i cunitenques. Avui tenim una gran notícia per celebrar. Ahir al migdia, l'alcalde Calafell em va informar de que la seva junta de seguretat, la consellera de seguretat, la consellera dels Mossos, va anunciar per fi una futura comissaria de Mossos compartida entre Calafell i el nostre municipi. És una gran notícia, és una notícia que esperàvem des de fa molt de temps i és una notícia fruit de la feina de fer pinya entre dos municipis i aquí, en clau de Cunit, de fer pinya entre els dos partits que estem al govern. Era una cosa important que teníem marcat en el nostre full de ruta. La seguretat de Cunit no podia estar només amb la policia local de Cunit, necessitàvem el reforç dels Mossos i aquesta acció és molt important. Me'n recordo fa molts anys, quan vam començar a moure el tema de la comissaria, hi havia gent que em deia que era impossible. Hi havia gent que se'n reia. Però estàs dient? Què estàs dient? Jo sempre ho tinc molt clar. Jo defenso els interessos de Cunit. No busco interessos partidistes. Busco sempre la qualitat de vida de la gent i l'interès dels cunitencs i cunitenques. Seguirem treballant per millorar la nostra qualitat de vida i aquesta gran notícia compartible entre tots. Moltes gràcies.
0: I seguim doncs amb més notícies que ens van arribant a través de la redacció del Cunit al Dia. I és que aquest dissabte, dia 13 de juny, Cunit tornarà a convertir-se en la capital del Serralú amb la celebració de la 14a Serralada Popular, l'única festa dedicada a aquesta varietat vinícola amb el mar com a escenari privilegiat. El passeig marítim entre els carrers Les Sorres i Amílcar Barca serà novament el punt de trobada per totes les persones amants del vi, la gastronomia i la música en directe. Aquesta cita, consolidada com una de les més destacades del calendari enoturístic i gastronòmic del municipi, va néixer l'any 2012 impulsada per la sommelier cunitenca Carme Garcia, amb la col·laboració de la Regidoria de Turisme i Patrimoni de l'Ajuntament de Cunit, amb l'objectiu de promocionar els vins del Penedès i especialment la varietat Xarel·lo, una de les més representatives del territori. A partir de les 8 del vespre, el passeig marítim acollirà la tradicional mostra de xarel·lus amb la participació de diversos bodeguers del territori que oferiran als assistents l'oportunitat de descobrir i degustar diferents expressions d'aquesta varietat emblemàtica. La proposta es complementarà amb una àmplia oferta gastronòmica de restauradors i pastissers locals. En aquesta edició hi participaran Restaurant La Rosseria, l'Hotel Restaurant Àdia, Restaurant El Rodaví i Forn i Pastisseria Cases, que elaboraran tapes i postres especialment pensats per maridar amb els vins presents a la mostra. La música també serà, doncs, a càrrec d'una de les protagonistes de la vetllada. La programació musical començarà a les 8 del vespre amb DJ Andreu, continuarà a 2:15 de la nit amb l'actuació de Jero El Rumbo i culminarà a 2:15 de la nit amb el concert del grup Big Mothers en una nit que també comptarà amb servei de cocteleria. Recordeu, serà doncs el passeig marítim 57 a la platja de la Sorra, tiquet de la xarrelada 15 euros, el que inclou dos tastos de vi, dues tapes, un postre i una copa de regal. També es podran adquirir consumicions individuals amb tiquet de vi només per 3 euros, tiquet de tapa 3 euros, tiquet de postres 3 euros i el tiquet de còctel 5 euros. Amb aquesta activitat, Cunit continua apostant per la promoció del producte de proximitat, la gastronomia local i d'identitat enoturística del territori. Una oportunitat única per gaudir dels millors xarel·los, descobrir els sabors del municipi i viure una nit d'estiu al costat del mar. D'altra banda, la llar d'infants del Trenet millorarà el seu confort i eficiència energètica amb una nova instal·lació de climatització finançada amb el Pla Impuls d'IPTA de la Diputació de Tarragona. L'Ajuntament ha impulsat el projecte de remodelació i instal·lació de la climatització de la llar d'infants municipal al Trenet, una actuació que permetrà millorar significativament el confort tèrmic dels infants, del personal educatiu i de totes les persones usuàries del centre. L'actuació, marcada en el programa de transició ecològica de la Diputació de Tarragona, contribueix a crear uns espais més saludables verdes, sostenibles i adaptats a les necessitats actuals, alhora que afavorirà una major eficiència energètica de l'equipament municipal i una reducció del consum energètic. El projecte compta amb un finançament de 153.295 euros i ha estat finançat amb el Pla Impuls d'IPTA de la Diputació de Tarragona, que dona suport als municipis en el desenvolupament d'inversions i actuacions que milloren la qualitat de vida a la ciutadania. Amb aquesta actuació, l'Ajuntament reafirma el seu compromís amb la sostenibilitat, la lluita contra el canvi climàtic i la millora dels equipaments públics destinats a l'educació i al benestar dels infants del municipi. I ja estan obertes les inscripcions per a poder participar en la tercera edició del Festival Jove de Curtmetratges de Cunit, el que tenim ampliació del termini d'inscripcions per a aquesta tercera edició del FIMS Cunit. Un festival adreçat a potenciar el cinema i la realització de cinematogràfica entre el jovent, donant visibilitat a la creativitat, al talent i a la promoció de les seves obres. La tercera edició del festival presenta dues categories diferents, una secció per a obres de produccions escolars de cinema i una altra secció per a curtmetratges de produccions independents. Tota la informació relativa a la participació del festival la podeu trobar a les bases de participació, així com la resta del document d'inscripció. Ampliació del termini d'inscripcions fins al 14 de juny. Films Cunit comptarà amb la col·laboració de Carles Lázaro, realitzador audiovisual, Alejandro Matus, director de postproducció de l'estudi Montlac de Barcelona, Octavio López, escriptor i crític de cinema, i Patricia Salvi, productora i actriu, com a jurats d'aquesta tercera edició. Enguany el festival ha decidit incorporar un nou membre al jurat que portarà una mirada des de la seva posició com a jove i participant de les dues anteriors edicions. Ivan Loma, estudiant de cinema, guanyador del primer premi en la primera edició de Films Cunit amb el curtmetratge 1976 i amb l'obra Ser, va obtenir esment especial en la segona edició, un talent jove que promet una carrera molt interessant. L'acte d'enguany, on es podran veure totes les obres audiovisuals finalment seleccionades, es celebrarà el pròxim dissabte 27 de juny a la plaça Jaume Vidal. I després de l'elevada demanda registrada en les darreres setmanes per tramitar el DNI i el passaport de Cunit, la Policia Nacional ha anunciat una nova jornada d'atenció al municipi. L'equip es desplaçarà de nou a la plaça de la Vila el proper 9 de juny, de 9:45 del matí a 1:15 del migdia, per facilitar aquests tràmits a la ciutadania. Com en ocasions anteriors, el servei es farà amb cita prèvia i s'atendrà a les 34 places disponibles que posa a disposició la Policia Nacional. Per sol·licitar cita, les persones interessades han d'enviar un missatge de WhatsApp al 629-24-0039, al canal oficial de l'Ajuntament de Cunit, habilitat per aquest procediment. L'Ajuntament recorda que no s'atendran trucades telefòniques i que les cites només es gestionen a través de missatges de WhatsApp. Amb aquesta nova data, es pretén donar resposta a la gran quantitat de sol·licituds que han arribat al municipi i facilitar que els veïns i veïnes puguin obtenir o renovar els seus documents d'identitat sense desplaçar-se fora de Cunit. I les obres dels túnels de Garraf avancen. Doncs es recorda que aquest dilluns, en teoria, començaran les marxes blanques. El secretari d'Estat d'Infraestructures avança que els treballs definitius podrien posar-se en marxa després de l'estiu d'aquest any que ve. Segons el Diari de Tarragona, les obres dels túnels del Garraf s'avancen una setmana i a partir del dilluns començaran les marxes blanques per al restabliment del servei. Així ho avançà el secretari d'Estat d'Infraestructures, José Antonio Santano, aquest dimecres per la tarda es va desplaçar fins a un dels punts en què s'han intervingut acompanyats de la consellera de Territori, Sílvia Paneque. Després de l'experiència fallida, ni el Ministeri de Transports ni el Departament de Territori van voler anunciar una data per al restabliment de la circulació per amb dues vies en aquest tram entre Sitges i Garraf. El dilluns es recepcionarà l'obra i a partir d'ara, d'aquesta data, d'aquest dilluns, començaran els viatges exploratoris per a comprovar l'estat de la infraestructura i que els maquinistes del CEMAF validin les proves. Això és el que fixa el protocol que es va acordar després de la borrasca Harry, a petició dels professionals del CEMAF. Aquesta entrada en servei gradual del sistema ha de facilitar que el dia en el que els trens de la R del Sud de Rodalies i els regionals de Tarragona tornin a circular per aquest tram puguin fer-ho amb els mateixos horaris i expedicions que abans del tall. Així ho defensava la consellera Paneque, qui situava aquest restabliment en uns dies. Les obres es van posar en marxa el passat 16 de març i afectaven la zona de túnels entre Sitges i Garraf. De fet, la imatge dels viaductes apuntalats i amb un avançament estat de deteriorament dels pilars foren una de les imatges de la crisi ferroviària del principis d'any. Per aquest motiu, ara doncs els treballs estan a punt de finalitzar. Santano i Paneque van voler visitar un dels punts que simbolitzava l'abandonament d'una xarxa, segons paraules del secretari d'Estat. L'actuació ha suposat una inversió de més de 3 milions, la qual ha afectat a 3 punts. Es tracta del túnel 96 bis, en el que s'ha reforçat tota la infraestructura de pilars afectats per al salitre, a més dels sostres. El pont sobre la cala d'Aigua Dols, on s'han reforçat les cimentacions, i el viaducte del Garraf, on s'ha fet la restauració del pas inferior del carrer Sant Honrat de Sitges. Com a resultat final, es pretén aconseguir majors nivells de protecció i resiliència de les estructures enfront als efectes dels temporals costers i la corrosió marítima. Santanó va voler agrair el treball del personal de DIF, que s'ha aconseguit avançar una setmana la financiació i la finalització dels treballs, tot i les dificultats accessible i de mobilitat pel personal. Les obres constitueixen l'avançada del gran projecte que té que fer-se més endavant i sobre el qual ahir Santanó ja donava alguns detalls, i és que estava valorat en 280 milions i, segons apuntar el Ministeri, en aquests moments està oberta la fase de diàleg amb la Generalitat per consensuar la millor solució. I és que l'actuació tindrà cert impacte pels viatgers, ja que els treballs podrien allargar-se diversos anys. Per aquest motiu, la consellera avançà que tant Ifercat com la Direcció General de Transports estan treballant per mirar com abordar i quines fases poden fer-se perquè tinguin la menor implicació sobre el servei. L'obra final s'allargarà diversos anys i suposaria una inversió de 280 milions d'euros. I en aquest cas, l'actuació està vinculada a la seguretat d'una infraestructura construïda fa més d'un segle, ja que ara mateix no compleix amb els requisits que estableix Europa en quant a mesures de seguretat, sortides antiincendis i túnels d'evacuació. Per aquest motiu, els que volen fer-se és introduir aquestes mesures de seguretat i protecció de cara als viatgers per si es registra qualsevol incidència a l'interior dels túnels. Paneque coincidir que el projecte està gairebé aprovat i que la voluntat és que les modificacions puguin fer-se no comportin, iniciar un nou projecte que ho retrasi tot. Com tot, Santanó es va mostrar convençut de que si no sorgeix cap entrebanc, després de l'estiu de l'any que ve podrien iniciar-se els treballs. D'altra banda, Junts reclama una xarxa ferroviària integrada per connectar el Penedès. Montse Ortiz defensa al Parlament una proposta de país per superar les desconnexions ferroviàries del sud de Catalunya i avançar cap a un sistema pensat, decidit i gestionat des de Catalunya. El grup parlamentari de Junts ha defensat al Parlament la necessitat d'impulsar una nova xarxa ferroviària integrada de la Catalunya Sur que connecta de manera efectiva el Camp de Tarragona, el Penedès i les Terres de l'Ebre entre si i amb la resta del país. La diputada Montse Ortiz ha traslladat al govern una proposta de país construïda des del territori amb l'implicació d'alcaldes del món local, plataformes usuaris i agents socials. Ortiz ha denunciat que l'actual sistema ferroviari no està pensat per la gent que el fa servir i respon encara a una lògica radial i metropolitana centrada a Barcelona que deixa desconnectada una regió funcional de prop de 1.300.000 habitants. Quan una part del país queda desconnectada, qui perd no és només aquell territori, perd tot el país, ha advertit. Segons el diari, Ortiz ha volgut constatar que les connexions entre el Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i el Penedès són pràcticament inexistents. Consellera, des del Penedès no hi ha cap tren directe cap a Tarragona, només combinacions a Sant Vicenç de Calders. La diputada ha situat la crisi ferroviària actual com el resultat d'anys de deixadesa del govern espanyol i una manca estructural d'inversions a Catalunya. En aquest sentit, ha recordat que mentre a Madrid s'ha executat més del 120% de les inversions pressupostades, a Catalunya l'execució amb prou feines arribava al 60%. Segons Ortiz, aquestes dependències de Madrid han contribuït a una xarxa envellida, saturada i amb incidències constants. Davant d'aquesta situació, Junts planteja passar d'una suma de línies a una autèntica xarxa ferroviària territorial. La proposta preveu ampliar l'RT1 per unir Montblanc, Valls, Reus i Sitges, reordenant la RT2 per integrar millor les Terres de l'Ebre amb el Camp de Tarragona, impulsar una nova RT3 que reforci la mobilitat interior fins a la de Sant Vicenç de Calders, recuperar la línia Reus-Roda de Barà mitjançant una nova RT4, integrar les línies R13, R14, R15, R16 i R17 dins d'una mateixa lògica territorial. La solució no és esperar 20 anys, sinó aprofitar millor les infraestructures que ja existeixen i fer-les funcionar com una xarxa, ha afirmat Ortiz. La diputada també ha reclamat el perllongament de la R8 fins al Penedès per connectar directament al sud del país amb el Vallès, així com l'estudi d'alternatives com un bypass ferroviari al Vendrell per millorar les connexions entre el Penedès i el Garraf. Ortiz ha remarcat que la proposta va més enllà del mapa de línies i implica també un canvi de governança. Un país en xarxa necessita una governança en xarxa, ha defensat, tot reclamant que les vegueries tenen més capacitat de decisió sobre la mobilitat, les infraestructures i la planificació territorial. En aquest sentit, la diputada ha obert el debat sobre el paper de Ferrocarrils de la Generalitat a la gestió d'aquest nou model ferroviari. Ferrocarrils ha demostrat que quan les decisions es prenen des de Catalunya, els resultats són millors, ha afirmat. Per això, Junts defensa avançar cap a un sistema ferroviari pensat des des de Catalunya, decidit des de Catalunya i gestionat des de Catalunya. Finalment, Ortiz ha interpel·lat el govern a liderar el canvi que reclama el territori i a la construir doncs, amplis consensos polítics i institucionals. No ens valen pedaços, cal una transformació real perquè el sistema no funciona, ha conclòs. I l'eliminació del port de la tèrmica de Cubelles ha d'estabilitzar les platges de Cunit i Calafell. Endesa assenyala que no hi haurà zones de demanda i de pèrdua de sorra. La intervenció en el que està el port de la tèrmica de Cubelles tindrà efectes per les platges de Cunit i Calafell. Una notícia que ampliarem en properes edicions d'aquest mateix informatiu. Però també recordem, doncs, que avui dijous, a 6:15 de la tarda, a l'Espai Jove moldeja i dona forma a l'argila per aconseguir crear la teva peça de ceràmica. Una activitat gratuïta amb places limitades per joves a partir de primer d'ESO. Per més informació i inscripcions podeu trucar al 628-299-986, 628-299-986 o bé adreçar-te al carrer dels Horts número 5 de dimarts a dissabte de 4:15 de la tarda a 9:15 del vespre. I aquest dissabte, si tens traça per la cuina o simplement vols passar una bona estona divertida, participa en el concurs Chef Joves i demostra els teus dots culinaris. Per grups, se'ls facilitarà una recepta que vosaltres haureu d'elaborar seguint els passos indicats. Serà la teva la millor recepta? Recorda, 6 de juny, 6:15 de la tarda, a l'Espai Jove. Activitat gratuïta amb places limitades per joves a partir de primer d'ESO. Per més informació i inscripcions, pots trucar al 628-299-986, 628-299-986 o bé adreçar-te al carrer dels Horts número 5 de dimarts a dissabte de 4:15 de la tarda a 9:15 del vespre. I recordem el nou horari de ioga a la platja per aquest mes de juny. Aquest mes de juny, les sessions de ioga a la platja canvien d'horari. Davant de l'oficina de turisme, tots els divendres a les 8 del vespre, activitat gratuïta, sense inscripció prèvia. Vine a gaudir del capvespre, al mar i una estona de connexió i benestar. I aquest proper dilluns, també a 6:15 de la tarda, a la Biblioteca Municipal Marta Mata, us ofereix el taller de manualitats Som Artistes a càrrec d'Alpi Paper, adreçat a infants a partir de 4 anys. Cal inscripció prèvia només a través del correu electrònic biblioteca@cunit.cat. Podeu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. I també recordem que si vols personalitzar la teva pròpia tote bag, bossa de tela, de colors i estampats amb el teu disseny exclusiu, el proper divendres 12 de juny a 6:15 de la tarda vine a l'Espai Jove. Activitat gratuïta amb places limitades per joves a partir de primer d'ESO. Més informació a l'Espai Jove de Cunit. I no tenim temps per més, ara és el moment de conèixer la informació meteorològica que, com sempre, ens arriba de la mà del nostre tècnic de Medi Ambient de l'Ajuntament de Cunit, del nostre company, en Josep Miró. Més notícies en properes edicions d'aquest mateix informatiu. Ara, per això, a continuació, us deixem amb el temps, amb en Josep Miró. Endavant. El temps amb Josep Miró. A Ràdio Cunit.
3: Hola, bon dia. El temps d'avui es presenta variable amb domini del cel ennuvolat, com ha estat a primera hora del matí. Hores d'ara sí que tímidament es vol obrir alguna clariana, com a molt hi pot haver alguna ullada de sol, fins a mig matí o a tot estirar fins a migdia, però a partir de migdia esperem un canvi de temps amb l'arribada d'un front que ve acompanyat d'aire fred en alçada i això portarà un canvi notable amb el temps en cel tapat a la tarda i amb pluges o ruixats al vespre i a la nit que localment poden tenir una certa intensitat i acompanyades de tempesta amb una temperatura que ha tornat a pujar molt de nit. Si ahir l'ambient era fresquet, amb una mínima de 18 graus, avui hem tornat a tenir una nit tropical i la més alta del que portem d'any, amb 21 graus i mig de mínima, mentre que la màxima sí que recularà una mica i estarà entre els 24 i 25, amb una humitat alta. Vent de garbí feble en cots moderats al migdia i a la tarda i fent que la mar estigui alterada amb maror. Demà el temps quedarà variable, encara amb pluja residual fins a primera hora del matí i cel ennuvolat, però aclarint-se a partir de mig matí, imposant-se el sol a la tarda amb alguns núvols alts. La temperatura baixarà de manera clara tant de nit com de dia i es mourà entre els 17 o 18 de mínima i no passarem dels 22 de màxima amb una humitat una mica més baixa, ben feble de garbí amb cos moderat al migdia i a la tarda i fent que la mar estigui alterada amb maror tot el dia. De cara al cap de setmana el temps seria variable, amb sol i núvols, més sol i cel més clar diumenge a la tarda i amb unes temperatures agradables i a ratlla dissabte i un altre cop més altes diumenge.

Doncs bé, això em recorda molt als anys 80, quan posava cançons de Todd Terry, Farley Jackmaster Feng, Steve Silk Harley, etc, etc, dins l'anomenat The House Sound of Chicago. Ara, actualment, en el house, està tornant el que és als 90s. Més endavant escoltarem una cançó norentera, però molt nova, un remix de Testify, senyor DJ Lima i senyor David Bass de les Filipines, Molt bé, doncs res, anem a començar, o millor dit, a continuar el programa.

0: Teu Insta, però no t'has dignat ni a contestar-me. A veure si et deixo de seguir, eh? I me'n vaig a Radio Teletaxi.
1: Jordi Casas, Instagram. Jordi Casas G.

atenció, això que sona brutal per la vostra festuqui. Chapter and Birds, això es diu Hands Up. Hands Up i Volumen Up.

donant pas a Super Mini Frankie Romano per aquest remix d'Andoki Mas per una cançó

0: Ara he pagat, he escoltat, regató i m'ha entrat al cos. El meu maluc ja no em respon a mi. És com si tingués vida pròpia.
1: Filla, això no és un pecat normal. És una possessió rítmica. El regató entra per les orelles i pren control del maluc. La teva penitència serà clara. Escoltaràs el podcast Jordi Casas House 100 vegades, sense pausa. I que la força del house t'acompanyi, filla meva.
2: Jordi Casas House. Fem-li, fem-li, col·lomen!

bé, senyor Jordi Casas, Paus i Hit Parades. Aviam si en algun moment entreus, encara que sigui amb una veu amb off, així, o fent un jingle. Jordi Casas...

0: contactar via Instagram a l'usuari Jordi Casas G. Tot junt, Jordi Casas G. Estàvem sentint un tema que vaig presentar com a novetat als anys 80.
1: Als anys 80!
0: Efectivament, senyor Casas Major, anys 80, quan sonaven Mix Masters amb una cançó que es deia In the Mix. Ara l'han titulat My Life is a Disco amb Mellizos. Hi ha una mica de Lisa and Just Jill per un altre tema que ens han enviat en format promo i, per tant, és nou. Això es diu Back in the Day.

aquest bum, bum, bum tot el sant dia, eh? No podeu posar una cançó normal amb melodia, amb instruments. Això no és música. Això és una rentadora espatllada fent hores extres. La mà

quan records aquesta cançó de quan era un jove locutor de ràdio, devia ser un 93-94, JD Plastic Dreams, ara amb la nova versió que ens va passar en exclusiva ja fa temps,

esdevé l'aigua mineral si no hi ha uns senyors que els agrada comprovar la capacitat pulmonar de la gent i altres coses. Bé, us deixo amb Revival House Project amb la veu directament d'Annelisa La Mola, com la televisió aquella del Vallès. Això es diu Music in Me. Apa, salutacions, Jordi Casas. Jordi Casas House.

0: Nenes i sobretot les mares de les nenes. Si veieu en Jordi Casas, sortiu corrents. És pitjor que per la ràdio. Coplejant. Coplejant amb Caral Pedemonte.
1: La compositora Anna Abad guanya la categoria del públic a la primera edició dels Premis Preludi, el nou certamen de Som Sardana que també ha premiat a Martí Delgado i Joan Droguet. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa Cuple, ja ho sabeu. Tota l'actualitat sobre sardanes i música per a cobla. La compositora Anna Abad guanya la categoria del públic a la primera edició dels Premis Preludi que s'han celebrat aquest dissabte a la Garriga, al Vallès Oriental. Aquest és el programa 490 i tenim més titulars. El fiscornaire dels Montgrins, Xavier Rol, estrena una sardana obligada de trombó de vares pel seu recital de final de grau al Conservatori del Liceu. L'escoltem. I els músics de Cople Jubilats podran seguir facturant les actuacions com a autònoms sense perdre el dret a la pensió. La 50a nit dels músics de Cassà de la Selva ha atorgat el Premi al Sereno, segona edició, al director Antoni Masbou. I en esports, nova jornada del campionat Gran A i juvenil a Calaf, que continua sorprenent amb els resultats dels enfrontaments entre colles. Els comentem i veiem com ballen per primer cop després de molt de temps la colla Violetes. I les Cobles Sant Jordi i la Llobregat comparteixen cartell amb els Amics de les Arts Judit Nederman o la Ludwig Band al festiu de Calonge i Sant Antoni aquest estiu. Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a cobla. Comencem el Coblejant.

0: destí.
1: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
2: El que ha passat al món immens de la sardana i la copla aquesta setmana passa per la Garriga. I així us ho expliquem.

La comunitat sardanista ha decidit aquest dissabte al vespre que la compositora tarragonina Anna Batguanyí, la primera edició dels Premis Preludi, el nou concurs per escollir les millors sardanes del 2025. Ha guanyat amb aquesta galanesa en la categoria Audiència una sardana pensada com un viatge per la vida. Per tant, a efectes pràctics, és la millor sardana del 2025. Abad és la compositora de moda. Galanesa és només un exemple d'aquesta passió per la música tiplaire i cantautora tarragonina que, des de la seva celebrada Camí de la UNESCO el 2020, ha estrenat per encàrrec 21 sardanes. Una barbaritat, que s'estan convertint en autèntics hits a totes les places del país. Només cal veure el repertoris de les ballades i aplecs. Anna Abad sempre hi és. Som Sardana, l'entitat d'entitats sardanistes, arrenca així un nou format de concurs musical que també ha premiat a Joan Droguet a la categoria musical amb Quan no es troben les paraules. Una sardana que juga amb la sonoritat de Joan Lamote de Grignon i amb la rítmica de Rafael Ferrer.

i també Martí Delgado a la categoria musical jove amb País de Jury d'Or. Una peça molt ben escrita. Aquests són els comentaris del jurat que ha tingut un pes destacadíssim al format. Ells són Xavier Pagès, Antoni Ros Marvà i Francesc Assú, músics amb autoritat per avaluar composició per a cobla. Era l'ingredient més important per bé que hi falten noms propis femenins en aquesta tria. L'entitat ho sap, és una assignatura pendent per a properes edicions. Aquest jurat ha escollit les sardanes guanyadores de les categories musical i musical jove i ha triat les 15 sardanes que el públic ha pogut votar. Però hi ha un quart guanyador al nou certamen i és el tractament de les sardanes i els seus compositors i compositores. I és que ara no només sabem qui guanya, sinó que entrem al fons de la qüestió. Com són les sardanes? Què es valora d'elles? D'aquesta manera hem sabut que la sardana de Droguet és una peça sense concessions escrita amb molt de sentiment perquè està dedicada a Josep Antoni Sánchez, amb qui el compositor ha compartit molts anys a l'escenari. Hem constatat que Galanés és una composició descriptiva

0: molt valor, i és que totes les sardanes que s'han presentat al premi estan enregistrades, i des d'aquí fem una crida a Som Sardana de per què no les pengeu com a senzills a les plataformes digitals perquè tothom pugui escoltar i identificar-se amb aquestes sardanes, no? Seria una idea. El que destaca per sobre de tot és el canvi de to en aquests nous premis, els premis Preludi, perquè respecte al perfil dels finalistes veiem que han canviat molt. De fet, podem dir que mai havia guanyat una dona a l'antiga La Sardana de l'Any, i per bé que no són el mateix concurs, l'entitat s'ha encarregat de recalcar-ho. Sí que és cert que hem vist un canvi de to, un canvi en el tarannà de les votacions. Recordem que en el Premi Audiència els finalistes votats pel públic van ser Jordi Molina i també Lluís Alcalà. Si aquest era l'objectiu de Som Sardana, ho han aconseguit. La sardana de l'Anna Abad, del Martí Delgado i d'en Joan Droguet són perfectes. I nosaltres acabem així aquesta primera notícia del Coplejant d'aquesta setmana, escoltant, evidentment, aquestes tres sardanes. Començarem amb Galanesa, d'Anna Abad, interpretada per la Copla La Principal del Llobregat, que ha estat la Copla resident d'aquesta primera edició dels Premis Preludi.
1: Coplejant, Premi Capital de la Sardana, als mitjans audiovisuals.

0: Això era Galanesa, d'en Nevat, a càrrec de la Cobla, la principal del Llobregat.
1: Coplejant, Premi Tornaveu, a mitjà de comunicació de l'ens de l'Associacionisme Cultural Català.
0: I la sardana que guanyava el premi a la categoria musical és de Joan Droguet, Quan no es troben les paraules, dedicada, ho dèiem abans, a Josep Antoni Sánchez, un dels fundadors de la Cobla Sant Jordi, company seu durant molts anys a l'escenari. Joan Droguet, recordem-ho, és el contrabaixista de la Cobla Sant Jordi. Escoltem aquesta sardana de Joan Droguet, Quan no es troben les paraules.

0: Això era quan es troben les paraules de Joan Druguet i la darrera sardana premiada als Premis Preludi ha estat a la categoria Musical Jove per Martí Delgado, el blanenc que guanyava el premi per País d'Atzur i d'Or, una sardana que estrenava al concurs de composició de Sabadell, segona edició el juny del 2025 i que li ha valgut també aquest premi amb aquest jurat dels Premis Preludi. Amb ell tanquem ara sí aquesta notícia d'obertura.
1: Coplejant. Menció de qualitat als Premis de Ràdio Associació de Catalunya, el millor programa de ràdio local.

0: www.poblejant.cat.
1: I obrim les connexions.
0: Connexions al territori.
1: Divendres passat, els Amics de la Sardana de Cassà de la Selva van celebrar la 50a edició de la Nit dels Músics Cassanencs amb 85 músics dalt de l'escenari de la plaça de la Coma divendres al vespre a les 10 de la nit per celebrar i arrencar la festa major d'aquesta població del Gironès. La copla va anar a càrrec de la direcció d'Antoni Mas Bou, que va rebre la segona edició del Premi al Sereno que l'entitat atorga a persones relacionades amb la sardana i també amb Cassà. S'hi van interpretar sardanes com la Mans Amigues de Francesc Camps o també la Nit d'Or d'Antoni Mas Bou o el Sereno, evidentment per tancar, de Josep Coll Ligora. Aquest esdeveniment, que té lloc el divendres inicial de la Festa Major de Cassà de la Selva, obre o encapçala els actes que repassem aquest cap de setmana. I diumenge, els Amics de la Sardana Terra Nostra de Girona van celebrar el seu aplec de la sardana al pati de l'Escola Pia durant tot el diumenge, matí i tarda, amb les coples Sant Jordi Montgrins i Ciutat de Girona. Escoltem la Nit dels Músics d'Antoni Mas Bou, dedicada, com dèiem, a la Nit dels Músics de Cassà de la Selva, una sardana de 1993 que trobem al disc de la Copla Salvatana, Sardanes a Cassà, Ciutat Pubilla.

0: Coplejant, el magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla.
1: Això era la nit dels músics d'Antoni Mas.
0: Notícies. Educació.
1: És final de curs i això significa que els estudiants d'últim curs dels diferents centres on s'estudia música estan fent els seus recitals. Aquest dijous, per exemple, és el moment de Xavier Rola, fiscornaire de la Copla Montgrins, que recita el dia 4 de juny a les 12 a l'Auditori del Conservatori del Liceu. Rola, a més, estrena una sardana obligada de trombó de vares, atenció, pel seu recital de final de grau al Conservatori. És Cala Guidó, i és de les poques poquíssimes sardanes per a trombó de vares que hi ha escrites. A més, el músic explica en declaracions al Coplejant que la sardana incorpora glissandos que només es poden fer amb el trombó de vares, no amb el de pistons. La sardana la interpreta juntament amb la seva copla, els Montgrins, per tant, serà un moment molt especial. I nosaltres podem sentir en exclusiva aquesta sardana aquí al Coplejant, també a càrrec de la copla Montgrins, el trombó de vares, òbviament, Xavier Rola. La sardana es titula Cala Guidó, en exclusiva al Coplejant.

0: Això era Cala Guidó, una estrena, de Xavier Rola.
1: Estàs escoltant El Coplejant, l'únic magazín d'actualitat sardanista dels Països Catalans.
0: I seguim amb les notícies.
1: Notícies. Economia.
0: Els músics de cobles jubilats podran seguir facturant les actuacions com a autònoms sense perdre el dret a la pensió. Així ho ha aprovat el Consell de Ministres amb una modificació que facilita que els jubilats puguin continuar treballant a temps parcial com a autònoms, reduint la pensió en proporció. La possibilitat de combinar la jubilació amb feines puntuals o a temps parcial, com podria ser actuacions amb cobles, que és el cas de molts músics al nostre país, es podrà fer també com a autònom. És la principal novetat del Reial Decret aprovat en el Consell de Ministres de la setmana passada al govern espanyol. Fins ara, els músics jubilats que volien continuar treballant només ho podien fer com a assalariats. Els canvis entraran en vigor el 28 d'agost, després que s'hagin publicat el BOE aquest passat dijous. Això sí, els que vulguin comptabilitzar feina i pensió com a autònoms no podran fer-ho si en els 3 anys anteriors a la jubilació han estat donats d'alta com a treballadors per compte propi. La jubilació flexible és una fórmula que permet a la persona que s'ha jubilat poder tornar al món laboral, sempre a temps parcial, és a dir, cobrant el salari i una part de la pensió. Segons la ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Alma Saiz, l'objectiu és que els treballadors tinguin més i millors opcions a l'hora de jubilar-se.
1: Si vols estar informada de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a coplejant.cat.
0: I ara anem amb els esports.
1: Notícies. Esports.
0: I és que aquest diumenge es va viure a Calaf una nova jornada del campionat Gran A de Catalunya i també del juvenil, que continua sorprenent el Gran amb els resultats dels enfrontaments entre les colles. Va ser aquest diumenge a la plaça de Barcelona 92 de Calaf i ha estat el primer concurs de sardanes de la població organitzat pels sardanistes de Calaf. Aquest concurs ha estat interessant també perquè hem vist després de molt de temps ballar a la colla Violetes del Bosc de Barcelona en un campionat de Catalunya. Imatges a les nostres xarxes socials. El nou sistema de puntuació del jurat, en què cap jurat pot fer perdre o guanyar a les colles, ja que cada jurat puntua un dels ítems, interpretació, conjunt o correcció tècnica, segueix aportant resultats sorprenents aquesta nova temporada, com ja vam veure a la jornada de Sabadell, on la colla Maig va superar colles que en temporades anteriors no havia aconseguit superar. Si ens situem en les tres sardanes de campionat, comencem per la primera, una sardana de Navà i més enllà. Veiem que en l'enfrontament entre Mare Nostrum i Mirant al Cel va guanyar Mirant al Cel respecte a la de Barcelona. I entre l'enfrontament entre Maig i Violetes del Bosc va guanyar la colla Maig. Atenció. Pel que fa a la segona sardana, entre l'enfrontament entre Maig i Mare Nostrum va guanyar Mare Nostrum i entre Violetes del Bosc i Mirant al Cel va guanyar Violetes del Bosc. I a la tercera sardana, entre Violetes del Bosc i Mare Nostrum, qui va guanyar? Doncs Mare Nostrum. I entre Mirant al Cel i Maig va guanyar Mirant al Cel. Per tant, tela marinera amb aquests resultats que són sorprenents i que donen doncs, un aire diferent al campionat Gran A d'aquesta temporada perquè varien els resultats respecte d'altres temporades. Les sardanes, com deien, que van ballar van ser Dan Nevat i Més Enllà, també la Vall d'Ordino de Josep Maria Bernat, una sardana preciosíssima que escoltarem ara per tancar aquesta secció dels esports aquesta setmana, o també Passejada entre els núvols d'Olivier Márquez. Anem a escoltar aquest Josep Maria Bernat que s'estrenava el 1966 a Andorra i que és preciós, la Vall d'Ordino del sastre de la música, Josep Maria Bernat. L'escoltem.

0: Cablejant.cat.
1: I obrim l'agenda.
0: L'agenda.
1: Comencem a dijous 11 de juny perquè a les 8 del vespre a les Borges del Camp hi ha la festa de la Cap Vuitada de Corpus amb una ballada amb la Reu Jove. I divendres 12 de juny a les 8, ballada de sardanes a la plaça de Sarrià de Barcelona amb la Baix Llobregat i també 2 de 10, concert de la Plec de Cornellà del Llobregat amb la Principal del Llobregat i el Quartet Mel serà al pati exterior del Castell de Cornellà. També a 2 de 10 a Riudellots de la Selva hi ha ballada amb la Contemporània. Divendres que ve i també a les 10 ballada Artesa de Segre amb la Juvenívola de Sabadell. Dissabte 13 de juny a les 11, trobada d'equipaments cívics al Vendrell amb una ballada amb la Lluïsos Coble. I a 2 d'una, Festa Major de Sant Quirze i Santa Julita a Calella amb una ballada al passeig amb la Coble Montgrins. També dissabte que ve a la 1, Festa Major de Bellver de Cerdanya amb la Principal de la Bisbal, i a les 5 de la tarda a Camprodon hi ha la Festa de Sant Antoni amb una ballada amb la Bisbal Jove. També a les 6 al Pla de la Catedral de Llobregat hi farà una ballada. Dissabte que ve a les 7 de la tarda a Tiana hi ha ballada amb la Coble Maricel, i a les 9 de la nit doble ballada nocturna a Molins de Rei amb les Coples Marinada i Principal de la Bisbal. Dissabte que ve també a les 10, ballada Roses amb la Coble Contemporània. I passem a diumenge 14 de juny perquè arriba el 74è aplec de la Sardana de Tolosa del Llenguadoc a les 10 i a 2 de 3 de la tarda amb les Coples Nova Germanor i Mil·lenària. I també a 2 d'11, Cluenda del Curset de Sardanes de Lleida, el Centre Cívic de Balàfia amb una ballada amb la Coble Tàrrega. Diumenge també, 96è aplec de la Sardana d'Igualada amb les Coples Ciutat de Girona, Maricel i Ciutat de Terrassa a partir de 2 d'11 i a 2 de 5 de la tarda. I diumenge 14 també, 39è aplec de la Sardana de Toluges amb la Coble Tres Vents a les 11 i a 2 quarts de 4. També a les 11 aplec de Sant Joan de les Abadeses amb la Coble Foment del Montgrí, i també a les 11 dia de la Parròquia a Escaldes en Gordany amb la Coble Vents de Riella. També diumenge 14, 57è aplec de la Sardana de Cornellà del Llobregat a les 11 i a les 4 amb les Coples Principal del Llobregat, Mediterrània, Sant Jordi, la Flama de Farners i també la Ciutat de Cornellà, atenció. I diumenge 14, també a 2 de 12, a Badia del Vallès, ballada amb la Contemporània. També a 2 de 12, a Pineda de Mar, ballada de l'aplec de Sant Jaume amb la Principal de Banyoles. I també diumenge que ve, segon aplec de la Sardana de Prades amb la Coble Cusatània a 2 de 12 i a 2 de 5 de la tarda. Diumenge que ve també hi ha el 24è aplec de la Vila d'Altafulla, Altafulla, amb les Coples Ciutat de Cornellà i la Principal de Tarragona a les 12 i a les 4, i també a la 1 Festes de les Enramades de Guissona amb una ballada amb la Reu Jove. Diumenge a la tarda, 2 de 5, 20a Festa del Soci de Ripoll amb una doble ballada amb la Sol de Banyuls i la Principal de Cassà. I també a les 5, a Ribes de Freser, hi ha ballada amb la Coble Salvatana. També a 2 de 6, aplec de la Sardana de Palau Solità i Plegamans amb les Coples Marinada i Sant Jordi. I també a les 6 de la tarda, concert de Cants de Guissona a Guissona, al Teatre Municipal, amb la Cople Reu Jove. També diumenge que ve, a les 7 de la tarda, ballada d'estiu a Molins de Rei amb la Coble La Principal de Terrassa. I aquesta setmana destaquem. Doncs no un, sinó dos aplecs. Dissabte, 13 de juny, arriba el quart aplec de la Sardana d'Arenys d'Amunt a partir de les 7 del vespre amb les Coples La Principal de la Bisbal, La Principal del Llobregat i la Ciutat de Girona. I diumenge 14 de juny, el 64è aplec de la Sardana de la Bisbal d'Empordà a les 10 i a les 4 de la tarda amb les Coples, la Principal de la Bisbal, la Bisbal Jove als Montgrins i la Juvenívola de Sabadell al Passeig Marimon Espré de la Bisbal. Mentre esperem aquest aplec, escoltem la seva sardana de conjunt matinal, Festanyal, de Josep Maria Soler. És una sardana ben xula que escoltem avui aquí al Coplejant per esperar-lo.

0: cablejant.cat.
1: I obrim el taló.
0: Obrim el taló.
1: I és que les Cobles Sant Jordi i la Principal del Llobregat comparteixen cartella amb els Amics de les Arts Judit Niederman o la Ludwig Band al Festiu de Calonge i Sant Antoni aquest estiu. Del 13 al 22 d'agost, el Castell de Calonge acollirà el festiu, que arriba a la 6a edició, plenament consolidat com un festival d'estiu de proximitat, impulsat per l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni amb el suport de la Diputació de Girona. Aquest esdeveniment té com a màxim objectiu projectar la música interpretada per artistes d'arreu de Catalunya i també de Catalunya, doncs, evidentment, hi ha d'haver la copla i la sardana. Per això, dijous 20 d'agost, al Pati d'Armes del Castell de Calonge hi haurà un concert produït pel festival a càrrec de les Cobles Sant Jordi i la Principal del Llobregat, amb la voluntat de consolidar aquest concert com un dels de referència de Catalunya. I després de les estrenes d'Antoni Ros, Marvà i Marc Timón enguany, Jordi Molina ha compost una nova sardana per a dues cobles amb el títol El Castell de Calonge. També es restrenarà per a dues cobles la sardana Calonge i Sant Antoni Pensa en Lila de la calongina Monti Galdón, que estrenava la Principal del Llobregat el 8 de març en motiu del Dia de la Dona. Per tant, aquesta estrena, que té molt bona pinta, nosaltres l'esperem aquí al Coblejant, però mentrestant escoltem una altra que ja van estrenar i que és perfecta, una sardana perfecta. Calonge, poble de llibres, de Marc Timón, que escoltem aquí al Coblejant, a càrrec de les Cobles, la Principal de Llobregat, i Ciutat de Girona s'estrenava el 2024 i la recuperem avui.

0: cablejant.cat.
1: Bé, aquesta setmana hem de fer una esmena perquè la setmana passada vam dir que el disc del grup Trèvol, aquest grup que ha tret el nou disc la setmana passada, vam dir que era el seu primer disc i en realitat és el seu segon disc. Per tant, ho esmenem des d'aquí.
2: Cablejant.
3: Cablejant.
2: Cablejant.
0: Amb Caral Pedemonte.
1: Bé, nosaltres tanquem edició i en qualsevol moment que ens estiguem escoltant d'aquesta setmana, nosaltres estarem ja dins, endinsats, endinsades, dins la plec de Calella. Per tant, el que fem és, des d'aquí, encoratjar-vos a que vingueu, perquè ens ho passarem molt bé nosaltres i vosaltres tots plegats. Bé, per això, ara programem la sardana Record de Calella, perquè no podíem escoltar una altra sardana per acabar el programa que no fos aquesta setmana. Una sardana de 1953, que és l'himne de tots els calellencs i calellenques i que, de ben segur, vosaltres també coneixeu. Nosaltres acabem per avui. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials, som a Facebook, Instagram, TikTok, també a Threads, i també ens podeu trobar al nostre canal de YouTube i també ens podeu escoltar a cablejant.cat, a les plataformes digitals i a una de les més de 70 ràdios que ens emeten arreu dels Països Catalans. També ens podeu escriure a correu@cablejant.cat. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Mentrestant, cablegeu força.

Hola família, benvinguts a una soneta més a mi. Dues hores de molt bona música aquí a l'Espais Energy. Em trobaràs aquí remixos com això que està sonant. On al·lucinaràs, ho passaràs molt bé i t'agradarà escoltar la música aquí a través de la ona de la FM. Dues horetes amb tu. Soc Ivan Uriach i

esteu disfrutant d'una selecció musical com mai, amb molta música, evidentment. Soc Ivan Uriac, que estàs escoltant Space Energy en aquest pròxim moment, que ja quasi portem una horeta, i queda una horeta més perquè disfrutis de molts temes remesclats, com aquest Dindada de Drum. Ja ho sabeu, que es porto lo millor de lo millor perquè veieu, sentiu i escolteu aquí a través de les ondes de la FM. També et recordo que això quedarà gravat pel ràdio La Carta, que pots descarregar també a la plataforma iVox. Podeu escoltar arreu del món, des de la Xina a Japó. Soc Ivan Uriac, el teu DJ, dues horetes aquí a l'Space Energy.

0: Directa en Sesión Villa Iván Uriac.
1: Aquí, xumba, xumba, posant una i una altra i una altra que disfrutis de la bona música aquí a través de la FM. Això és l'Espais Energy. Per si no sabies, estàs connectat a la FM, a la teva emissora musical. Encara ens queden uns 12 minuts i tenim cançons per posar. Sóc que el teu DJ. Això és Espais Energy.

Bueno, família, tot té un començament i també un acabament. Això no és un hasta mai, sinó hasta la pròxima. Soc Ivan Uriac, que ha sigut un plaer que hagis escoltat la meva sessió de bona música. Ens referim a aquest guaias guaias perquè vagis i viatgis molt. Recorda que a través del Ràdio Postcap pots escoltar aquest programa o qualsevol altre. Ens veiem molt aviat. Ha sigut un plaer, això ha sigut l'Espais Energy. Fins la setmana que ve. Adéu-siau.

0: us parla Maria d'Aram. Hem mobilitat una avaria a l'AP7 de Vilaseca. Continua deixant un carril tallat en aquest punt. També congestió a l'AP7, a Parets del Vallès, a la C33, a Mollet del Vallès, i també està tallada a la C33 a Parets del Vallès amb desviaments que es fan per l'AP7 i es recomana, en aquest cas, la C17. A la B10, també la retirada d'un vehicle deixa un carril tallat en aquest punt i dificulta encara més les retencions habituals. I avui, nova jornada de vaga general a les aules, després que un 65% dels docents hagin rebutjat el preacord entre els sindicats majoritaris i el govern. El resultat de la consulta organitzada per USTEC ha estat aclaparador i 2 de cada 3 professionals han optat per tombar les millores pactades, mentre que la consulta feta per professors de secundària sí que avalava aquest preacord. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa, ha recordat avui a la xarxa que aquest acord no és definitiu i no deixa de ser un punt de partida per tal de revertir la situació educativa, i ha instat al sindicat avalar-lo per tal de començar a treballar.
1: Portem més d'una dècada des del moment en què es varen produir les retallades que hi ha una situació de malestar en el conjunt del sistema educatiu. Això és evidentíssim. Però si no ens arremanguem i comencem a aplicar mesures que puguin atendre aquest malestar, serà molt difícil de poder-li donar resposta. Evidentment que l'acord de país, ni tan sols l'annex, pot donar resposta a tots aquests dèficits històrics que hi ha en el món de l'educació. Però escolteu, aquesta és una proposta, és la proposta que permet com a punt de sortida poder començar a donar resposta en aquesta situació de malestar, i per tant la nostra obligació és arreglar aquesta situació com a govern, poder-hi donar resposta i per tant anar implementant totes aquestes mesures.
0: Pel que fa a les afectacions per les mobilitzacions d'avui, un centenar de docents han entrat a l'edifici dels serveis territorials al barcelonès. També s'ha tallat la Nacional 150 Barberà del Vallès i també han provocat retencions a la P7 des de Granollers a causa d'una bicicletada. També s'han convocat 3 columnes, algunes, com dèiem, en bicicleta, que partiran de diversos punts de la ciutat. Ara les d'avui, que confluiran al migdia a l'Arc de Triomf, des d'on començarà la manifestació unitària. Les negociacions es reprendran, si tot va bé, de cara a la setmana vinent. I les fortes pluges d'ahir van obligar a tallar la línia R3 entre Manlleu i Ripoll després que un tren xoqués amb un arbre caigut a la via. De fet, encara ara no s'ha reprès la circulació i s'ha habilitat servei alternatiu per carretera. Els bombers van atendre 212 avisos i el telèfon 112 va rebre 193 trucades relacionades amb la pluja. De fet, també el temporal ha marcat la primera jornada del Primavera Sound i ha obligat a cancel·lar les actuacions de Massive Attack, Doja Cat i també Batllal. Els concerts dels escenaris principals es van suspendre cap a les 9 del vespre per motius de seguretat. I la Policia Nacional ha detingut 2 persones a Maçanet de la Selva acusades de formar part d'una organització criminal dedicada al tràfic de drogues que operava en diversos centres de cultiu.
2: Notícies en xarxa. Ràdio Cunit. El 107.0.
3: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
4: Escolta els informatius de Ràdio Cunit, amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres, a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
3: Ràdio Cunit. Informació de proximitat, amb rigor i independència.

Ràdio Cunit. Notícies. Molt bon dia i benvinguts a una nova edició d'aquest informatiu, el qual, com sempre, s'ofereix a través de la redacció del Cunit al dia als serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit, on avui divendres, dia 5 de juny de 2026, comencem una nova edició d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, a la qual s'ofereix des dels controls tècnics i locució un servidor que us saluda, Jaume Asens. I comencem per la votació popular dels pressupostos, el qual va tenir lloc entre els dies 11 i 31 de maig, el qual va ser escollit els projectes guanyadors en aquesta quarta edició dels processos de pressupostos participatius, el que la ciutadania empadronada amb major de 16 anys ha pogut escollir entre 15 propostes finalistes presentades pels veïns i veïnes, prioritzades en un fòrum ciutadà i finalment validades pels tècnics municipals. Un total de 425 persones han participat en la votació per decidir quines propostes ciutadanes s'executaran. Les propostes han estat ordenades pel nombre de vots obtinguts, d'acord amb l'escrutini automàtic realitzat a través del portal cunit.decidimcatalunya.cat. Els resultats de la votació han estat els següents. En primer lloc, miralls de seguretat viària, amb 306 vots. En segon lloc, il·luminació de l'aparcament de l'estació de tren i voltants, amb 304 vots. En tercer lloc, instal·lació de càmeres de videovigilància, amb 294 vots. En quart lloc, fons accessibles per a persones i mascotes, amb 270 vots. En cinquè lloc, la reposició de palmeres al passeig marítim, amb 229 vots. En sisè lloc, la il·luminació de terreny a l'avinguda de la Font, amb 212 vots. En setè lloc, les casetes d'intercanvi de llibres, amb 183 vots. En vuitè lloc, la millora del parc biosaludable, amb 179 vots. En nou lloc, adequació d'un espai d'esbarjo de gossos, amb 174 vots. En desè lloc, la millora del Correcada Prat de Cunit, amb 166 vots. I en onzè lloc, la xarxa de punts d'alimentació per gats de carrer, amb 166 vots. Atenent al número de vots rebuts i al límit de pressupost disponible de 300.000 euros, es podran realitzar les 11 primeres propostes per un import total de 242.800 euros. Tot i ser la proposta següent més votada, l'ombreig de les terrasses del casal de la gent gran no s'inclouen perquè, sumada amb les anteriors propostes més votades, accedeix al pressupost disponible de 300.000 euros, tal i com s'estableixen les bases reguladores del procés. Tampoc no es poden incloure les propostes següents perquè també superen aquest límit màxim del pressupost i per aquest motiu l'import sobrant serà utilitzat en cas que el cost dels projectes seleccionats puguin tenir un increment sobre el cost estimat o bé es destinarà a la seva millora. El regidor de Participació Ciutadana, José Manuel Cavada, agraeix la implicació de totes les persones que hi han pres part, tant proposant idees, amb 209 propostes presentades, debatent, prioritzant i finalment votant perquè aquestes inversions es realitzin. I també remarca que les propostes presentades per la ciutadania i les entitats que no han estat seleccionades són una aportació important per l'Ajuntament, el qual hi es tindrà doncs, en compte per a futures actuacions. El procés de pressupostos participatius continuarà ara amb la fase de retorn dels resultats i l'avaluació del procés. Per això podem doncs accedir al qüestionari a través de l'enllaç que trobareu a la web de l'Ajuntament. www.cunit.cat. I l'Ajuntament de Cunit ha celebrat una nova sessió de la Junta Local de Seguretat, una trobada de coordinació institucional que ha reunit els principals cossos i forces de seguretat que operen al municipi per analitzar la situació de la seguretat ciutadana i reforçar les línies de treball conjuntes. Presidida

cossos policials. Així mateix, s'han abordat aspectes relacionats amb la prevenció, la seguretat ciutadana, la convivència i la coordinació operativa entre administracions, coincidint amb la proximitat dels mesos d'estiu. Pel que fa a les dades tractades, tenim infraccions penals. Es manté el mateix nombre de delictes, però incrementa en un 4,7% l'eficàcia policial i es destaca un augment del 15% de persones detingudes tant pel cos de la policia local com els Mossos d'Esquadra. Els robatoris amb força a domicili disminueixen un 20% a Cunit en els darrers 12 mesos. Respecte a l'accidentalitat, en el període actual, doncs no hi ha hagut accidents mortals, hi ha hagut una disminució d'accidents greus i ferits d'un 80% menys, on en aquest sentit els atropellaments han disminuït un 26,5% i la gran majoria succeïts en passos de vianants de la C31. Ens constata un augment de 17,7% de requeriments de serveis policials, fet que posa en evidència l'augment poblacional del municipi. Per part del cos de la Guàrdia Civil, dins de l'àmbit de les seves competències, ha detectat 30 infraccions a Cunit, realitzant un total de 41 controls i inspeccions en els quals s'han detectat 7 delictes i s'ha procedit a la detenció de 6 persones. Per part del cos de Policia Nacional, ha destacat la coordinació amb l'Ajuntament de Cunit en el servei d'expedició de DNI i passaport i diverses actuacions dins del seu àmbit competencial relacionades amb delictes que tenen a veure amb l'estrangeria. Es destaca una operació conjunta amb la Guàrdia Civil on es realitzen 2 detinguts a Cunit en motiu d'una plantació de marihuana indoor. La incorporació de la Policia Nacional a la Junta Local de Seguretat permet ampliar els canals de col·laboració entre els diferents cossos i reforçar doncs, la coordinació en aquells àmbits en què comparteixen doncs, competències, contribuint a una resposta més eficaç i davant les necessitats de la ciutadania. Des del consistori, el regidor Xavier Lorenzo, responsable de la Regidoria de Seguretat Ciutadana, ha valorat molt positivament la celebració d'aquesta trobada, manifestant que consolida el treball conjunt entre les diferents forces de seguretat i reafirmant el compromís de totes les institucions implicades per continuar garantint la seguretat, la convivència i el benestar dels veïns i veïnes de Cunit. La Junta Local de Seguretat es configura doncs, com un espai de cooperació essencial per compartir informació, coordinar actuacions i establir estratègies comunes que permetin afrontar amb més eficàcia els reptes de seguretat presents i futurs del municipi. D'altra banda, el Departament d'Interior ha anunciat la construcció d'una nova comissaria de Mossos d'Esquadra a Segur de Calafell amb l'objectiu de millorar la cobertura policial als municipis de Calafell i Cunit. La nova infraestructura respon a una reivindicació històrica del territori i pretén, doncs, adaptar els recursos policials al creixement demogràfic i a l'augment de l'activitat durant els mesos d'estiu. L'alcalde de Cunit, Jaume Cassanyes, celebra la futura comissaria, ja que és una petició que veiem fent a la Generalitat i permetrà oferir una resposta més àgil i propera a les necessitats de seguretat ciutadana dels dos municipis, que sumen una població superior als 40.000 habitants i que experimenten un increment significatiu de residents i visitants durant la temporada turística. La ubicació a Segur de Calafell ha estat escollida per la seva situació estratègica i la seva bona connexió amb els principals nuclis urbans de la zona. Xavier Lorenzo, regidor de Seguretat Ciutadana, valora molt positivament l'anunci, considerant-lo una inversió necessària per garantir un servei policial més proper i eficaç. La futura comissaria de Segur de Calafell es convertirà així en un nou punt de referència per la seguretat pública al Baix Penedès, amb la voluntat de reforçar la proximitat policial i millorar l'atenció a la ciutadania de Calafell i Cunit, i estarà ubicada previsiblement als voltants de l'Avinguda Catalunya. I el proper dissabte, dia 13 de juny, Cunit tornarà a convertir-se en la capital del Cerelo amb la celebració de la 14a Cerelada, l'única festa dedicada a aquesta varietat vinícola amb el mar com a escenari privilegiat. El passeig marítim entre els carrers de les Sorres i Amílcar Barca serà novament el punt de trobada per totes les persones amants del vi, la gastronomia i la música en directe. Aquesta cita, consolidada com una de les més destacades del calendari enoturístic i gastronòmic del municipi, va néixer l'any 2012 impulsada per la sommelier cunitenca Carme Garcia, amb la col·laboració de la Regidoria de Turisme i Patrimoni de l'Ajuntament de Cunit, amb l'objectiu de promocionar els vins del Penedès i especialment la varietat Xarel·lo, una de les més representatives del territori. A partir de les 8 del vespre, el passeig marítim acollirà la tradicional mostra de xarel·los amb la participació de diversos bodeguers del territori que oferiran als assistents l'oportunitat de descobrir i degustar diferents expressions d'aquesta varietat emblemàtica. La proposta es complementarà amb una àmplia oferta gastronòmica de restauradors i pastissers locals. En aquesta edició hi participaran Restaurant La Rosseria, l'hotel-restaurant Àdia, Restaurant El Rodaví i Forn i Pastisseria Cases, que elaboraran tapes i postres especialment pensats per a maridar amb els vins presents a la mostra. La música serà també una de les protagonistes de la vetllada. La programació musical començarà a les 8 del vespre amb DJ Andreu i continuarà a 2:15 de la nit amb l'actuació de Jero el Rumbo i culminarà a 2:15 de la nit amb el concert del grup Big Mothers en una nit que també comptarà amb servei de cocteleria. Recorda, el passeig marítim número 57 a la platja de les Sorres amb el tiquet de

0: La serralada de 15 euros inclou dos tastos de vi, dues tapes, un postre i una copa de regal. També es podran adquirir consumicions individuals amb tiquet de vi per 3 euros, tiquet de tapa 3 euros, tiquet de postres 3 euros i el tiquet de còctel 5 euros. Amb aquesta activitat, Cunit continua apostant per la promoció del producte de proximitat, la gastronomia local i la identitat enoturística del territori. Una oportunitat única per gaudir dels millors xarel·lus, descobrir els sabors del municipi i viure una nit d'estiu al costat del mar. I la llar d'infants del Trenet millorarà el seu confort i eficiència energètica amb la nova instal·lació de climatització finançada amb el Pla Impuls d'IPTA de la Diputació de Tarragona. L'Ajuntament ha impulsat, doncs, el projecte de remodelació i instal·lació de la climatització de la llar d'infants municipal al Trenet, una actuació que permetrà millorar significativament el confort tèrmic dels infants, del personal educatiu i de totes les persones usuàries del centre. L'actuació marcada en el programa de transició ecològica de la Diputació de Tarragona contribueix a, doncs, a crear uns espais més saludables, sostenibles i adaptats a les necessitats actuals, alhora que afavorirà una major convivència, eficiència energètica de l'equipament municipal i una reducció del consum energètic. El projecte compta amb un finançament de 153.295 euros i ha estat finançat amb el Pla Impuls d'IPTA de la Diputació de Tarragona, que dona suport als municipis en el desenvolupament d'inversions i actuacions que milloren la qualitat de vida de la ciutadania. Amb aquesta actuació, l'Ajuntament reafirma el seu compromís amb la sostenibilitat, la lluita contra el canvi climàtic i la millora dels equipaments públics destinats a l'educació i al benestar dels infants del municipi. I ja estan obertes les inscripcions per a poder participar en la tercera edició del Festival Jove de Curtmetratges de Cunit, un festival adreçat a potenciar el cinema i la realització cinematogràfica entre el jovent, donant visibilitat a la creativitat, al talent i a la promoció de les seves obres. La tercera edició del festival presenta dues categories diferents, una secció per a obres de produccions d'escoles de cinema i una altra secció per a curtmetratges de produccions independents. Tota la informació relativa a la participació del festival la podeu trobar a les bases de participació, així com la resta del document d'inscripció. Ampliació del termini d'inscripcions fins el 14 de juny. Films Cunit comptarà amb la col·laboració de Carles Lázaro, realitzador audiovisual, Alejandro Matus, director de postproducció de l'estudi Moonlight de Barcelona, Octavio López, escriptor i crític de cinema, i Patricia Salvi, productora i actriu, com a jurats d'aquesta tercera edició. Enguany el festival ha decidit incorporar un nou membre al jurat que portarà una mirada des de la seva posició com a jove i participant de les dues anteriors edicions. Ivan Loma, estudiant de cinema, guanyador del primer premi en la primera edició de Films Cunit amb el curtmetratge 1976 i amb l'obra Ser, el que va obtenir esment especial en la segona edició. Un talent jove que promet una carrera molt interessant. L'acte d'enguany, on es podran veure totes les obres audiovisuals finalment seleccionades, es celebrarà el dissabte 27 de juny a la plaça Jaume Vidal. I després de l'elevada demanda registrada les darreres setmanes per tramitar el DNI i el passaport a Cunit, la Policia Nacional ha anunciat una nova jornada d'atenció al municipi. L'equip es desplaçarà de nou a la plaça de la Vila el 9 de juny en horari de 9:45 del matí a 1:45 del migdia per facilitar aquests tràmits a la ciutadania. Com en ocasions anteriors, el servei es farà amb cita prèvia i s'atendran les 34 places disponibles que posa a disposició la Policia Nacional. Per sol·licitar cita, les persones interessades han d'enviar un missatge de WhatsApp al 629-24-0039, 629-24-0039, al canal oficial de l'Ajuntament de Cunit, habilitat per aquest procediment. L'Ajuntament recorda que no s'atendran trucades telefòniques i que les cites només es gestionen a través de missatges de WhatsApp. Amb aquesta nova data es pretén donar resposta a la gran quantitat de sol·licituds que han arribat al municipi i facilitar que els veïns i veïnes puguin obtenir o renovar els seus documents d'identitat sense desplaçar-se fora de Cunit. I les obres dels túnels del Garraf avancen. Doncs aquest dilluns començaran les marxes blanques. Segons el diari de Tarragona, el secretari d'Estat d'Infraestructures avança que els treballs definitius podrien posar-se en marxa després de l'estiu d'aquest any. Les obres dels túnels del Garraf s'avancen una setmana i a partir del dilluns començaran les marxes blanques pel restabliment del servei. I així ho avançà el secretari d'Estat d'Infraestructures, José Antonio Santano, que aquest dimecres per la tarda es va desplaçar cap a un dels punts en els que s'han intervingut acompanyats de la consellera de Territori, Sílvia Paneque. Després de les experiències fallides en el Ministeri de Transports i ni en el Departament de Territori, van voler anunciar una data per al restabliment de la circulació d'ambdues vies en aquest tram entre Sitges i Garraf. El dilluns es recepcionarà l'obra i a partir d'ara doncs, es començaran els viatges exploratoris per comprovar l'estat de la infraestructura i que els maquinistes del CEMAF validin les proves. Això és el que fixa el protocol que s'acordà després de la borrasca Harry a petició dels professionals del SEMAF. Aquesta entrada en servei gradual del sistema ha de facilitar que el dia en què els trens de la R2 Sud de Rodalies i els regionals de Tarragona tornin a circular per aquest tram puguin fer-ho amb els mateixos horaris i expedicions que abans del tall. Així ho defensava la consellera Paneque després situant-se en aquest restabliment en uns dies. Les obres es posen en marxa el passat 16 de març i afectant a la zona de túnels entre Sitges i Garraf. I, de fet, la imatge dels viaductes apuntalats i amb un avançat estat de deteriorament dels pilars fou una de les imatges de la crisi ferroviària de principis d'any. Per aquest motiu, ara els treballadors estan a punt de finalitzar. Santano, doncs, i Paneque volen visitar un dels punts que simbolitzen l'abandonament d'una xarxa que, segons paraules del secretari d'Estat, doncs, ha estat així. Des de fa anys, l'actuació, que ha suposat una inversió de més de 3 milions, ha afectat a 3 punts. Es tracta del túnel 96 bis, al que s'ha reforçat tota la infraestructura i tota l'estructura de pilars afectats pel salitre, a més dels sostres. El pont sobre la cala de l'Aigua Dols, al qual s'han reforçat les cimentacions, i el viaducte del Garraf, al qual s'ha fet la restauració del pas inferior del carrer Sant Honorat de Sitges. Com resultat final, es pretén aconseguir majors nivells de protecció i resiliència de l'estructura enfront als efectes dels temporals costers i la corrosió marítima. Santana va voler agrair el treball del personal de DIF que ha aconseguit avançar una setmana la finalització dels treballs, tot i la dificultat d'accessibilitat i mobilitat pel personal. Les obres constitueixen, doncs, l'avançada del gran projecte que es té que fer més endavant i sobre el qual ahir Santano, doncs, va donar alguns detalls. Aquest està valorat en uns 280 milions i, segons apuntar el Ministeri, en aquest moment està oberta la fase de diàleg amb la Generalitat per consensuar la millor solució i en què l'actuació tindrà cert impacte pels viatgers, ja que els treballs podrien allargar-se diversos anys. Per aquest motiu, la consellera avança que tant Ifercat com la Direcció General de Transports estan treballant per mirar com abordar i quines fases podrien fer perquè tinguin la menor implicació sobre els serveis. L'obra final s'allargarà diversos anys i suposarà una inversió de 280 milions d'euros. En aquest cas, l'actuació està vinculada a la seguretat amb una infraestructura construïda, construïda des de fa més d'un segle i que ara mateix no compleix amb els requisits que estableix Europa en quant a mesures de seguretat, sortides antiincendis i túnels d'evacuació. Per aquest motiu, es requereix que es faci introduir aquestes mesures de seguretat i protecció de cara als viatgers per si es registra qualsevol incidència a l'interior dels túnels. Paneque coincideix que el projecte està gairebé aprovat i que la voluntat és de que les modificacions que puguin fer-se no compartin, doncs, iniciar un nou projecte que ho retrasaria tot. Amb tot, Santano es mostrà convençut de que si no sorgeix cap entrebanc, després de l'estiu de l'any que ve, podrien iniciar-se els treballs. I Junts reclama una xarxa ferroviària integrada per connectar el Penedès. Segons Eix Diari, Montse Ortiz defensa al Parlament una proposta de país per superar la desconnexió ferroviària del sud de Catalunya i avançar cap a un sistema pensat, decidit i gestionat des de Catalunya. El grup parlamentari de Junts ha defensat al Parlament la necessitat d'impulsar una nova xarxa ferroviària integrada de la Catalunya Sud que connecti de manera efectiva el Camp de Tarragona, el Penedès i les Terres de l'Ebre entre si i amb la resta del país. La diputada Montse Ortiz ha traslladat al govern una proposta de país construïda, doncs, des del territori amb la implicació d'alcaldes, món local, plataformes d'usuaris i agents socials. Ortiz ha denunciat que l'actual sistema ferroviari no està pensat per la gent que el fa servir i respon encara a una lògica radial i metropolitana centrada a Barcelona que deixa desconnectada una regió funcional de prop d'un milió i mig d'habitants. Quan una part del país queda desconnectada, qui perd no és només aquell territori, perd tot el país, ha advertit. Ortiz ha volgut constatar que les connexions entre el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre i el Penedès són pràcticament inexistents. Consellera, des del Penedès, al qual no hi ha cap tren directe cap a Tarragona, només combinacions a Sant Vicenç de Calders. La diputada ha situat la crisi ferroviària actual com el resultat d'anys de deixadesa del govern espanyol i una manca d'estructura i inversions a Catalunya. En aquest sentit, ha recordat que mentre a Madrid s'està executant més del 120% de les inversions pressupostades, a Catalunya l'execució amb prou feines arriba al 60%. Segons Ortiz, aquesta dependència de Madrid ha contribuït a una xarxa envellida, saturada i amb incidències constants. Davant d'aquesta situació, Junts planteja passar d'una suma de línies a una autèntica xarxa ferroviària territorial. La proposta preveu ampliar la RT1 per unir Montblanc, Valls, Reus i Sitges, reordenar la RT2 per integrar millor les Terres de l'Ebre amb el Camp de Tarragona, impulsar una nova RT3 que reforci la mobilitat interior fins a la de Sant Vicenç de Calders, recuperar la línia Reus-Roda de Barà mitjançant una nova RT4 i integrar les línies R13, R14, R15, R16 i R17 dins d'una mateixa lògica territorial. La solució no és esperar 20 anys, sinó aprofitar millor les infraestructures que ja existeixen i fer-les funcionar com una xarxa, ha afirmat Ortiz. La diputada també ha reclamat el perllongament de la R8 fins al Penedès per connectar directament al sud del país amb el Vallès, així com l'estudi d'alternatives com un bypass ferroviari al Vendrell per millorar les connexions entre el Penedès i el Garraf. Ortiz ha remarcat que la proposta va més enllà del mapa de línies i implica també un canvi de governança. Un país en xarxa necessita una governança en xarxa, ha defensat, tot reclamant que les vegueries tenen més capacitat de decisió sobre la mobilitat, les infraestructures i la planificació territorial. En aquest sentit, la diputada ha obert el debat sobre el paper de Ferrocarrils de la Generalitat en la gestió d'aquest nou model ferroviari. Ferrocarrils ha demostrat que quan les decisions són prenent des de Catalunya, els resultats són millors, ha afirmat. Per això, Junts defensa avançar cap a un sistema ferroviari pensat des de Catalunya, decidit des de Catalunya i gestionat des de Catalunya. Finalment, Ortiz ha interpel·lat el govern a liderar els canvis que reclama al territori i a construir, doncs, amplis consensos polítics i institucionals. No ens valen pedaços, cal una transformació real perquè el sistema no funciona, ha conclòs. I l'eliminació del port de la tèrmica de Cubelles ha d'estabilitzar les platges de Cunit i Calafell. Endesa assenyala que no hi haurà zones de demanda i de pèrdua de sorra. Segons el diari de Tarragona, la intervenció en què el port de la tèrmica de Cubelles tingui efectes per les platges de Cunit i també de Calafell, el que finalitzada la demolició de l'antiga central tèrmica i la retirada de totes les estructures sobre el terreny, el que s'estava treballant doncs, sota terra, Endesa protegeix i prossegueix doncs, amb la retirada dels dics que formaven el conegut doncs, com port de la central, perquè en realitat era una presa d'aigua per la refrigeració dels equips. Per la retirada de les estructures a l'aigua s'ha fet un exhaustiu estudi previ de l'afectació que tindria i es plantejaren 5 escenaris des de la retirada total a només unes parts. Finalment es va optar per principalment doncs, eliminar 425 metres del dic principal, a més de d'altres barreres de pedres. Les obres exigiren d'una anàlisi d'afectacions no només per les platges de Cubelles, sinó per les colindants de Cunit i més enllà de Calafell. La sorra acumulada durant dècades a la dàrsena que formava aquesta porta es verteix sobre la costa de Cubelles, a la mateixa zona a la que s'ha guanyat amplada, i en ella s'impulsarà una àrea de dunes de 8 hectàrees que se sumarà a les 11 que ja hi havia. Els treballs estan en la meitat del projecte per poder estar finalitzades el segon semestre de 2027. Les roques es retiraran al dic principal, al qual es destinaran a la construcció d'infraestructures en d'altres zones de Catalunya, ja que aquest volum i tamany és difícil doncs, de trobar-les en canteres. Són 63.000 metres quadrats d'escullera que aniran cap a obres a Barcelona, Tarragona i Salou. Més enllà de la platja que guanya Cubelles, que permetrà una lineal de gairebé 1,20 metres d'amplada, el resultat dels treballs genera expectació a Cunit i Calafell per l'efecte que tindrà pel seu litoral. A l'eliminar sobretot a part del dic central s'alliberarà una gran quantitat de sorra que els tècnics d'Endesa assenyalen que es redistribuirà de manera natural cap a aquestes platges properes. Fernando Jové, tècnic d'Endesa i responsable de l'obra, explica que aquesta solució garantida doncs, amb una estabilització per al que no hi hagi zones de demanda de sorra i de pèrdua. Serà una platja estable en equilibri natural i no va generar afectacions en d'altres platges. Endesa assenyala que les obres de desmantellament i que realitzaran suposen una solució a l'actual procés de regressió del tram de costa entre el port de Segur de Calafell i la dàrsena de Cubelles. Quan finalitzin els treballs es farà una monitorització i seguiment dels resultats tant del perfil de la platja com de la qualitat de l'aigua i de les espècies autòctones. Els treballs a Cubelles doncs, es trobaran amb la presència de 2 nius de corriol camanegre, on Endesa realitzarà un segment en què les postes evitin a més de treballs en zones pròximes amb les postes les quals ja eclosionaran amb èxit. I els alumnes del Baix Penedès podran fer enguany la selectivitat a la mateixa comarca, sense necessitat de desplaçar-se a Tarragona. I així ho ha confirmat el Departament de Recerca i Universitats, al qual, després de que a finals d'any passat ja s'hagués apuntat aquesta possibilitat, doncs, segons la FURA, també ens remarca que si no es tenen en compte els anys de la pandèmia, aquesta serà la primera vegada que els estudiants poden fer les proves d'accés a la universitat, al Pau, sense sortir de la comarca. En concret, hi haurà 3 tribunals de les Pau a la comarca, tots 3 situats al Vendrell, on faran les proves els dies 9, 10 i 11 de juny. Un d'ells estarà repartit entre els instituts Baix Penedès i Andreu Nin, que acolliran els alumnes d'aquests 2 centres, a més dels de l'Institut Mediterrània del Vendrell i l'Institut La Talaia de Segur. El segon tribunal estarà situat a la seu de la Universitat Rovira i Virgili a Coma-ruga, on s'examinaran els alumnes dels instituts de l'Arbós i Camí de Mar de Calafell. El tercer tribunal estarà a l'edifici Tavaris, també a Comarruga, on aniran els estudiants del Col·legi Carmelites del Vendrell, el Camp Joliu de l'Arbós, de l'Institut Coster de la Torre de la Bisbal i de l'Institut Ernest Lluch i Martí de Cunit. En total seran uns 400 alumnes del Baix Penedès que enguany faran les Pau. I una cinquantena de platges catalanes tindran àrea de bany amb gossos aquest estiu. Al Garraf hi haurà tres espais, un menys que l'any passat per les obres a Cubelles i una al Baix Penedès, al Vendrell. I la Diputació de Tarragona també ha obert el termini per tal que les agrupacions de defensa forestal, les ADFs de la demarcació, puguin sol·licitar ajuts per a actuacions de prevenció d'incendis, de preservació de la natura i adaptació del canvi climàtic. Els beneficiaris podran presentar les sol·licituds fins al 20 de juliol mitjançant els tràmits de la seu electrònica de la Diputació, accessible des de la guia de serveis DIPTA, www.dipta.cat. A més, la Mancomunitat activa el seguiment davant la convocatòria de vaga del servei de residus al Penedès i al Garraf. L'aturada està prevista a partir del 8 de juny i no té, segons la informació disponible, una data de finalització definida. Però encara tenim més notícies. Si tens traça per la cuina o simplement vols passar una bona estona divertida, participa en el concurs Chef Joves i demostra els teus dots culinaris. Per grups, se'ls facilitarà una recepta que vosaltres haureu d'elaborar seguint els passos indicats. Serà la teva la millor recepta? Recorda! Demà dissabte, a 6:15 de la tarda, a l'Espai Jove. Activitat gratuïta amb places limitades per joves a partir de primer d'ESO. Més informació i inscripcions al 628-299-986, 628-299-986 o bé adreçant al carrer dels Horts, número 5, de dimarts a dissabte, de 4:45 de la tarda a 9:15 del vespre. I recordem el nou horari de ioga a la platja per aquest mes de juny, on aquest mes les sessions de ioga a la platja canvien d'horari. Recorda, davant de l'oficina de turisme, tots els divendres a les 8 del vespre, activitat gratuïta sense inscripció prèvia. Vine a gaudir del capvespre, al mar i una estona de connexió i benestar. I aquest dilluns, a 6:15 de la tarda, a la Biblioteca Municipal Marta Mata us oferirà el taller de manualitats Som Artistes a càrrec d'Alpi Paper, adreçat a infants a partir de 4 anys. Cal inscripció prèvia només a través del correu electrònic biblioteca@cunit.cat. Podeu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. I també tenim aquest taller de Tot Bags. Personalitza la teva pròpia Tot Bag, bossa de tela de colors i estampats amb el teu disseny exclusiu. Recorda, la setmana que ve, divendres vinent, a 6:15 de la tarda, a l'Espai Jove. Activitat gratuïta amb places limitades per joves a partir de primer d'ESO. Per més informació i inscripcions pots trucar al 628-299-986 o bé d'adreçar-te al carrer dels Horts, número 5. I no tenim temps per més, ara és el moment de conèixer la informació meteorològica que, com sempre, ens arriba de la mà del nostre tècnic de Medi Ambient de l'Ajuntament de Cunit, del nostre company, en Josep Miró. A continuació, us deixem amb el temps.
1: El temps amb Josep Miró, a Ràdio Cunit.
2: Hola, bon dia. Després de les pluges d'ahir que van deixar 3 litres al nostre municipi, entre 3 i 4 en funció de la zona, avui doncs, el dia s'ha llevat amb plugims, amb molta humitat, amb el cel tapat i amb alguns plugims residuals que tenen tendència a desaparèixer abans de mig matí. Després encara quedaran bastants núvols, però a partir de migdia s'anirà aclarint, s'obriran clarianes i a la tarda s'imposarà el sol amb alguns núvols alts. La temperatura ha baixat de nit, s'ha situat entre 17 i 18, mentre que la màxima avui també baixarà molt i no passarà els 21, amb una humitat alta, sobretot al matí, una miqueta més moderada a la tarda, ben feble i canviant ara al matí, i amb domini del migjorn a la tarda, fent que la mar baixi de maró a marejol al final del dia. Per demà esperem un temps variable, no acaba de fer net, no esperem pluges, però tindrem alternança de sol i núvols la major part del dia, amb una temperatura que es mantindrà aquesta nit fresca al voltant dels 17 o 18 de mínima i demà pujarà una miqueta, tot i així encara poc, i no passarà els 23 graus, amb una humitat alta de nit i moderada de dia, ben feble i variable fins a mig matí i marinades de mitjorn o garbí al centre del dia, fent que la mar hi hagi marejol. de cada diumenge sí que esperem un temps més estable i assolellat, sí que amb algun núvol baix a primera hora i alguns núvols alts fins a mig matí o migdia i amb cel clar a la tarda amb una temperatura que pujarà ja més decididament entre 18 o 19 de mínima i de 24 a 25 de màxima amb una humitat alta de nit moderada de dia. Vents febles amb marinades de migjorn o de xaloc que faran que la mar estigui majoritàriament arrissada.
3: Estàs escoltant Ràdio Cunit, al 107.0.
4: De dilluns a divendres, a partir de les 10 del matí,
5: Cunit al dia.
4: Tot el que passa a Cunit. Informació, activitats, participació, música i entreteniment.
5: Cunit al dia.
4: Amb Jaume Asens.
6: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
0: Escolta els informatius de Ràdio Cunit, amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres, a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
6: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.
7: Les dues, molt bon dia. Comença el Notícies en Xarxa. T'expliquem el que passa més a prop, històries del costat de casa.
8: Bon dia, concretament la deixalleria de la Garriga va recollir 220 llibres.
9: Aquesta primavera s'ha produït una forta presència de meduses a la Costa Brava. La
10: bona a partir de l'any que ve no hi haurà més fires a la Rambla Nova. L'Ajuntament està decidit a tornar a la Rambla dels Vianants.
7: A les dues, la informació més propera al Notícies en Xarxa.
11: Para que no me olvides, el programa líder de referència de la música revival a Catalunya, amb Joan Enric Vidal.
0: Tots els dissabtes, a les 11 del matí.
12: Hola, hola, hola, què tal, my brothers and my sisters? Som en bona sintonia. Us agrada recordar? Us agrada mirar enrere? Us agrada rebobinar música mentalment, imaginàriament? Doncs sou en molt bona sintonia. Compartim 2 hores 120 minuts pel teu cada setmana. I com sempre, un plaer fer-ho, guió i presentació de Joan Enric Vidal. És el Para que no me olvides.
0: I ara també repetim els divendres a les 6 de la tarda.
13: Si esto te hace saltar, si esto te hace vibrar,
14: we don't need no education.
13: Si esto te recuerda a tu adolescencia,

0: T'agrada viatjar amb tren? T'agrada la música? Doncs vine, viatja amb mi, junts gaudirem amb el tren de la música. Acompanya'm cada divendres de 4 a 5 de la tarda i amb repetició els diumenges de 6:15 a 7:15. A la teva emissora favorita, Ràdio Cunit, en el 107.0 FM del teu dial. Jo sóc Àngel Tamayo, el trobador del blues.
1: Sabeu qui són John Ford, Scarlett Johansson, John Wayne, Steven Spielberg, Matt Damon i molts més? No? Doncs són aquells que fan funcionar la fàbrica dels somnis. I com podeu entrar a la fàbrica dels somnis? Doncs sintonitzant els divendres a les 5 de la tarda el programa Silenci i Acció, on hi trobareu tot el món del cinema. Ah, i en repetició els dissabtes a la 1 del migdia. No hi ha altra fàbrica que ens faci somiar més. Silenci i Acció a Ràdio Cunit. Sayonara, baby.
2: Escucha este viernes las noches de Cunit On Air con Asier Rodríguez, Iñaki Peña y Carlos con K de Kilo. Un programa de dedicatorias musicales con mucho humor. Te esperamos a partir de las 10 de la noche en Radio Cunit. Envíanos tu petición a través de WhatsApp al 602-646894 o llamando en directo al 977-674918. Las noches de viernes de Radio Cunit cambiarán para siempre. Radio Cunit, la radio más fresca de la Costa Daurada.
3: Heavy Metal, tu programa de metal y heavy rock.
4: Son los cuerpos de la tormenta.
3: Heavy Metal,
5: tu programa de hard rock.
4: Saints and Sinners.
5: Y Heavy Metal.
3: Nos puedes escuchar la madrugada del viernes al sábado en Radio Cunit a las 12 de la noche. Presentado por Ada
5: y Sergio Striper.
6: Si ets dels que calçaves camperes lluïdes, pantalons All Shad Viejo Amigo i anaves a la disco amb la teva voltaco de Vito amb pastifat de Brumel, t'agradarà Hit Parade. Hit Parade, el bo i millor de la música dels 70s, 80s i 90s.
7: Podràs escoltar tots els dissabtes a les 2 del migdia a Ràdio Cunit. Cunit.
6: Hit Parade.
1: Todos los sábados a las 5 de la tarde en Radio Cunit viajamos por el mundo. Un programa donde le llevaremos a países cercanos y lejanos, donde podrá volar la imaginación, cerrar los ojos y soñar. Les llevaremos por los 5 continentes. Les invitamos a que nos acompañen y quién sabe si estos sueños se hacen realidad. Viajamos por el mundo. Un programa presentado por Victoria Hidalgo. Y recuerda, en repetición, los martes a las 9:30, viajando por el mundo. La descubrirá. Presentado por Victoria Hidalgo.
8: Sintonitzes amb el sol.
9: Ràdio Cunit, al 107.0. Cunit al dia.
10: De dilluns a divendres a Ràdio Cunit.
9: Cunit al dia.
11: Hola, hola,
8: molt bon dia, benvinguts un dia més aquí al Cunit al dia, quan són les 10 i 41 minutets des de l'estudi número 1 de Ràdio Cunit a través de la 107 de la freqüència modulada i via internet a les www.radiocunit.cat. Què tal esteu? Esperem que bé, eh? Doncs nosaltres per fi divendres, per fi cap de setmana, per fi weekend i per fi el nostre crit de, el kit de guerra habitual del cap de setmana.
11: Por fin es viernes.
8: Ai, tenim ganes de marxa, de juerga, i encara que plogui el mal temps sobre la cara, des d'aquí doncs intentarem doncs posar llum a la foscor i de posar també color al dia amb tot un seguit de propostes i de continguts que us oferirem en el nostre sumari de continguts del dia d'avui, eh? I és que ja estem a divendres, i senyor, i a més a més, a partir d'ara vosaltres sou els protagonistes. Teniu unes vies de comunicació directes, les quals podeu utilitzar per si voleu fer qualsevol suggerència, petició, queixa, opinió, participar de qualsevol secció, i com no també ajudar-nos a la selecció musical del nostre programa. Truca, truca i participa.
9: Línies obertes. Ràdio Cunit. 977-674918. 977-674918.
12: Para participar en directo, llama a Ràdio Cunit. Teléfono 977-674918. 977-674918. 4918.
8: També tenim la nostra web www.radiocunit.cat, on trobaràs un fantàstic formulari per omplenar, i com no, també les nostres xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Radio Cunit en majúscules, on allà doncs podràs dir la teva mitjançant Murchat o també missatge privat.
12: Puedes ponerte en contacto con nosotros en el formulario que encontrarás en la web de Radio Cunit, www.radiocunit.cat, y también en nuestras redes sociales. Búscanos. Ràdio Cunit.
8: Busca'ns aquí, estuveràs com sempre, i en agraïment a la vostra participació us endureu un numeret al qual entrareu al sorteig de molts i molts regals, eh? Sí, sí, regals que ens ofereixen els nostres patrocinadors, els quals com sempre de seguir saludem i agraïm el seu suport. Com sempre, fent costat al nostre comerç local i de proximitat i promocionant el producte quilòmetre zero, com ha de ser, eh? Des d'aquí, doncs, com no, doncs volem saludar a tots els nostres comerços, eh? Els patrocinadors, els restauradors i a tota la gent que s'acabi d'incorporar al nostre dial, tant per FM com per internet, des del mateix casc antic del nostre poble i fins a l'altra punta de món, eh? Sí, senyor! I com no, doncs, també a tota la gent que fa possible aquest programa. Des de l'altre costat del transistor, a la producció, Susana González, Claudia García, la nostra becària, que és l'últim dia i que li desitgem moltíssima sort, eh? I també, com no, a Mari Carme García, Toni Camaro, a la meteorologia, Josep Miró, a la Renfe, a Navera Arévalo, a la Peri Fantasma, Jordi Mauri, a la ONCE, Juan Coma, a la cançó del dia, Núria Ruiz, i molta gent que passarà a desfilar i que passarem a repassar el nostre sumari de continguts d'avui divendres, ja 5 de juny de 2026. Des dels controls tècnics i locució, us saluda un servidor, Jaume Asens. Tant de dia com de nit, des de Ràdio Cunit, tot a punt i preparat, des de la vostra sintonia, així comença el Cunit del dia. Sumari. I ho farem, com sempre, fent un cop d'ull a les portades dels diaris per desgranar, doncs, tota l'actualitat en general que reflexen els diversos rotatius del dia. Informacions que anirem actualitzant hora a hora amb les connexions puntuals amb els butlletins informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya i que a posteriori ens ampliaran, a l'informatiu migdia de les dues amb Marta Pardell, David Navarro i també amb la xarxa de comunicació local de Catalunya, els seus serveis informatius. Però també, com no, mig horeta abans tindrem la informació d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, a la qual ens arriba a través de la redacció de Cunit al dia, els serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit. Tindrem la previsió meteorològica de la mà del nostre company, en Josep Miró, que com sempre ens dirà si farà fred o calor. Connectarem amb els companys de Rodalies Renfe per conèixer l'estat de circulació ferroviària, dia complicat avui amb la pluja. A més, també tindrem la 11 amb les combinacions guanyadores, eh? A veure si tenim sort i ens emportem algun pessic, i com no, doncs, també ens esdevinarem, doncs, quines són les farmàcies de guàrdia del dia d'avui, tant perquè fa referència al servei d'urgències diurn, com també nocturn. A més, ens il·luminarem musicalment parlant amb la cançó del dia de la mà de Núria Ruiz. Aprendrem a parlar bé el català amb el català correcte, tindrem les propostes en xarxa, el patrimoni, l'agenda d'actes del nostre municipi, l'embaladits i també, doncs, com no, ens contextualitzarem tot repassant les notícies més destacades que van succeir tal dia com avui, eh? Un 5 de juny d'altres anys a les nostres efemèrides. No contents amb tot això, també, com no, tindrem les estrenes cinematogràfiques de la mà de Jordi Mauri amb els trailers, eh? també, doncs, com no, la gent de jove de l'oficina jove del Baix Pradès, el Megamix de la setmana, el Megasorteig de premis, què més, què més? Bueno, també el Santoral, els aniversaris dels famosetes i també l'excusa perfecta per si coneixes alguna persona a la que vols felicitar pel seu sant, pel seu aniversari o perquè celebra qualsevol cosa, ja ho saps, home, posa't en contacte amb nosaltres. Els afortunats entrareu, doncs, també al sorteig de molts i molts regals que ofereixen els nostres patrocinadors, els quals, com sempre, des d'aquí saludem i agraïm el seu suport, com per exemple la Casa de l'Oro, el que doncs ens ofereix un sobre sorpresa de bisuteria de ser quirúrgic valorat entre 5 a 20 euros, la Clínica Dental de Cunit, una higiene bucal, Alma Music, una classe de cant o bé de guitarra gratuïta, bé molt nou, també una classe de guitarra, piano, baix o producció musical. A més, també, Vanessa Sancho, de l'editorial Círculo Rojo i de Ràdio Cunit, el seu llibre Mi Montaña Russa. La Joieria Castillo, un detall sorpresa. Samis Calafell, dues consumicions normals no premium. La Perruqueria Harmony, un tall de cabell per home o bé un rentat i marcat amb sacat de proteïna per a dona. I, com no, el Doner Pita Palas 2, un fantàstic durum kebab. La Marina. La Marina ens ofereix dos esmorzars, i, com no, doncs, també el bar La Pinya. Dos esmorzars més. El Olivo, Restaurant Lounge, també un vermut per dues persones. No perdis les sessions amb Sound DJs quilòmetre zero, I també, com no, la Bodegueta. La Bodegueta ens ofereix també dos vermutacos més pinxo del dia de dimarts a divendres. També, com no, la Diligència, que també ens ofereix aquests dos vermutacos. I no et perdis la Revella de Sant Joan que estem preparant, Déu-n'hi-do. A més, també, la Passateria Cunit ens ofereix cues de rap i ampolla de caldo. La Xurreria Velo ens ofereix un suís amb xocolata, amb nata, amb xulos o porres per dues persones, Xurreria Velo. I anant de ioga a Estudio Cunit, també una sessió de ioga o massatge. La Braseria Hípica de Cubelles també ens ofereix vermuts i braves per dues persones en visita a les seves instal·lacions. I la Carnisseria Jaguara, mig quilo de carn picada. Pollo a la brasa al sol, un pollastre a la brasa dissabte o diumenge. La Cova del Gorka, un vermut per dues persones. El Local Social al Castell, un sopar per dues persones. Bar Casa Carminya de Castanyer Lleida ofereix un fantàstic mega menú per dues persones de dimarts a divendres i la pizzeria Nanà ens ofereix també una pizza per dues persones al local. La cafeteria Panaderia Núria també un esmorzar per dues persones. La penya bètica de Comarruga, un sopar per dues persones. La pizzeria La Góndola de Cubelles també un sopar per dues persones al local de dijous a diumenge. I el Saborea, un esmorzar per dues persones de dilluns a divendres. A més, el Pollo Loco, un fantàstic megalot consistent en pollastre last, patates al caliu, ampolla de vi, pa i all i oli. A més, et pots prendre una consumició gratuïta mentre esperes la teva comanda. Com no, el Pollo Loco! I la discoteca Lou de Segur de Calafell també una invitació amb consumició per dues persones. No et perdis les sessions amb Sound DJs Quilòmetre Zero. Aquí saludem doncs al Manel, saludem al Josico, saludem al Yuri, a la Mercè, a la Natàlia i a tota la gent, a tot el personal, que sí que sempre es tracten molt bé. I la Giralda de l'Arbós també una invitació per dues persones, A més, en qualsevol moment del programa pot ser que soni la pel·lícula Fantasma de la Setmana. L'espai que ens proposa el nostre company Jordi Mauri, el que mitjançant unes pistes i escoltant una banda sonora heu d'encertar el títol de la pel·lícula. Els afortunats entrareu al sorteig d'un fantàstic lot de regals consistents en una beguda o refresc i tapa de dilluns a divendres al Racó Dolç de Cunit, En ple Parc Central de Cunit. També el Rincón del Tapeo 2, un esmorzar per dues persones amb el seu cafè i el seu mig entrepà fred. Dinàmica Club Atletisme de Vilanova, 3 dies de prova i 10 euros de descompte a la matriculació del seu curs. I a l'Hotel Àdia, un fantàstic mega menú per dues persones. A més, també al Museu del Ferrocarril de Catalunya a Vilanova, una invitació per dues persones. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do! Què més es pot demanar? Ja ho saps, home! Busca, compara i si trobes algú millor, sintonitza-ho. Però com aquesta ràdio, no trobaràs cap, perquè és la Ràdio Anticrisis, l'oficial del Penedès Marítim. Ràdio Cunit, home! Un cop d'ull als diaris. I ara sí, és el moment de començar doncs, a desgranar doncs, tota l'actualitat que reflexen els diversos rotatius del dia. D'avui divendres, 5 de juny de 2026, quan ens separen ja 10 minuts per les 11 del matí. Ens centrem i comencem amb el diari de Tarragona, el que ens ha de portar amb el següent titular, el judici pel cas Inipro, previst pel 2 d'octubre. A Tarragona, les qüestions prèvies estan programades el 18 de setembre i hi ha 9 acusats. En fotografia de portada, o més ben dit, en dibuix de portada, Observem, doncs, una noia plorant, Marjane Strappi, que va viure entre 1969 i 2026. Doncs sí, mor als 56 anys l'artista que ens va fer somiar vers els ayatolàs. I a Tarragona, el sindicat USOC amenaça amb vaga de deixalles durant el tour en plenes negociacions. Urbàcer i la UGT reconeixen doncs, negociar sobre la millora salarial. Pel que fa a societat, la falta de vivenda és el principal factor de pobresa, segons Càritas. I pel que fa a indústria, la AEQT exigeix mesures per pal·liar la crisi de la indústria química. També aquest mateix diari fa la crida, si vols fer-te voluntari, a l'Europe Triathlon Championship. Una competició que tindrà lloc entre el 13 i el 14 d'aquest mes, aquesta triatló a Tarragona. I a la capçalera, avui extra de medi ambient, com ajudar a frenar el canvi climàtic. Marxem amb el diari Ara, el que ens té de portada amb educació. Els docents rebutgen l'acord i continuaran amb les vagues. El 65% dels mestres voten en contra del pacte que defensava l'USTEC i avui es manifestaran a Barcelona. La consellera Niubó anuncia que el govern tirarà endavant igualment les mesures pactades. En fotografia de portada tenim un Primavera Sound passat per aigua. La primera jornada del festival es va veure afectada pel temporal de pluja i vent que va obligar a suspendre temporalment les actuacions. A la matinada estaven previstos els concerts de Massive Attack, Doja Cat i Bad Gyal. I pel que fa al cas Leire, tenim el jutge que reclama informació bancària i tributària del PSOE i del PSC des de 2024. A més, Omella confirma que el papa parlarà català a la benedicció. També tenim protestes a Albània contra un resort del gendre de Donald Trump. I pel que fa a cultura, mort de tristesa, Marjane Strappi, autora de Persepolis. També tenim Aranza Ferrer, periodista, a la que diu que no cal ser atea per criticar el desplegament de mitjans amb motiu de la visita de Lleó 14. I també tenim a Gregori Lluï, filòsof, pedagog i escriptor assagista, el que diu que jo sí que espero al papa perquè és el continuador de Pere, aquell home imperfecte, tossut i acovardit, tan semblant a mi. També fa referència recordant Pavarotti el 14 de desembre al Palau de la Música, amb entrades ja a la venda, i que trobareu al diari Ara. Però ara és el torn del Punt Avui, el que ens ha de portar amb aquest gran llaç groc i el hashtag Catalunya vol viure llibertat de la pàgina web www.catalunyavolviurellibertat.cat, amb aquesta gran fotografia que reflexa gran part de tota la portada i amb el següent titular: Stones, mite monumental. El longeu grup britànic publica nou disc quan se celebren 50 anys del seu debut a Barcelona. Pel que fa al dia d'ahir, tenim a Anna Serrano. Els comptes s'obren pas. El pressupost s'encarrila al Parlament i el preacord amb els mestres d'Escarrila. També tenim crònica de Mar Ferrando. Els docents no en tenen prou. També crònica d'Aina Vives. Amics de Castro, clients de Trump. I pel que fa a l'esportiu, el Barça de bàsquet torna a perdre el Palau per un 87-90. Es jugarà demà a Múrcia l'accés a les semifinals de la ACB. Però encara hi ha més articles com el d'Òscar Massaguer. Qui està sota sospita a l'ampolla? Anna Carreras, sons al parc. Martí Gironell, com a casa. Toni Brossa, espanyolitzant Gaudí. Maria Palau, agafa'm el plàtan. Carme Vidalloguet, relacions occitano-catalanes. I Jordi Cervera, una nit d'habitacions Margarita. Pel que fa a l'entrevista, tenim a Anna Ponsí, periodista i assessora de continguts de True Crime Factory, a la que declara: en Carles Porta diu que jo empatitzo amb les pedres. I pel que fa a les estrenes de la setmana, tenim a Backrooms, la llegenda urbana de YouTube, que arrasa els cinemes. Ens arriba la pel·lícula de terror que lidera la taquilla internacional. I a falta de 5 minuts per les 11, ens centrem en els diaris d'àmbit general. Marxem amb La Vanguardia, el que han set de portada amb conflicte educatiu. Els docents tomben el pacte amb el govern i tornen a les protestes. El 65% dels professors rebutgen el preacord sindical que suposava una pujada salarial de 400 euros i reprendran avui les mobilitzacions. En fotografia de portada tenim un grup de docents aplaudint ahir una companya que destapava una ampolla de cava després de conèixer el resultat de la consulta. A més tenim Persepolis, la mort per tristesa de Marjan Strapi. I pel que fa a suspensions, tenim el temporal que irromp en el Primavera Sound. A l'apartat que fem, a l'estiu és un festival, el que inclou les cartelleres de cinema. Però encara tenim més titulars. El jutge demana els moviments bancaris del PSOE i el PSC dels anys 2024 i 2025. La directora de la Guàrdia Civil admet un par de reunions amb Leire Díez. Elon Musk va a camí de convertir-se en bilionari. Illa salva el primer tràmit per aprovar els pressupostos. El PSC, Esquerra Republicana i Comuns rebutja les esmenes a la totalitat. Deixem La Vanguardia i ens endinsem amb el Periòdico de Catalunya. El que també ens ha portat amb aquest conflicte a l'escola catalana. Educació aplicarà el preacord malgrat el no dels professors. Els docents tornen avui a la vaga després de que un 65% hagi rebutjat a la consulta el pacte entre el govern i els sindicats. La UCO demana els moviments bancaris del PSOE i el PSC en l'etapa de Leire. Els agents dedueixen que Sánchez coneixia l'activitat de la trama. A més, Israel i el Líban pacten un alto al foc que no atura els atacs. La treva està condicionada al fet que Hezbollah posi fi a les seves operacions. I tenim judici a Badajoz. El germà de Sánchez evita aclarir com va aconseguir el lloc a la Diputació. Francisco Javier Sánchez Segura declara: Espanya necessita més empreses tractores en defensa. I tenim l'aplicació de comptar passes. Els Mossos creuen que Jonathan Andic va anar fins al lloc de la caiguda 4 dies abans. Pel que fa a la fotografia de portada, tenim els treballs de preparació a la Sagrada Família en el dia d'ahir. Així és l'Espanya que rebrà Lleó 14è. El nom de catòlics al qual ha baixat 20 punts des de la visita de Benet XVI al 2011, però creix l'espiritualitat entre els joves. I per últim, repassem El País, el que ens ha de portar amb l'escàndol dels abusos de l'Església Espanyola. 68 bisbes assenyalats per encobrir casos de pederàstria. Els procediments judicials, les investigacions periodístiques i les sentències canòniques de les últimes dècades deixen anar llum sobre agressions tapades o silenciades per la jerarquia eclesiàstica. Pel que fa a l'enquesta de 40DB, una majoria dona suport a la fermesa del papa vers la guerra i les polítiques de Trump. I en fotografia de portada tenim a David Sánchez, el que declara: no tinc capacitat d'influir en res. A més, la UCO situa a Santos Tedán a l'origen de les cloaques des de 2021. La Guàrdia Civil creu que Servi Navarra ha canalitzat les mossegades en obra pública. I Leire Díez, en el grup de WhatsApp, diu: mi prioridad el presidente. A més, Trump perd suport entre els republicans en el Congrés per la guerra d'Iran. El bloqueig farta a qui no es presenti a la reelecció. I els docents de Catalunya també diuen no a l'acord i seguiran la vaga. A més, a la capçalera marxem amb cultura. Mor Marjan Satrapi, la veu lliure que desafia a la teocràcia iraniana. I fins aquí, doncs, el cop d'ull a les portades dels diaris. Ara és el moment de conèixer, doncs, de refrescar tota aquesta informació amb les connexions puntuals amb els butlletins informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya, quan ja estem, com sempre, al llindar de les 11 del matí, com sempre, des d'aquí, des de Ràdio Cunit, a través de la 107 de la FM i www.radiocunit.cat.
13: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Avui nova jornada de vaga general a les aules després que un 65% dels docents hagin rebutjat el preacord entre els sindicats majoritaris i el govern. Pel que fa a les mobilitzacions, avui hi ha hagut i encara hi ha afectacions a les carreteres, com a la B10, també hi ha hagut afectacions a la Nacional 150 a Barberà, a l'AP7 i també a la C33 a Granollers. S'han convocat diferents columnes, algunes en bicicleta, que han sortit de diversos punts de la ciutat i que confluiran ara al migdia a Arc de Triomf, des d'on començarà la manifestació unitària. Anem fins a una d'aquestes columnes, concretament anem fins plaça Espanya, on està la nostra companya l'Esther Minguell, que està seguint precisament una d'aquestes columnes. Esther, quin és l'ambient? Bon dia.
14: Hola, bon dia. Doncs centenars de docents aquí encara a plaça Espanya, perquè aquesta columna està engegant amb una mica de retard, perquè estan esperant autocars que venen del Penedès i de Lleida, i de seguida engegarà per la Gran Via i aniran fins a Arc de Triomf, on començarà aquesta manifestació, una proposta, una protesta que des d'aquí preveuen massiva després del rebuig al preacord amb el govern i que, segons professors i mestres, ens han explicat aquí que demostra que calen moltes millores al sistema educatiu i que van molt més enllà del salari dels docents. Des de la CGT i USTEC, també des de la COS i la Intersindical, reclamen a Educació que reobri les converses amb el comitè de vaga i que la negociació de les millores ha de deixar de banda l'acord del mes de març. Anuncien una escalada de les protestes que han de concretar encara i han de consensuar, però sí que han anunciat convocatòria de vaga pel dia 9 de juny, coincidint amb la visita del Papa, la selectivitat i també la discussió en comissió al Parlament dels pressupostos d'educació.
13: Gràcies, Esther. Estarem pendents. Bon dia.
14: Adéu, bon dia.
13: I amb els pressupostos encarrilats, el president de la Generalitat, Salvador Illa, demana al seu govern que posi la directa per executar tots els projectes durant els 2 anys que queden de legislatura. Illa s'ha fixat d'objectius que aconseguir la condonació del FLA, també el finançament autonòmic i que l'efectivitat real de la llei d'amnistia. L'escoltem.
15: Algunes coses haurien de passar en mesos. El FLA, el finançament i l'efectivitat de l'amnistia, en mesos. El posar la directa, hem de posar i no treure-la fins que s'acabi la legislatura.
13: I ja ha assegurat que tot plegat s'ha de fer amb confiança. I pel que fa a la mobilitat, un accident a l'A7 a Cambrils deixa un carril tallat direcció Tarragona. També hi ha una avaria a hores d'ara al Bruc amb un carril tallat direcció Barcelona. A banda, també afectacions habituals als accessos de la ciutat, a la C58 i finalment a l'AP7 a Barberà. I l'Audiència de Lleida ha condemnat a una multa de 5.400 euros la conductora que va causar la mort de 3 motoristes a la C-12 al FES el 22 de setembre del 2022. El tribunal assenyala que la dona es va distraure mentre prenia un cafè al volant.
16: Notícies en xarxa.
17: Ràdio Cunit.
18: El 107.0.
19: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.
20: Ven al Pollo Loco. El Pollo Loco. Pollo salás, paellas de marisco, fideuás, cochinillo, conejo, comidas para llevar. Carrilladas de cerdo, canelones, torreznos. Y también tenemos heladería y bermutería. Ah, y mientras nos esperas para tu comanda, consumición gratuita. El Pollo Loco. Nos encontrarás en la Avenida Barcelona 159-161, local 2, Cunit. El Pollo Loco. Comandas y reservas al 877-6435-81, 877-643581 y también WhatsApp 614-965-631, 614-965-631. El Pollo Loco. Y no te quedes con hambre.
21: Cunit Vila Comercial. La Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit us convida a fer-vos socis ara. Junts fem créixer Cunit. Uneix-te a l'Associació de Comerços i Professionals de Cunit i forma part d'un projecte comú. Tindràs més visibilitat. Promocionem el teu negoci a Cunit. Més promoció, campanyes i accions per impulsar les vendes. Més units, treball en xarxa i suport entre associats. Més força, defensem els teus interessos i els del comerç local. Informa't i fes-te'n soci. Posa't en contacte amb nosaltres. E-mail a fec.cunit@gmail.com. fec.cunit@gmail.com. Comerç local, vida local. Col·labora l'Ajuntament de Cunit amb el suport de Ràdio Cunit.
0: El Rincón del Tapeo 2. Con cada consumición, elige tu tapa. El Rincón del Tapeo 2. Ven a probar nuestras ofertas. Nos encontrarás en Avenida Barcelona 185, frente al Ayuntamiento de Cunit, al ladito de la peluquería Francis. El Rincón del Tapeo

0: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol. O pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com Casa Carminya, bon proveito.
1: Ràdio Cunit, al 107.0.
2: I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment ja d'esvinar quines són les... bueno, quin és l'estat de circulació ferroviària en aquests moments perquè fa la R2 Sud, que és la línia de trens que va pel nostre poble, com també doncs, perquè fa la resta de serveis de rodalies i regionals de la Renfe. La previsió ferroviària, sempre doncs subratllem aquesta paraula perquè mai sabem el que passarà, perquè diuen una cosa, després passa una altra, i escolta'm, això és un no parar. Per això sí, tenim bona notícia, o no, vaja, diuen que a partir de la setmana que ve ja tornarem a recuperar la normalitat de la nostra línia, però fins que no passi no diguis blat, fins que sigui el sac i ben lligat, com diria aquell, eh? Bé, doncs ara sí, quan ja estem portem ja 12 minuts doncs, de les 11 del matí, és el moment ja d'esmenar quines són doncs, l'estat de circulació ferroviària. Recordem que la nostra línia segueix trossejada en tres parts i que per creuar-la de punta a punta s'ha de fer mínim un transbord de mínim mitja hora a la mateixa línia. Pel que fa doncs els treballs de millora entre Agraf i Sitges, programa l'oferta des de Sitges i Vilanova i la Geltrú, de moment a dos trens per hora i sentit. D'altra banda, la R3, servei ferroviari entre la Garriga i Ribes de Freser. Deguts als treballs de millores, manté el servei alternatiu actual per carretera a tota la línia. També la R7, sense servei amb motiu de les obres a Montcada Bifurcació, amb servei de la línia R4 fins a Cerdanyola del Vallès i servei alternatiu per carretera entre Cerdanyola del Vallès i Cerdanyola Universitat, emparada al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona. A la R8, deguts als treballs de millora, servei ferroviari entre Granollers Centre i Rubí Can Vallhonrat amb servei alternatiu per carretera entre Rubí Can Vallhonrat i Martorell Central amb parada al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona. A la R13, amb motiu de dels treballs de millora, servei ferroviari desviat per Reus i Tarragona entre la Plana Picamoixons i Sant Vicenç de Calders. Servei alternatiu per carretera entre la Plana Picamoixons, Sant Vicenç de Calders i el Prat de Llobregat per enllaçar els serveis de la R2 fins a Barcelona. A la R14, amb motiu de les obres de millora entre Sitges i Garraf, els serveis inicien i finalitzen a Sant Vicenç de Calders, de moment, on els viatgers disposen d'un servei directe per carretera fins al Prat de Llobregat per enllaçar amb la saturada R2 Sud. En teoria, la setmana que ve es dirà ja data doncs, per tornar a recuperar la normalitat. Una incidència que afecta des de gener i que doncs, també, a banda de Rodalies, afecta molt, sobretot a la R13, a la R14, a la R15, a la R16 i la R17. I a destacar la R15 també, perquè a més, tenim servei ferroviari entre Reus i Móra la Nova. Deguts als treballs de millores, manté un servei alternatiu per carretera entre Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre i entre

Vicenç de Caldés i el Prat de Llobregat per enllaçar amb la saturada R2 Sud. Més informació a rodalies.gencat.cat, rodalies.gencat.cat. I fins aquí l'actualitat ferroviària de Rodalies i Regionals de la Renfe d'avui divendres.

0: El temps amb Josep Miró a Ràdio Cunit.
1: Hola, bon dia. El temps avui es presenta esplèndid, amb sol i cel clar tot el dia. Pot aparèixer algun bany de boira costaner a primera hora de la tarda, però és poc probable, serien molt locals i molt puntuals, i per tant s'imposar el sol amb el cel clar pràcticament tot el dia, i amb unes temperatures que s'han situat al voltant dels 16 graus llargs de mínima, mentre que la màxima avui estarà a l'interior del municipi al voltant dels 25 de màxima, una miqueta més baixes arran de mar, on no es passarà dels 23, amb una humitat avui més baixa. Vents febles amb marinades al centre del dia i situació marítima molt tranquil·la amb mar plana o arrissada. De cara a demà torna el temps esplèndid també amb sol i cel clar. Sí que demà amb algun núvol baix a prop de la costa i algun banc de boira, més probable que avui, i amb unes temperatures que no variaran gaire i estaran en conjunt entre els 16 i 17 de mínima i els 25 de màxima amb una humitat alta. Vents febles amb marinades al centre del dia i situació marítima tranquil·la amb mar plana o arrissada. I de cara a diumenge continua el temps d'estiu amb temperatures de 25 a 26 graus al centre del dia i amb cel completament serè. Vents febles en forma de brises i mar plana pràcticament tot el dia.

0: I ara sí, quan ja passa un minut d'un quart de 12 del migdia, és el moment ja d'il·luminar-nos musicalment parlant amb la cançó del dia, que com sempre ens arriba de la mà de la nostra companya Núria Ruiz, a la que ja tenim a l'altre costat del fil telefònic. Núria, què tal estem? Molt bon dia.
1: Bon dia a tothom, bon dia Jaume.
0: Què tal, com es presenta el cap de setmana?
1: Bueno, esperem que bé, esperem que bé.
0: Sí? Bueno, doncs escolta'm, sí. Doncs ho farem amb un ritual musical, com sempre, eh? A veure, quina sí. proposta ens fas avui?
1: Doncs avui és l'aniversari d'una persona molt especial, la meva mare.
0: Ah, molt bé, escolta'm, doncs des d'aquí la felicitem, eh?
1: Eh? Envia petons des de la distància.
0: Ah, molt bé, doncs bueno, molts petonets també per ella, per la Dolors Gras, veritat?
1: Exacte.
0: Bueno, doncs escolta'm, Dolors Gras s'emporta també numeret pel mega sorteig de premis d'aquesta setmana, s'emporta el 225, d'acord?
1: El 225, bon número, bon número.
0: A veure si toca, a veure si toca, eh?
1: A veure.
0: Molt bé, doncs escolta'm, com ho celebrarem avui això?
1: Doncs ho celebrem amb una de les seves cançons favorites, el Capolavoro de Il Volo.
0: Ah, molt bé, doncs anem a escoltar-lo. Doncs escolta'm, per molts anys en vida nostra, a disfrutar-los, petons i abraçades, i escolta'm, per molts anys, eh?
1: Moltíssimes gràcies.
0: Felicitats i bon cap de setmana.
1: Adéu.

0: I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment de repassar les combinacions guanyadores dels resultats dels sortejos realitzats en el dia d'ahir pel que fa a la Organització Nacional de Sex a la ONCE. Informació que ens facilita Juan Coma des de Tarragona. I els resultats d'ahir dijous, 4 de juny, van ser els següents. Pel que fa a la Super 11, la combinació guanyadora va ser la següent. Els números són el 3, 4, 5, 9, 17, 21, 24, 26, 27, 29, 31, 41, 42, 45, 51, 55, 60, 79, 81, 82. Això pel que fa a la Super 11. A la dupla de la 11, el número premiat ha estat el 12, el 12. I el triplex de la 11, el 681, 681. El cupó diari, el 70.674, 70674, de la sèrie 39. I el sorteig midia, el 31 d'octubre de 2023, amb l'1 de trèvols. I fins aquí, doncs, aquestes han sigut les combinacions guanyadores de la 11. Informació que, com sempre, ens facilita Juan Coma, des de Tarragona.
1: Correcte. Amb Bruguer Jardí i Gemma Genó.
2: El verb donar sovint s'utilitza erròniament per influència de la llengua castellana. Per exemple, hi ha algunes expressions que de manera errònia es construeixen amb el verb donar en comptes de fer-ho amb el verb fer. Donar un pas, donar un salt, donar una passejada. Incorrecte.
3: La forma correcta és fer un pas, fer un salt, fer una passejada. Altres exemples. Donar un petó. Incorrecte. Fer un petó. Correcte. Donar vergonya, donar fàstic, donar ràbia. Incorrecte. Fer vergonya, fer fàstic, fer ràbia. Correcte. Donar la volta a una cosa, donar un gir. Incorrecte. Capgirar, canviar. Correcte.
2: També és incorrecte dir donar-se compte en comptes de donar-se. Correcte. Donar set és incorrecte. Ha de ser fer venir set. Correcte. O donar-se a la fuga. Incorrecte. Fugar-se. Correcte.
3: Però compte, hi ha algunes expressions en què el verb donar és correcte. Donar a llargues, donar corda, donar a conèixer.

0: I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment de conèixer quines són les farmàcies de guàrdia d'avui divendres 5 de juny de 2026. I comencem pel servei d'urgències diurn, on la farmàcia de guàrdia del dia d'avui és la Rodríguez Porcel, situada al passeig de Vilanova 1521 de Cubelles. El seu telèfon d'urgències és el 93 895 3005. Repetim, 93 895 3005. Pel que fa referència al servei d'urgències nocturn, tenim la farmàcia Fornàs Andreu, situada a la carretera de Barcelona 95 de Segur de Calafell. El seu telèfon d'urgències és el 977 16 13 50. Repetim, 977 16 13 50.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
3: Quantes vegades mirem la lluna? Moltes, veritat? I quantes vegades li recitem un poema? Doncs ara sentirem una poesia petita i bonica, i si ens la prenem de memòria, li podrem recitar a la lluna lluneta.
4: Hola, sóc en Lluís, de l'escola dels Cosetans de Cunit. Vaig a quart de primària. El meu poema que he escollit es diu Lluna lluneta. Lluna lluneta, lluna lluneta, ve rodoneta, roda ve fi, fins demà al matí.
3: Moltíssimes gràcies, Lluís, per recitar aquest bonic poema i per participar al nostre programa. Fins al proper Embaladits i fins la propera nit de lluna lluneta. Adeu!
4: Adeu, Embaladits!
1: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada, produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.

Εφεμέριδες. Y ahora sí, arriba hasta que punto el programa. Es el momento de comenzar, doncs, a repassar las noticias más destacadas que van succeir tal día como avui. Un 5 de juny d'altres anys. Aquestes són les nostres efemèrides. I comencem l'any 1224, a Nàpols, al regne de Nàpols, on Frederic I de les dues Sicílies funda la Universitat de Nàpols, primera fundada amb el suport d'un estat amb independència de les autoritats eclesiàstiques. A partir d'aquí comencem avançant i arribem al 1305, on Climent V és escollit papa. Ja el 1644, a Pequín, a la Xina, els manxús entren a Pequín instaurant un nou imperi i l'inici de la darrera dinastia xinesa, la dinastia Qing, entre 1644 i 1911. I amb aquestes que ja arribem al segle XX. I més concretament a l'any 1907. El 1907, a la Vila de Gràcia, de Barcelona, on el Club Esportiu Europa, tal com el coneixem avui en dia, naixia tal dia com avui, d'aquell any, llavors, doncs, dos modestos clubs, el Provençal i el Madrid, el Madrid de Barcelona, van decidir fusionar-se per poder assolir més altes fites dins del futbol català. Quan es va haver de buscar un nom per l'equip, per tal d'evitar majors despeses de registre, van aprofitar el nom d'un club a punt de desaparèixer i del que en quedava la fitxa lliure, el Futbol Club Europa. Amb un petit canvi al nom, naixia el 5 de juny de 1907 el Club Deportivo Europa. El primer president en la història de l'entitat fou Rodolfo Cullell i qui va dirigir l'entitat fins al 1911, quan va passar a ser vicepresident de la Federació Catalana de Futbol. Doncs des d'aquí felicitem el Club Esportiu Europa, gran rival de la Unió Esportiva Sant Andreu. I que, doncs, amb aquests dos equips ara esdevé el millor clàssic, doncs, que es pot observar a la ciutat de Barcelona, perquè recordem que el Barça sí que és de Barcelona, però juga a una altra categoria, i l'Espanyol no és de Barcelona, és de Cornellà, el Prat i de Sant Adrià de Besòs. Bé, doncs, amb aquestes comencem, doncs, seguim, doncs, amb més efemèrides, arribant ja al 1947, on a la Universitat Harvard, George Marshall presenta el Pla Marshall d'ajuda als països europeus afectats per la Segona Guerra Mundial. I 20 anys més tard, al 1967, a Orient Mitjà, es produeix l'inici de la Guerra dels Sis Dies entre Israel i els països àrabs veïns. L'any següent, el 1968, a Los Angeles, a Califòrnia, es produeix l'atemptat mortal contra el senador i candidat a president dels Estats Units, Robert F. Kennedy. I el 1981, a Los Angeles, s'hi publica un informe mèdic sobre 5 homes homosexuals que presenten una pneumonia d'etimologia desconeguda. Estudis posteriors conclouran que es tracta d'una malaltia fins aleshores desconeguda, la sida. I el 1989, a Polònia, Solidarność venç el Partit Comunista a les primeres eleccions lliures des de la Segona Guerra Mundial. I arribem al segle XXI, i més concretament a l'any 2004, a Jerez de la Frontera, a Càdiz, Andalusia. El Llevant aconsegueix els punts necessaris per tornar a primera divisió de la Lliga Espanyola. Hi havia estat les temporades 1963-64 i 1964-65. A més, Bagels, la Gironda, a Aquitània, i això és a França, el Ball de Noël Mamer oficia el casament de Bertrand Chapertin i Stéphane Chaplin, el primer entre dos homosexuals a l'estat francès. I 4 anys més tard, el 2008, Pep Guardiola signa el contracte com a tècnic del primer equip del Futbol Club Barcelona per les temporades 2008-2009 i 2009-2010, de les més glorioses del Futbol Club Barcelona. I fins aquí, doncs, les notícies més destacades que van succeir a Itàlia, com avui, un 5 de juny d'altres anys. Aquestes han estat les nostres efemèrides.

0: L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
1: El descobriment de Neptú. El 23 de setembre de 1846, l'astrònom alemany Johann Gall va observar un punt desconegut en el firmament. Això ho va fer amb el seu telescopi des de l'Observatori de Berlín. De seguida, es va adonar que havia trobat allò que buscava, un nou planeta, el qual s'acabà anomenant Neptú. Però no estava observant aquella zona de forma aleatòria, sinó que estava fent una búsqueda minuciosa on li havia demanat un altre astrònom, l'astrònom francès Urbain Le Verrier. Tot va començar un segle abans, amb el descobriment del planeta Urà. Aquest planeta es va descobrir l'any 1781 per casualitat, aquest sí, i el va descobrir un dels millors astrònoms del segle XVIII, en William Herschel. En els anys següents es va estudiar l'òrbita amb detall d'aquest planeta i es va veure que tenia, no tenia una òrbita regular, sinó que tenia pertorbacions, desviacions del que tocaria. I els astrònoms van deduir que més enllà hi havia d'haver un altre planeta que pertorbés l'òrbita d'Urà. I es van posar a buscar-lo i a calcular com podia ser. El 1843, l'astrònom anglès John Coke Adams va calcular l'òrbita i posició d'un hipotètic vuitè planeta que provocaria aquest moviment d'Urà. Va enviar els seus càlculs a l'astrònom reial anglès, que era en Sir George Airy, però aquest no li va fer cap cas. De forma paral·lela, l'astrònom francès Le Verrier va desenvolupar els seus propis càlculs. Més que astrònom, era matemàtic, era un molt bon matemàtic, i va anar calculant on devia ser aquest planeta que pertorbava Urà, a quina posició del cel, a quina distància, quina massa devia tenir, etc. Quan va tenir tots aquests càlculs fets, que van ser llarguíssims i molt complicats, li van tardar més d'un any a fer-los, doncs va enviar les seves prediccions a diferents observatoris del món. Els va enviar a Cambridge, els va enviar a l'Observatori de París. Ningú li va fer cas. I quan els va enviar a l'Observatori de Berlín, i aquest sí que li va fer cas, va començar a buscar-lo i de seguida el va trobar. O sigui que el descobriment de Neptú és degut a un gran matemàtic francès, Le Verrier, i a un gran astrònom alemany, Johann Gall. Batejar aquest nou planeta no va ser fàcil, perquè cada astrònom proposava un nom diferent. Gall va proposar el nom de Janus. Un altre astrònom important de l'època, Challis, va proposar Oceanus. Le Verrier va proposar Neptú. Finalment, va triomfar aquest darrer nom. Neptú és el déu del mar romà, germà de Júpiter i fill d'Urà.

Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesas.com. Casa Carminya, bon proveito.

0: el Santoral i aniversaris.
1: I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment de començar a repartir alegries i felicitacions a tot i a dret, a tots i totes, xatos, tetes, o el que sigueu. És el moment d'agafar el nostre papa mòbil amb connexió directa amb el Sant Pare, on mossèn Lleó 14 sempre ens diu els sants més destacats, als quals hem de felicitar el dia d'avui. I escolta'm, el que diu ell va a missa, eh? Per tant, farem el Santoral. Repassarem els aniversaris dels famosetes i, com no, també serà l'excusa perfecta per si coneixes alguna persona a la que vols felicitar pel seu sant, pel seu aniversari o perquè celebra qualsevol cosa, ja saps, home, truca, truca i participa.
2: Línies obertes, Ràdio Cunit, 977 67 49 18, 977 67 49 18.
3: Para participar en directo, llama a Ràdio Cunit, teléfono 977 67 49 18. 977-67-4918.
1: També tenim la nostra web remodernitzada, eh? www.radiocunit.cat, on trobareu un fantàstic formulari per omplenar en l'apartat de contacte i també, doncs, el nostre chat, eh? El qual podeu també, doncs, consultar i, a més, també les nostres xarxes socials, eh? Tant a Facebook com a Instagram, a Radio Cunit en majúscules.
3: Puedes ponerte en contacto con nosotros en el formulario que encontrarás en la web de Radio Cunit, www.radiocunit.cat, y también en nuestras redes sociales. Búscanos, Radio Cunit.
1: Busca'ns, aquí estuveràs com sempre, i a més en agraïment a la vostra participació us endureu un numeret al qual entrareu al sorteig de molts i molts regals que ofereixen els nostres patrocinadors, com per exemple aquest sobre sorpresa de la Casa de l'Oro, també la higiene vocal de la Clínica Dental de Cunit, la classe de cano de guitarra d'Alma Music, també tenim la classe de guitarra, piano, baix o producció musical de Bemol Nou, com no, també tenim el llibre Mi Montaña Rusa de Vanessa Sancho, el detall sorpresa de la Joieria Castillo, les dues consumicions normals no premium de Sami Scalafell, també el tall de cabell per a mou, el rentat i marcat amb sacat de proteïna per a donar de la perruqueria Harmony, el durum kebab de Doner Pita Palace 2, també els dos esmorzars de la Marina, de Bar La Pinya, també el vermut per dues persones de l'Olivo, la bodegueta, la diligència, també les cues de ràpid ampolla de caldo de la Pastisseria Cunit, el suís amb xocolata amb nata amb xurros o porres per dues persones de la xureria Velo, també tenim, doncs, la sessió de ioga o massatge a Nanda Yoga Studio Cunit, el vermut i braves per dues persones de la braceria hípica de Cubelles en visita a les seves instal·lacions, també el mig quilo de carn picada de la carnisseria Jaguara, el pollo a la brasa de Pollo a la Brasa al Sol, dissabte o diumenge, també la copa del Gorka amb aquest vermut per dues persones, aquest sopar per dues persones del local social al Castell, el menú per dues persones del bar Casa Carminya de Castanyeira, la pizza per dues persones de la pizzeria Nanà, també l'esmorzar per dues persones de la cafeteria Panaderia Núria, el sopar per dues persones de la penya bètica de Comarruga, el sopar per dues persones del local de dijous o diumenge de la pizzeria La Góndola de Cubelles, també tenim aquest esmorzar per dues persones del Saborea, aquest lot de pollastre last amb patates al caliu, ampolla de vi, pa i all i oli, a més, en consumició gratuïta si esperes la teva comanda al Pollo Loco, també tenim aquesta invitació en consumició per dues persones a la discoteca Lou de Segur de Calafell i aquesta invitació també per dues persones a la Giralda de l'Arbós, la Giralda de l'Arbós. Bueno, doncs escolta'm, Déu-n'hi-do, eh? I ara, sense més preàmbuls, anem a repassar el nostre santoral del dia d'avui, eh? D'avui divendres, dia 5 de juny de 2026, volem felicitar a Sant Adalaro, a Adelairo, a Poloni, també Sant Ciriaco, Ciria, Domingo, Doroteu, Eutiqui, també Sant Faustí, Sant Franco, ui, cuidado, Sant Florenci, Luperci, Marcià, patró de Mart, Nicanor, Valèria, Zenaida, i també per demà dissabte, doncs, volem felicitar Sant Agobardo, Alejandro, Amancio, Artemio, Ceracio, Claudi, també Sant Felip, Gilbert, Hilarió, Sant Just, Llucià, Marcelí, Paulina, Rafael, Vicenç, i diumenge també a Sant Avenç, Alderic, Antoni Maria, també Colmà, Isaac, Jeremies, Licarió, Robert, Sabinià, Sancho, Taràcio, Valentí, Venanci, Gualabons i Bistremundo. Déu-n'hi-do, eh? No me'ls invento, eh? Que això ho diu el papa, eh? I el que diu ell va a missa, tu! I també volem felicitar a gent a la que és el seu aniversari. Doncs a destacar a Teodoro Obiang, que avui en fa 84. Nascut a Caucan, a Guinea Equatorial, és el segon president i el cap d'estat de la República de Guinea Equatorial, antiga Guinea Espanyola, antiga colònia d'Espanya. I bé, doncs, de seguida, doncs, també, com no, volem felicitar tota la resta de gent, amb el nostre mega amics de la comarca, ai, de la comarca, el mega amics de la setmana, com sempre, és aquest espai al qual volem recuperar aquest estil que ja està en desús i que, doncs, volem recuperar i que, a més, doncs, a banda d'aquest art a l'hora de fer les barreges, ens espavila una miqueta i ens fa boca pel cap de setmana, perquè, a més, també, la selecció musical és de ball, o sigui que ens alegra el dia i, doncs, fem una mica de bandmatge, de prèvia pel cap de setmana. Des d'aquí, doncs, com no, també, doncs, volem acabar de donar numerets a la gent que s'havia quedat fora de les peticions. Amb el 285, Àlex Àngels Lorca, 286, Anna Fernández, amb el 287 tenim el Josep Peris, el 288, Pepi Rey, 289, Dori Niño, amb el 290, Juan Antonio Romero, amb el 291, Renato García, 292, Marcel García, 293, Laura Almirall, 294, Dolores La Torre, 295, Marina García, amb el 296, Claudia Checa, amb el 297, Aljimino Girón, 298, Maria Luz Sánchez, 299, Encarna Navés, 300, Eliseo Vives, 301, José Osuna, 302, Núria Esteban, 303, Susana Cadavieco, 304, Paqui Montalbán, 305, Juan Macías, 306, Juanita Rísquez, 307, Paquita Díaz, 308, Mari Carmen Cortés, 309, Javi Altamirano, 310, Vanessa López, 311, José Sánchez, 312, Jordi García, 313, Sílvia Benítez, 314, tenim l'Adrián Sánchez, 315, Carolina Fernández, amb el 316, Ferran Serra, 317, Joel García, 318, Eduard Rebert, 319, Francesc Giral, 320, Oriol Jové, 321, Jorge Ferrer, Pérez, perdó, 322, Oriol Laudet, 323, Santi Gómez, 324, Quim Gómez, 325, Jaume Capella, 326, Carles Tolrà, 327, Albert Castillo, 328, Adrián Chamení, 329, Sergio Palacios, 330, Imma Cross, 331, Josep Marcià, 332, Joana Paredes, 333, Eva de la Peña, 334, Zoe Gómez, 335, Fernando Gómez, 336, Juan Pablo Rodríguez, 337, Encana Arsilaga, 338, Juan Fernández, i amb el 339 tenim a Xavi Chueca. I fins aquí, doncs, el repàs, i tanquem línies, i ho farem ara sí amb el nostre mega amics de la setmana, com bé m'havíem anunciat anteriorment, és el Màquina Total, marxem a l'any 1991, i sonava d'aquesta manera.

0: miembros de las Naciones Unidas se reúnen hoy para comentar las posibles repercusiones de Máquina Total.
1: Sí, senyors, la Màquina Total 1, any 1991. Toni Peret i Josep Maria Castells. Max Music. Des d'aquí un homenatge a Josep Maria Castells, al qual recentment se li va fer un sentit homenatge a la discoteca Sarau de Badalona, i que felicitem també a tota la seva organització, a tots els companys dels quals van assistir en aquesta fantàstica festa, per homenatge a un dels grans DJs del panorama no nacional, sinó internacional, eh? I que va contribuir a impulsar el Megamix a Espanya. I per què no dir-ho, també a Europa. Barreges que trobareu amb EBM, Tragic Error, Front 242, KLJ, Westbam, Speed Second, Digital Voice, Space Tracks, Trilitron i Tip Zap, eh? Aquest és el Megamix de la setmana, des de la vostra sintonia, aquí al Cunit del Dia, com sempre, a Ràdio Cunit.

0: el Megamix de la setmana, aquí, al Cunit del Dia. Des de la ràdio més electrònica i refrescant del Penedès Meridí. Ràdio Cunit. 107 FM. Tres de dobles, Ràdio Cunit. Punca.
1: Good evening.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Nova jornada de vaga avui a les aules, després que un 65% dels docents hagin rebutjat el preacord entre els sindicats majoritaris i el govern. Pel que fa a les mobilitzacions d'avui, provoquen encara ara afectacions en diverses vies, com són la B10, la Nacional 240 a Tarragona, la C31 a Sant Adrià del Besòs, però també han afectat aquest matí a la P7 i la C33 a Granollers. S'han convocat diferents columnes, algunes en bicicleta, que han sortit de diversos punts de Barcelona i que confluiran ara al migdia al Arc de Triomf, des d'on començarà la manifestació unitària. Anem fins una d'aquestes columnes, connectem amb la nostra companya, l'Esther Minguell, que precisament està seguint una d'aquestes columnes. Esther, ha arrencat ja aquesta marxa. Bon dia.
2: Hola, bon dia. Doncs mira, hem arribat uns quants ja a Arc de Triomf. Està ja tenyit amb el groc de les samarretes de professors i mestres que esperen l'arribada de totes aquestes columnes que comentaves i que estan avançant pel centre de Barcelona. Sí que són aquí els que venien en bicicleta i esperen poder començar aquesta protesta que ja s'intueix massiva després del rebuig al preacord amb el govern. La Intersindical, la COS, USTEC i CGT, convocants de la vaga que, segons Educació, té un seguiment del 9% amb la informació del 30% dels centres educatius, doncs des d'USTEC també David Caño explica que seguiran el que els docents han decidit a la consulta i organitzaran noves protestes.
3: No tenim cap altra opció. El que ens ha dit els treballadors i treballadores és que hem de continuar lluitant i només podem guanyar si ho fem junts i juntes. Per tant, la nostra prioritat i voluntat és fixar uns objectius unitaris, unes mobilitzacions i vagues unitàries. Nosaltres pensem que ha de ser, en el llarg d'aquest final de curs ja, incrementar molt la lluita per fer-ho possible.
2: Els sindicats exigeixen al govern que les negociacions es facin amb el comitè de vaga i anuncien nova jornada de protestes el dia 9 de juny, coincidint amb les proves de selectivitat, la visita del Papa i el debat del pressupost d'educació en comissió parlamentària.
1: Gràcies, Esther. Estarem pendents. Bon dia.
2: Fins ara, bon dia.
1: I amb els pressupostos encarrilats, el president de la Generalitat, Salvador Illa, demana al seu govern que posi la directa per executar tots els projectes durant els 2 anys que queden de legislatura. Illa s'ha fixat d'objectius aconseguir la condonació del FLA, el finançament econòmic, autonòmic, volíem dir, i l'efectivitat real de la llei d'amnistia. L'escoltem.
4: Algunes coses haurien de passar en mesos. El FLA, el finançament i l'efectivitat de l'amnistia, en mesos. El posava directa, hem de posar i no treure-la fins que s'acabi la legislatura.
1: I ja ha assegurat que tot plegat s'ha de fer amb confiança. I l'Audiència de Lleida ha condemnat a una multa de 5.400 euros la conductora que va causar la mort de 3 motoristes a la C-12 Alfés al setembre del 2022. El tribunal assenyala que la dona es va distreure mentre prenia un cafè al volant i va perdre el control del vehicle i va envair el sentit contrari.

0: Cunit Vila Comercial. La Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit us convida a fer-vos socis ara. Junts fem créixer Cunit. Uneix-te a l'Associació de Comerços i Professionals de Cunit i forma part d'un projecte comú. Tindràs més visibilitat. Promocionem el teu negoci a Cunit. Més promoció, campanyes i accions per impulsar les vendes. Més units, treball en xarxa i suport entre associats. Més força, defensem els teus interessos i els del comerç local. Informa't i fes-te'n soci. Posa't en contacte amb nosaltres. E-mail acec.cunit@gmail.com acec.cunit@gmail.com. Comerç local, vida local. Col·labora l'Ajuntament de Cunit amb el suport de Ràdio Cunit. Peluquería Harmony. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 15. Abierto de lunes a sábado, de 9:30 de la mañana a 6:30 de la tarde. Pide tu cita. Llama al 617-58-4320. 617-58-4320. Peluquería Harmony. Los puedes encontrar en Instagram, Perruquería Estética Harmony, Facebook, Perruquería Harmony y WhatsApp al 617-584320, 617-584320. También puedes llamarnos al 977-405228, 977-405228. Perruquería y Estética Harmony. En el centro de Cunit.
1: Churrería Velo.
2: A la Conca de Barberà tenim un nou establiment que col·laborarà amb la ràdio de Cunit. La Churrería
1: Velo.
2: I que ens ofereix xurros, gofres, cafès, tés, patates i aperitius de fregidoria casolana. Churrería com?
1: Velo.
2: Un espai per esmorzar, per berenar, també per emportar. A la Conca de Barberà número 13. Churrería
1: Velo.
2: Vale, no t'ho perdis, no perdis les tradicions d'un capritxo per la família. Xocolateria, xurreria i cafeteria...
1: Velo!
0: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arbós. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arbós. Per visites concertades i més informació, turisme@arbosenc.cat. La Giralda de l'Arbós. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arbós, Baix Penedès.
3: Por si el tiempo me arrastra.
2: La Bodegueta. A la plaça Sant Cristòfol de Cunit, just a davant de la nostra església. La Bodegueta, de dimarts a diumenge, si voleu gaudir, heu de tastar el nostre vi. Vermuts casolans, espai familiar de vinoteca, per tastar i també per emportar. La Bodegueta. Esmorzars, berenars i sopars de torrades o sortits d'embotits, al vostre gust. La Bodegueta.
0: Ven al Pollo Loco. El Pollo Loco. Pollo salast, paellas de marisco, fideuás, cochinillo, conejo, comidas para llevar. Carrilladas de cerdo, canelones, torreznos. Y también tenemos heladería y vermutería. Ah, y mientras nos esperas para tu comanda, consumición gratuita. El Pollo Loco. Nos encontrarás en la avenida Barcelona 159-161, local 2, Cunit. El Pollo Loco. Comandas y reservas al 877-6435-81, 877-643581 y también WhatsApp 614-965-631, 614-965-631. El Pollo Loco.

Vine a sopar per veure els partits de futbol. O pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.

0: Ven al Racó Dolç de Cunit. Aparte de bocadillos y torradas, también te ofrecemos nuestra especialidad en pan de pita.
1: Del pita, pita, del.
0: También tenemos ofertas de plato combinado, más bebida, más postre y café, por tan solo 5,95 euros. Y nuestro menú express anticrisis, al Racó Dolç de Cunit. Nos encontrarás en la calle Costa Dorada número 17. Ah, y por cada bebida, te llevas una tapita. Al Racó Dolç de Cunit.
2: Vols gaudir de l'atletisme i de l'esport i viure una experiència màgica? Doncs visita Dinàmica Vilanova.
3: A Dinàmica podràs practicar velocitat, llançaments, salts, resistència, relleus, marxa i moltes disciplines més.
2: A Dinàmica cultivem valors com l'esforç, el treball en equip, el respecte, la igualtat i la passió per l'esport.
3: Fins i tot, a Dinàmica oferint entrenaments per a nens i nenes nascuts a l'any 2019 i anys anteriors.
4: On pots trobar Dinàmica? Doncs a les pistes municipals d'atletisme Carme Suranya Esblai de la Ronda Ibèrica 58 de Vilanova i la Geltrú. Posa't en contacte amb nosaltres al telèfon 624 28 53 04 624 28 53 04. Gaudeix de l'esport a Dinàmica Club Atletisme Vilanova.
5: El Rincón del Tapeo 2. Ven y disfruta en nuestro establecimiento situado en el número 177 de la Avenida Barcelona, local 7, en la carretera de Cunit. Prueba nuestras ofertas. Medio bocadillo frío más café por solo 3 euros. Y en especial, la butifarra blanca, única en la zona. ¡Mmm, qué buena! ¡Pruébala! Recuerda, el Rincón del Tapeo 2. Nos encontrarás en la Avenida Barcelona 177, local 7 de Cunit.
2: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
3: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
2: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
3: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
2: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
4: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.
6: El Museu del Ferrocarril de Catalunya et proposa un viatge fascinant pel món del tren i un espai únic per a descobrir. El conjunt dels edificis de l'antic dipòsit de locomotores de vapor de Vilanova i la Geltrú i especialment la col·lecció de vehicles de vapor són d'un valor incalculable per la seva diversitat tecnològica i la seva història. El Museu del Ferrocarril compta amb més d'una vuitantena de vehicles, locomotores de vapor, elèctriques i dièsel, i també cotxes de viatgers, entre els quals destaca la composició completa del tren del centenari, rèplica del primer tren que va funcionar a l'estat espanyol el 1848 entre Barcelona i Mataró. Vine al Museu del Ferrocarril de Catalunya de Vilanova i la Geltrú. T'hi esperem!

0: por fin es viernes.
1: Doncs sí, senyors, per fi divendres, per fi weekend, per fi cap de setmana, moment de marxa, de juerga, i com, de quina manera, doncs, que començar-la, doncs, amb el nostre mega sorteig de la comarca, l'únic, l'inimitable, el que s'està més de mitja hora repartint premis cada setmana, com sempre, a través de la vostra sintonia, el conit del dia, el que, com sempre, tu ets el protagonista, no ens cansem mai de dir-ho, doncs, en agraïment a la vostra participació, com sempre, us oferim tots aquests premis que ofereixen els nostres patrocinadors, els que, com sempre, culminem la setmana amb el nostre mega sorteig de la comarca, el que, doncs, com no, en agraïment a la vostra participació, us oferim, doncs, tots els divendres a través de la 107 de la FM i www.radiocunit.cat, des d'aquí, des de la Ràdio Anticrisis, l'oficial del Penedès Marítim. Ràdio Cunit! I sense més preàmbuls, ara sí, doncs ja començarem el que seria el nostre mega sorteig. Ho farem, doncs, com sempre, remenant les boles del nostre bombo. I el que ja tenim aquí preparat per començar, doncs, amb el nostre particular ritual per barrejar bé tots els sumarets i que quedin més ben repartits tots els premis. Avui, divendres 5 de juny de 2026. O sigui que agafem el nostre bombo i comencem a remenar-lo. Som-hi! Ahí estàs! Molt bé, doncs, atenció, que comencem pel primer premi, com sempre, la Casa de l'Oro. La Casa de l'Oro, que ens ofereix un sobre sorpresa de bisuteria de ser quirúrgic valorat entre 5 a 20 euros i que trobareu aquí, a l'Avinguda de Barcelona 179. Atenció, roda la bola, sintonia. Caiguda número 287. La 287. 287, eh? 2-8-7 point. El Bollo Mini és per... a veure on estàs, això. El 287, el 287. Això està cap al final. Atenció, Josep, Josep Peris. Moltíssimes felicitats. Torn per la Clínica Dental de Cunit, a la que ens ofereix una higiene bucal a l'Avinguda de la Font 62 Baixos. Atenció, roda la bola. Ha caigut la número 108. 108. 100 age. 108 point. El Bollo Mini és per... A veure... Se'n va a la Clínica Dental. A Lluís, millor somriure. Fernando, Fernando Gómez. Muchísimas felicidades. Torna ara per Alma Music, la que ens ofereix una classe de cant. De cant de morno, eh? De cantar, eh? De cant o de guitarra gratuïta a l'Avinguda Mossèn Jaume Soler, número 19, de Calafell Platja. Atenció, roda la bola. Ui, mira! El número 7. El número 7. 7. 7. Poing. El Bollo Mini és per... Això està la primera fulla. Se'n va Alma Music. Zoe. Zoe Gómez. Felicidades y a disfrutarlo. I vamos para bingo. Ara és el torn de Bemol Nou, que ens ofereix una classe de guitarra, piano, baix o producció musical a Segur de Calafell. I ahí va, atenció. I què posa aquí? És el 148. 148. 148, 148, 48 point. El Bollo Mini és per... A veure, se'n va cap allà, ve molt nou. És per... Ai, que no trobem. A veure, és per... Ahí estàs! Isabel, qué bien, a cantar con Isabel. Isabel Carrasco, felicidades y a disfrutarlo. I vamos para bingo. Vinga, doncs, 5 minutets ja portem ja de nostre mega sorteig de premis de la comarca, l'únic inimitable, com sempre, a través de la ràdio Anticrisis, a través de Ràdio Cunit, sí senyor, la ràdio oficial del Penedès Marítim, ara que, com sempre, doncs, en agraïment, vol oferir lo millor a la nostra audiència, eh? Com sempre, sou els més privilegiats de la comarca, perquè és l'única emissora que segur que toca. O sigui que ara és el torn de Vanessa Sancho amb el seu llibre Mi Montaña Russa, de l'editorial Círculo Rojo, recordeu, Mi Montaña Russa, que dona nom a una de les seccions del nostre espai, que com sempre pots disfrutar tots els dimarts a 11:45 al migdia, a la vostra sintonia, aquí al Cunit del Dia. Ai, Vanessa Sancho, Mi Montaña Russa! Que atenció, roda de la bola. I a veure què surt aquí, atenció... és el número... 101, cap i cua! Ai, ai, que tossíem, mare de Déu, els aires acondicionats. El 101, 101, cap i cua, 101, soldat segur, com diria aquell, 101, 101, 101, atenció, s'emporta el llibre Mi Montaña Russa de Vanessa Sancho. Ángela, Ángela Santa María, felicidades y a disfrutarlo! I si voleu venir un dia, un dimarts, també podeu portar el llibre i firmar-lo, firmar-lo per a la seva autora, Vanessa Sancho, eh? Vinga, doncs ara és el torn de la Joieria Castillo, que ens ofereix un detall sorpresa aquí al carrer Francesc Macià 31, al costat de la ràdio. No, que atenció, hi va, roda la bola. Joyería Castillo. Corre, corre, que te pillo. Ahí está la bola. Ahí está, ya la empillada. Ahí es la número 139, la 131, a Hand the 39. Desde aquí saludemos a la Charo, al Ángel, a la Nadia, a todo el personal de la Joyería Castillo. Y se va cap allá, atención, Lina, Lina Zarra. Felicidades y a disfrutarlo. Ara és el torn de Samis, Samis Calafell, el que ens ofereix dues consumicions normals no premium al carrer Montoriol número 32 de Calafell Platja. Campana i s'acabó, a veure què surt aquí, atenció, sintonia, a veure, ahí estàs, molt bé.

ruta que igual la bola 261, la 261, 261, Du Sis Ampuan. El Iguayo Mini es per... a ver, aquí se'n va Sami Escalafell. Atenció, perquè se'n va cap allà. És per... Ai, Toni! Toni Capdevila! Doncs ja ho saps, eh? Sanirari. Cuidadín, qui no se l'acabi. I ara ens hem de posar més guapos o més guapes del que som. Ara hem de marxar a la peruqueria Harmony, el que ens ofereix un tall de cabell per home, o bé un rentat i marcat amb sacat de proteïna per dona, i que trobareu aquí al carrer Francesc Macià, número 15. I atenció, roda la bola. Peruqueria Harmony, ha caigut la número... 182, 182, 182, eh? Un 8 de point. El Iguayo Mini serà? És per... Ruth Rivero! Felicidades i buen provecho! I ara canviem, creuem la cera, marxem al Doner Pita, pitaren, Doner Pita pa les dos. No és un hotel, és un kebab. Doner Pita pa les dos. Ja m'arriba la flaira, des d'aquí saludem a la Sif, al Munir. En fi, Doner Pita pa les dos. Trobareu aquí al carrer Francesc Macià, número 18. Ofereix un fantàstic durum kebab. Atenció, roda la bola. Cau la número 237 237 237 237. El Iguayo Mini serà i marxarà cap allà. Atenció, Doner Pita Pitaren, Doner Pita pa les dos. Ai, a veure, on estàs? Aquí estàs, Joana Paredes, moltíssimes felicitats. I ara marxem a la Marina. He dit Marina? La Marina està morena! La Marina està morena! I tan morena, perquè està a primera línia de platja. Sí, senyor, al passeig marítim 147, local 2. La Marina, antiga Calona, ens ofereix dos esmorzars. I atenció, derrapada la bola. I ara que surt aquí... Atenció, ei, vítala, ja la tenim aquí. La número 103, 103, 103, 0, 3 points. Ai, a veure qui se'n va cap allà. Atenció, és per... Blanca Martínez. Blanca, moltíssimes felicitats. I marxem al Bar La Pinya. Bar La Pinya. Sí, senyors, al Bar La Pinya, que ofereix dos esmorzars al carrer Conca de Barberà, número 13, davant mateix de la policia local. Com a campana, ja. Al seguit. S'acabó. Ahí està. Vinga, una altra bola que cau. I és la número... 140. 140. 114. En 4-0 points. La termina 40, numerets més amallat, 37, numerets més endavant. I aquí la trobem, se'n va cap allà. Emília Covilla. Doncs a disfrutar-ho, clar que sí. I com no, un clàssic, El Olivo, Restaurant Lounge, al Port de Segur de Calafell. Des d'aquí saludem, doncs, al José, a la Cris, a la Conchi, al Toni, bueno, en fi, a tot el personal de l'Olivo. Que bé que ens tracta l'Olivo amb aquestes sessions amb Sound DJs quilòmetre zero, i que bé que es menja, i quin bon ambient, i quina música, i quina gent. Ai, per favor, El Olivo, i un oasi, un paradís aquí a Segur de Calafell. Ofereix un fantàstic vermut per dues persones al carrerín número 1 del Port de Segur de Calafell. Ahí va, atenció, roda la bola. El Olivo, Mital, és el número 208, el 208, 208,
208 points. Le Royaume-Uni espère. Allez, allez, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est? A veure, se'n va cap allà, ja no, no el trobem. On està? A veure, aquí no estàs, aquí tampoc. Quin caos de papers que tenim. A veure, aquí estàs, sí, sí, 208, 208. Aitor, Aitor Escardó, felicitats i a disfrutar-ho de debò. Ara és el torn de la bodegueta, la bodegueta. Doncs sí, senyors, la bodegueta ens ofereix dos vermutacos més pinxo del dia de dimarts a divendres a la plaça de Sant Cristòfol, davant de l'església, en el teu racó predilecte, al ladito de la diligencia. I atenció, roda la bola. La bodegueta! La bodegueta! Mira, el número 89, HD9, with Nefwang. Adéu, Ollomini, és per... a veure, qui se'n va cap allà, cap a la bodegueta, el número 89, el 89, és, a veure, qui se detiene en el 89, la bodegueta. Se'n va cap allà... Mercè, Mercè Rubio, felicitats i a disfrutar. I no ens canviem de placeta, ara és el torn de la diligència. Ai, la diligència, des d'aquí saludem al Renato i a tot el seu personal. Que bé que estem a la diligència. No et perdis la revetlla de Sant Joan, que per un mòdic preu de 33 euros podràs disfrutar d'un fantàstic mega menú amb pica-pica, amb segon plat a triar, que, bueno, escolta'm, brutal. I a més també tenim festa, tenim coca de Sant Joan, tenim DJ, DJ Jaumix, som DJs quilòmetre zero, festa fins a les tantes de la matinada. Festivalaco, Festivalaco de Sant Joan a la Diligència. Doncs bé, la Diligència també ens ofereix dos vermuts. I recorda, es troba a la plaça Sant Cristòfol, davant de l'església, en el teu racó predilecte, al ladito de la bodegueta. I atenció, roda la bola. A la Diligència se'n va. Atenció, ha caigut la bola número... 277. La 277, 277 points. Lomini, Lomini, a la diligence, se'n va, atenció, serà, serà, el 277, ai, que no el trobem. Mira, podem dir-ho en diferents idiomes, ho podem dir-ho amb mallorquí, 277, en valencià, che, 277, ho podem dir-ho amb andorrà, 277, amb occità, 277, amb aranès, 277, amb la pau, 277, caram, sí que sabem idiomes aquí, eh? I el que s'ha de fer per guanyar temps. Ah, mira, aquí està, eh? Se'n va la diligència, Natàlia, Natàlia Alba, felicidades i a disfrutar-la, i ja ho saps, eh? Salut i força! Y ahora no limpio pescado. Si quieres una cena elegante, cómprate un bogavante. Si es de Galona, Cigala, Pescaderia Cunit. Sí, senyor, la peixateria de Cunit ens ofereix cues de rap i una ampolla de caldo aquí al carrer Ampar Nadal. Vinga, vinga, vinga, això és una pala. Vinga, som-hi, som-hi, som-hi. Atenció, ha caigut la bola número... 138, 138, 138. En 3, 8 points, tararí com sí, com s'ha, se'n va cap allà, atenció, atenció, a veure qui és, se'n va a la peixateria Cunit. Jaime, Jaime Fernández, felicidades y a disfrutarlo. I ara és el torn de la xurreria Velo, la xurreria Velo, ens ofereix un suís, la xurreria Velo, que és un suís xocolata amb nata, xurreria Velo, amb xurros o porres per dues persones. Xurreria Velo, al carrer Conca de Barberà, número 3. Vinga, tots junts. Xurreria Velo, així m'agrada, molt bé. Ai, la xurreria Velo, la trobareu aquí davant mateix de la policia local. Xurreria Velo. Atenció, roda la bola. I cau la número... 142, 142, 142, en 4 points. I li vull dominir, serà, serà. A la xurreria, xurreria Velo, s'anirà cap allà. Atenció, atenció, quin serà, serà.
és la... Adrià, Adrià Sánchez, moltíssimes felicitats! I ara marxem anant de Yoga Studio Cunit amb aquesta sessió de ioga o massatge al carrer Major número 6. Ahí va, atenció. A veure qui es relaxa. Mira, ha caigut la bola 289, la 289. The with Neff Point. A veure, anem a buscar-lo, a veure qui se'n va cap allà. Atenció. Dori, Dori Niño. Felicidades y a disfrutarlo contigo. I ara és el torn de la braceria hípica de Cubelles. La braceria hípica de Cubelles. Ai, que dia, que bé que ens ho passem a la braceria hípica de Cubelles. Ei, ei, ei, ei, ens ve un cavall aquí. Calla, calla. Vinga, doncs, la braceria hípica de Cubelles és un lloc perfecte també per aprendre a muntar cavall i també per disfrutar, per visitar les seves instal·lacions, a les quals també ens ofereix, i a més, amb aquest fantàstic vermut i braves per dues persones. I ho trobareu aquí a la carretera entre Cunit i Cubelles, a la C31, braceria hípica de Cubelles. Sí! Hosquet! Vinga, oh, ahí està. Atenció, atenció. Doncs se'n va cap allà. Braceria hípica de Cubelles. Al 137, el 137. A 137, eh? En 37 points. Te la dic com si com sa. Vinga, qui serà, qui serà? A veure, a veure, a veure. Qui serà, anirà cap allà. Al 137 és per... Auris, Auris Ramírez. Felicidades y a disfrutarlo. I ara és el torn de la carnisseria Jaguara. Sí, senyors, la carnisseria Jaguara, el que ens ofereix mig quilo de carn picada aquí a l'Avinguda Barcelona, 185. El mateix de l'Ajuntament de Cunit, eh? I al costat del Rincón del Tapeo 2. Oh, i atenció, ahí va. Ai, senyor, senyor, qui s'anirà cap allà? Doncs mira, ha caigut la bola 117, 117, 117, 117, 117, 117, 117, 117, 117, 117, 117, 117, 117, 117, 117, 117, 117, 117, 117, 117, 117, 117, 117, 117, 117, 117, 117, 117, 117, 117, 117, 117, 117, 117, 117, 117, 117, 117, 117, 117, 117, 117, 117, 117, 117, 117, 117, 117, 117, 117, 117, 117, 117, 117, 117, 117, 117, 117, 117, 117, 117, 117, 117, 117, 117, 117, 117, 117, 117, 117, 117, 117, 117, 117, 117, 117, 117, 117, 117, 117, 117, 117, 117, 117, 117, 117, 117, 117, 117, 117, 117, 117, 117, 117, 117, 117, 117, 117, 117, 117, 117, 117, 117, 117, 117, 117, 117, 117, 117, 117, 117, 117, 117, 117, 117, 117, 117, 117, 117, 117, 117, 117, 117, 117, 117, 117, 117, 117,
és per... Cristina, Cristina González. Felicidades y a disfrutarlo. I ara és el torn de Pollo a la Brasa al Sol. Sí, senyors, Pollo a la Brasa al Sol. El que ens ofereix un fantàstic pollastre a la brasa aquí a l'Avinguda de la Font 86 Cunit, d'aquí de Cunit, dissabte o diumenge. I atenció, roda la bola. Ha caigut el número 70. 70, 17, 7, 0, point. 70. A veure qui se'n va. Pollo a la brasa al sol. Número 70, 70, 70. Àngels. Àngels Lorca. Doncs moltíssimes felicitats. I vamos per la bingo. Seguim amb el nostre mega sorteig de premis de la comarca. L'únic, l'inimitable, el que s'està més de mitja hora repartint premis cada setmana. Des d'aquí, des de la ràdio Anticrisis, l'oficial del Penedès Marítim. Ràdio Cunit, home, clar que sí. I ara, doncs, és el torn de la cova del Gorka. La cova del Gorka, que ens ofereix un vermut per dues persones al carrer Miguel Utrillo, número 4 de Cunit. I atenció, roda la bola. Roda la bola a la cova del Gorka. I cau el número 226. El 226, El 226. Anem a buscar-lo. A veure qui se'n va a la cova del Gorka. Déu-n'hi-do, quines tapes que us ofereixen cada consumició, eh? I que bé que s'està a la cova del Gorka. Sí, senyor. Atenció, atenció, perquè amb el 226 se l'emporta... Juliana, Juliana Alciaturi. Juliana Alciaturi, prego, allora, moltes felicitats.
I ara és el torn del local social al Castell, el que ens ofereix un sopar per dues persones a l'Avinguda Cabrera 1043 de Cabrera d'Igualada. A la noia! Atenció, roda la bola! Ha caigut la número 338. La 338. Ui, això està cap al final de tot, eh? El 338, el 338. I atenció perquè se'n va cap allà al local social del Castell. Juan Fernández. Felicidades y a disfrutarlo. I ara és el torn del bar Casa Carminy a Travesses de Castanyaire. Sí, senyors, ai, que bé que es menja. I a més pots disfrutar del futbol, de les motos. Què més es pot demanar? A més, la primera línia de platja, Bar Casa Carminy de Castanyaire. Ens ofereix aquest fantàstic mega menú per dues persones a disfrutar de dimarts a divendres. I que trobareu aquí, al Passeig Marítim número 5. Atenció, roda la bola. I cau la número 95. La número 95, de Nef 5 Point. Anem a buscar-lo, atenció, Casa Carminy, Bar Casa Carminy, número 95. Pues ja sabes. Eli Suárez, moltíssimes felicitats i a disfrutar-lo, clar que sí. Bon profit. Prego, ara és el torn de la pizzeria nanà. Nanana, nanana, nanana, nanana, pizzeria nanana, pizzeria nanana, pizzeria nanà. Ens ofereix una pizza per dues persones al carrer Josep Estivill, número 34 de Navas, a Barcelona. Mamma mia, com me piace la pizza. Ahí está, prego, allora. Andiamo, andiamo, va lontano. El numero 100, cilento. Numero 100, numero 100, 100, numero 100. Al numero 100. 100.100. Allora. Mira, tenim al costat Ingrid Ortiz, moltíssimes felicitats. I a disfrutar, mamma mia, com me viatge la pizza. I ara és el torn de la cafeteria Panaderia Núria, la que ens ofereix, atenció, eh? Un esmorzar per dues persones al carrer Víctor Català, número 4, de Comarruga. Al costat de lo que queda del riuet. Oh, atenció, roda la bola. Ui, mira, ja ha caigut la número 110, 110, 110, eh? Amb 0 point. Aire Bollomini, és per... a veure, aquí se'n va la cafeteria, Panaderia, Núria. El 110 també el tenim enganxat. Encarna Argilaga, moltíssimes felicitats. Vinga, doncs, escolta'm, estan massa enganxades les boles, anem a tornar a manar-les perquè això no pot ser. O sigui que vinga, tornem a fotre-li canya. Som-hi, doncs! Romena, Romena, nena, Romena, Romena, nena, Romena, Romena, nena, ai! Ahí está, muy bien. Venga, ahora, hombre, ahora es el torn de la peña bética de Comarruga. Mucho Betty, mucho Betty, man que pierda, la peña bética, Comarruga, carrer Víctor Català, número 4, un sopar per dues persones. Y roda la bola, atención, mira que surt aquí, atención. Ha caigut la número 268, la 268, 268, 26 wind point. Ahí le voy a com serà? Ay, ay, ay, venga, picha, a ver que se va la peña bética. Hombre de Comarruga, animal el Betty. Hombre, aunque ya no haya fútbol ni temporada, una buena cena te vas a cascar. Sí, señor. Atenció a la peña bética de Comarruga, 268, 268. Y de paso un bizcocho. Ay, ay, ay, ahí está, atención. Se va la peña bética de Comarruga. Pepi, Pepi Rey. A disfrutarlo como un rey. Sí, señor. Bon profit, eh.
I ara tornem a parlar italià. Pizzeria La Gondola de Cubelles. El prego, allora, mamma mia, la pizzeria La Gondola. El carrer Víctor Balaguer, número 18 de Cubelles, ens ofereix un fantàstic sopar per dues persones al local de dijous a diumenge. I atenció, roda la bola. I cau la número 339, la 339 339 339 339. Allora, pizzeria La Gondola. Això està cap al final. Se'n va la pizzeria La Gondola. Xavi, Xavi Checa, moltíssimes felicitats i a disfrutar-lo com sempre. I ara és el torn del saborea, saborea, saborea, venta, saborea. Saborea, saborea, saborea, venta, saborea. Ai, el saborea, saborea. Ofereix un esmorzar per dues persones de dilluns a divendres. I on està? A l'avinguda Sant Joan de Déu 231 de Segur de Calafell. Moc, atenció, roda la bola. Saborea, saborea, saborea. Vull mirar, número 2, el número 2. 2 1 point. Tari com si com sa. 2. Ai, ai. Suai. 2. Àfrica Sant Martín, moltíssimes felicitats i a disfrutar-lo d'en 2. I ara és el torn del popopolla, popopolla, popopolla. Ai, ai, ai, és que ens estem tornant bojos. Popopolla, pollo loco, el pollo loco. Quiquiriqui, pollo, qui quieres que te diga? El pollo loco, sí senyor, ens ofereix un fantàstic megalot consistent en pollastre a l'ast, patates al caliu, ampolla de vi, pa i all i oli, i que trobareu aquí a l'avinguda de Barcelona 159-161, local 2 de Cunit. El popopolla, popopolla, loco, loco, loco, loco, pollo loco. Moc, i atenció, perquè mentre esperes la comanda, et pots prendre una consumició gratuïta. Què més es pot demanar? El popopollo, popopollo! El pollo loco, loco, loco! Ja ha caigut la bola. 282, cap i cua, 282, 288. 282, els idiomes amb l'accent de Michigan, que és característica, doncs, bueno, fin. També en francès, va, és igual. De 8 10 points, el Guillaume Mini, ja com a Eurovisió, el Guillaume Mini, a veure qui se'n va cap allà, el popopollo, popopollo. Ai, ai, ai, quina gana, se'n fa la boca aigua, quin pollastre. I a més, és un pollastre formós, d'aquells que dius, ostres, ja pots començar a pensar, si t'agrada el pit o la cuixa. Ai, ai, ai, 282, a veure qui se l'emportarà, pit o cuixa. Qui és el que t'agrada? A mi, a mi m'agrada tot. Bueno! Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Atenció, perquè se'n va cap allà. Mira, Conxi, Conxi Villegas. Conxi, moltíssimes felicitats, bon profit. I comença a pensar si vols pit o cuixa. Bueno, és igual, et ve tot, I per partida doble. Déu-n'hi-do, mega pollastre, amb patates al caliu, amb polla de vi, pa i all i oli. Tela, tela, tela, el popopollo loco. I ara marxem a la discoteca Lou de Segur de Calafell per moure una miqueta l'esquelet, No et perdis les sessions amb Sound DJs Quilòmetre Zero, Ai, ai, ai. La discoteca Lou de Segur de Calafell ens ofereix una invitació amb consumició per dues persones a l'Avinguda Catalunya número 3 de Segur de Calafell. Molt, i atenció, roda la bola. I cau la número... A veure què posa aquí. 140, 140, 114, 114, 140, 140, en 4-0 point. El Guillomini és per... Ai, ai, discoteca low, low, low. Ahí estàs, Emilia Covilla, de Fiestuki, Fiestuki, a la discoteca Low. Som festa, som poble, som discoteca, som música, som bon ambient, senyor, discoteca Low. I ara marxem a la Giralda de l'Arbós, la Giralda de l'Arbós, la Giralda de l'Arbós ens ofereix una invitació per dues persones a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer número 35 de l'Arbós. Com no, Si no, malament.
molt. Si, si fos Giralda de Cunit, seria la de Cunit, però si diu la Giralda de l'Arbós, és que és de l'Arbós, eh? Però mira, ha caigut la bola número 43, la 43, 43, eh? 43 points. El Diego Llomini serà, serà, i marxarà cap allà, cap a la Giralda, aquest fantàstic palauet àrab modernista. Des d'aquí també saludant tot el seu personal, eh? Atenció, se'n va cap allà. Recorda que també el dissabte tenim visites guiades, eh? La Giralda de l'Arbós. A més, també tenen cicles de... activitats, esdeveniments culturals. I també fan bodes, bautizos i comuniones, eh? Mira, atenció, se va la Giralda de l'Arbós. Dori, Dori Caballero, felicidades y buen provecho. Recorda que sintonitzes el mega sorteig de la comarca, l'únic, l'inimitable, el que s'està més de mitja hora repartint premis cada setmana des de la vostra ràdio, la ràdio Anticrisis, l'oficial del Penedès Marítim, Ràdio Cunit, home, sí senyor. I ara és el torn de la pel·lícula Fantasma de la Setmana. Aquest espai al qual ens proposa el nostre company Jordi Mauri, el que mitjançant unes pistes i escoltant una banda sonora heu d'encertar el títol de la pel·lícula. Els afortunats o afortunades entrareu al sorteig un fantàstic lot de regals que passarem a repassar a continuació. Prova! Abans que bé, molta gent ens preguntava quina és la pel·lícula fantasma d'aquesta setmana, com es titula i qui, quanta gent ha acertat, eh? Doncs ara us ho desvetllarem, eh? Mira, la pel·lícula fantasma d'aquesta setmana era Dos hombres y un destino. Ai, sí, veus, tu que no ho sabies, mira, és aquesta, eh? És aquesta, i bé, a veure qui ha acertat, eh? A veure qui ha acertat. Perquè ara hem perdut la llista i és una altra, clar, és una altra llista a part, eh, per poder entrar en aquest sorteig. Han encertat 6 persones, tu. Mira, 6 persones han encertat. Atenció, passem llista. Amb el número 1, Nadia Alfarji. Amb el 2, Toni Capdevila. Amb el 3, Josep Macià. Amb el 4, Joana Paredes. Amb el 5, Alberto Riba. I amb el 6, Dori Solís. Bé, doncs, una d'aquestes 6 persones s'emportarà aquest fantàstic lot de regals consistents en una consumició més tapa gratuïta cortesia del Racó Dolç de Cunit, situada al carrer Costa Durada número 17, en ple Parc Central de Cunit. Recorda, eh? Beguda o refresc i tapa de dilluns a divendres. A més, el Rincón del Tapeo 2 ens ofereix un esmorzar per dues persones al carrer... esmorzar per dues persones amb cafè i mig en tapafret a l'Avinguda Barcelona 177. També, doncs, Dinàmica Club Atletisme a la Ronda Ibèrica número 58 de Vilanova de Geltrú ens ofereix 3 dies de prova i 10 euros de descompte a la matriculació del seu curs. I a l'Hotel Àdia, ai, a l'Hotel Àdia, l'Hotel Àdia ens ofereix un fantàstic mega menú per dues persones, eh? El que podreu disfrutar a l'Avinguda Mediterrani, cantonada Avinguda Tarragona, just fent frontera amb Segur de Calafell. No debes cruzar el Pecos, amigo, a la frontera. No debes cruzar el Pecos, amigo. ¡Bueno! Ei, no, un moment, lapsus, eh? Un moment. Això és el es nota que és divendres, eh? Lapsus, encara no hem ficat, no hem, hem de barrejar les boles encara, és veritat. I ens hem deixat també que a banda de l'Hotel Àdia tenim el Museu del Ferrocarril de Catalunya a Vilanova, eh? Sí, senyors, el Museu del Ferrocarril de Catalunya a Vilanova, el que ens ofereix, atenció, eh? Una invitació per dues persones i que trobareu aquí al costat mateix de l'estació de Rodolies de Renfe de Vilanova de Geltrú. I ara sí, anem a remenar les boles, som-hi. Vinga, que són 6 només, eh? I fa molt poca... Vinga, va, remena, nariaro, nariaro, nariaro, nariaro, nariaro, nariaro, nariaro, nariaro, nariaro, nariaro, nariaro, i ja està, ja ho tenim aquí. Mira, molt bé. Atenció, doncs, ara ja ho tenim tot remenat ja, hem repassat tots els regals de tots els nostres patrocinadors, el lot de regals de la pel·lícula Fantasma d'aquesta setmana, i atenció perquè roda la bola! I atenció, a veure què ha caigut aquí. Ui, mira, ha caigut la bola número 6. La número 6. 6. 6. El Bollo Mini és per... Dori, Dori Solís, Dori, moltíssimes felicitats, eh? Sí, senyor.
Escolta'm, bueno, doncs felicitem a tota la gent que li hagi tocat premi, a tots els afortunats del nostre mega sorteig de premis d'avui divendres, i com no, també recordar que els afortunats i afortunades ja podeu venir a buscar els vostres tiquets doncs aquí al carrer Francesc Macià, número 43, primera planta, en horari d'oficina de dilluns a divendres de 9 del matí a 2 del migdia. Recordeu que els vals caduquen al cap de 15 dies i que són personal intransferibles, els heu dotit amb el vostre DNI, eh? I dit això, ara sí, és moment d'aturar el nostre conitejador i passar a passar el que seria els guanyadors d'aquesta setmana. Els guanyadors del megasorteig de premis d'avui dijous, 4 de juny de 2025.

Ruth Rivero. A Doner Pita Palas 2, Joana Paredes. A la Marina, Blanca Martínez. Al Bar La Piña, Emilia Comilla. A El Olivo, Restaurant Lunch, Aitor Ascardó. A la Bodegueta, Mercè Rubio. A la Diligencia, Natalia Alba. A la Pasatería Cunit, Jaime Fernández. A la Churrería Velo, Adrián Sánchez. A Nanda Yoga Estudio Cunit, Dori Niño. A la Brasería Hípica de Cubellas, Auris Ramírez. A la Camisería Chaguara, Cristina González. Als Pollos a la Brasa al Sol, Àngels Lorca. A la Cova del Gorca, Juliana Alciaturi. Al local social del Castell, Juan Fernández. Al Casa Carmiña, Eli Suárez. A la Pizzeria Nanà, Ingrid Ortiz. A la Cafeteria Panaderia Núria, Encarna Argilaga. A la Penya Bètica de Comaruga, Pepi Rey. A la Pizzeria La Góndola, Xavi Checa. Al Saborea, África San Martín. Al Pollo Loco, Conchi Villegas. A la Discoteca Lou de Segur de Calafell, Emília Comilla. I a la Giralda de l'Arbós, Dori Caballero. Als afortunats que els ha tocat premi, el lot de regals de la pel·lícula Fantasma de la setmana, que era Dos Hombres i un Destino, se'n va al Racó Dolç de Cunit, al Rincón del Tapeo 2, a Dinàmica Club Atletisme de Vilanova, a l'Hotel Àdia i al Museu del Ferrocarril de Catalunya a Vilanova. Dori Solís. Aquests són els afortunats del megasorteig de premis d'avui divendres 5 de juny de 2026. Moltíssimes felicitats! I com no, doncs, des d'aquí també agrair a tota la gent que ha participat al llarg de tota la setmana. Recordem, la setmana que ve, més i millor des de la vostra sintonia, aquí al Cunit del Dia, al qual us saluda des dels controls tècnics i locució un servidor, Jaume Sens, al qual us encomana que no canvieu de dial. Tenim molta programació encara per oferir-vos. Ara us deixarem amb les estrenes cinematogràfiques, amb els trailers, de la setmana, de la mà de Jordi Mauri, i molts més continguts fins a arribar al punt horari de les 10 del matí del proper dilluns, si Déu vol, al qual tornarem a estar aquí en viu i en directe des de la vostra sintonia, aquí al Cunit del Dia, des de la Ràdio Anticrisis, l'oficial del Penedès Marítim. Ràdio Cunit, home! Clar que sí! I des d'aquí, que passeu un molt bon cap de setmana, a disfrutar dels premis i que vagi de gust! Petonets i abraçades! Siau!

0: Vols saber quines pel·lis pots anar a veure? Doncs el lloro. Aquestes són les estrenes de la setmana.
1: El lloro, eh?
2: El loro que està molt movient.
1: I tant, i tant. La celebració.
2: Que n'aprenguin.
1: Que n'aprenguin, això.
2: Sí. No, a veure, la setmana que ve, que és el darrer programa, ja, home, abans de les vacances, ja, ja farem una recopilació de... Per què diem això?
1: Eh? Aviam, aviam.
2: Eh, Jaume?
1: Molt bé.
2: Sí. Perquè és motiu de cese, això.
1: I gravíssim.
2: De cese, sí. Vinga, va, anem a parlar de pel·lícules, que d'aquí es tracta. Jo començaria parlant d'una pel·lícula espanyola, que ja està en cartellera des de la setmana passada, que es titula Mallorca Confidencial. Què hi trobem en el repartiment? Doncs la Lolita, la Flores,
1: sí,
2: i el Jordi Sánchez, per exemple.
1: Ah, mira.
2: Sí, és un thriller, drogues, policia, etc. A veure, som a Mallorca, on una dona de nom Xusa és la matriarca d'una família dedicada al narcotràfic de l'illa. Déu-n'hi-do la feina que té la Xusa. Però un bon dia, un projecte immobiliari amenaça de destruir el seu barri, el seu poder i el seu imperi. La seva neboda, que acaba de sortir de la presó, Déu-n'hi-do quina família, intentarà ajudar la seva tieta, que és la Xusa, és a dir, la Lolita. Escoltem el tràiler, Jaume?
1: Molt bé.
3: Meter en una isla la hostia de farlopa cada semana no es fácil. Todos sabían que si querías provisiones había que hablar con una mujer.
4: És vera que a vostè li ha tocat la loteria 5 vegades?
5: Espera.
3: Cuando yo cumplí 18 años, ella ya mandaba en Son Canal.
6: ¡Por Son Canal!
4: Centro comercial, torres de viviendas, hotel...
7: Los gitanos no dejarán más Son Canal.
8: Que te han ofrecido dinero por tu casa.

0: I ara sí, a l'escoltar aquesta sintonia, és el torn de tornar amb el Tot Natura, que com sempre ens arriba de la mà del nostre tècnic de medi ambient de l'Ajuntament de Cunit, de la nostra companya, en Josep Miró. Què tal estem? Molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Què tal, doncs, com es preveu el Tot Natura per de cara aquests pròxims dies?
1: Bé, tornem a tenir sortida després de la pausa que vam fer la setmana passada. Aquesta setmana tornem a tenir sortida i anem cap a zones del Pirineu, pràcticament el que és el Pirineu de Barcelona, a l'Alt Berguedà, amb una travessa de baixada. Començarem alts, per tant no tindrem problemes de calor aquest cap de setmana, i fem una travessa molt atractiva que surt del Coll de Pal entre la Bagà i la Molina, i baixarem fins a una masia de molt singular i coneguda de Bagà, que es diu l'Hospitalet de Roca Sansa. Partirem el grup, farem dues rutes, una en què anirem per zones més altes i l'altra molt atractiva també per un terreny una miqueta més dolç i amb menys desnivell. Així, la primera serà una travessa que, sortint de Coll de Pal, pujarem al Coll de Comafloriu i al Roc de Canells, 2.350 metres. Després anirem pel camí de la mina fins a tocar del refugi de la Tosa d'Alt, del Niu de l'Àliga, i llavors seguirem la carena pel camí de Canals del Vent fins al Coll de Jou, per on baixarem passant per la Roca Sansa, que és una roca amb inscripcions medievals, perquè era un lloc, doncs, de peregrinatge i de pas pel camí ral que unia el Berguedà amb la Cerdanya per Coll de Jou, i baixarem fins a aquesta masia que tenia funció d'hospedatge, per això es diu l'Hospitalet de Roca Sansa, ja documentat a l'edat mitjana a partir del segle XV. I finalitzarem la ruta en aquesta, a la carretera de Coll de Pal, on hi ha aquesta masia. Després, amb l'autocar, ens recollirà, farem el cafè a Bagà i tornarem cap als llocs de destinació. L'altre recorregut, també molt atractiu, també puja fins al Roc de Canells i al Coll de Comafloriu, però llavors segueix el camí de Cavalls del Vent per baix, no per la carena, i en direcció cap a les muntanyetes per anar a visitar una singular bauma i foradada d'Alora, la cova de l'Arcada, que és una cova, una bauma, però que dintre seu té una arcada en què li entra la llum pel darrere. És un molt singular. Després, amb un camí molt agradable entre prats i boscos, baixarem cap a les runes del Mas del Claper, i d'allà cap al Tiler del Claper i també cap a l'Hospitalet de Roca Sansa, on finalitzarà també aquesta travessa. Per tant, recorregut molt atractiu, lloc de sortida de Cunit a les 7 del matí, hora d'arribada sobre 7:45 de la tarda. Cal portar esmorzar, dinar i aigua, tot i que, com dèiem, no esperem un dia excessivament calorós i tampoc esperem precipitacions. Dia agradable per caminar, amb una travessa molt agradable i molt panoràmica, amb vistes des del Puigmal fins a la Tossa de Plana de Llet, i sempre amb el Cadí i el Pedrafort que davant nostre.
0: Molt bé, perfecte. En prenem la nota. Recordem, doncs, les vies de contacte per si la gent es vol apuntar.
1: Sí, aquesta vegada hi ha places disponibles. Poques, però tenim places disponibles. Per tant, si hi ha algú interessat, pot fer-ho trucant al telèfon de l'Ajuntament, a la centraleta, al 977-67-40-80, i demanant per Medi Ambient, en què els informaran. I si no, doncs directament per correu electrònic a mediambient@cunit.cat.
0: Molt bé, perfecte, doncs en prenem bona nota de tot plegat. Doncs, Josep Miró, moltíssimes gràcies, que vagi tot molt bé, si Déu vol. Ens tornem escoltant aquest mateix espai la setmana vinent, d'acord?
1: Molt bé, fins la setmana vinent, que vagi bé, bona caminada.
0: Una abraçada, adéu-siau, bon dia. I fins aquí el Tot Natura, que com sempre ens arriba de la mà del nostre tècnic de medi ambient de l'Ajuntament de Cunit, amb el suport de l'Ajuntament de Cunit i Ràdio Cunit.

0: Fins aquí,
1: Cunit al dia.
2: Eso es todo, amigos.

0: Ràdio Cunit, el 107.0.
1: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
2: Escolta els informatius de Ràdio Cunit, amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres, a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
1: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.

0: Ràdio Cunit. Notícies. Molt bon dia i benvinguts a una nova edició d'aquest informatiu, el qual, com sempre, s'ofereix a través de la redacció de Cunit al dia als serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit, on avui divendres, dia 5 de juny de 2026, comencem una nova edició d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, a la qual s'ofereix des dels controls tècnics i locució un servidor que us saluda, Jaume Asens. I comencem per la votació popular dels pressupostos, el qual va tenir lloc entre els dies 11 i 31 de maig, el qual va ser escollit els projectes guanyadors en aquesta quarta edició dels processos de pressupostos participatius, el que la ciutadania empadronada major de 16 anys ha pogut escollir entre 15 propostes finalistes presentades pels veïns i veïnes, prioritzades en un fòrum ciutadà i finalment validades pels tècnics municipals. Un total de 425 persones han participat en la votació per decidir quines propostes ciutadanes s'executaran. Les propostes han estat ordenades pel nombre de vots obtinguts, d'acord amb l'escrutini automàtic realitzat a través del portal cunit.decidimcatalunya.cat. Els resultats de la votació han estat els següents. En primer lloc, miralls de seguretat viària, amb 306 vots. En segon lloc, il·luminació de l'aparcament de l'estació de tren i voltants, amb 304 vots. En tercer lloc, instal·lació de càmeres de videovigilància, amb 294 vots. En quart lloc, fons accessibles per a persones i mascotes, amb 270 vots. En cinquè lloc, la reposició de palmeres al passeig marítim, amb 229 vots. En sisè lloc, la il·luminació de terreny a l'avinguda de la Font, amb 212 vots. En setè lloc, les casetes d'intercanvi de llibres, amb 183 vots. En vuitè lloc, la millora del parc biosaludable, amb 179 vots. En nou lloc, adequació d'un espai d'esbarjo de gossos, amb 174 vots. En desè lloc, la millora del corracà de Prat de Cunit, amb 166 vots. I en onzè lloc, la xarxa de punts d'alimentació per gats de carrer, amb 166 vots. Atenent al número de vots rebuts i al límit de pressupost disponible de 300.000 euros, es podran realitzar les 11 primeres propostes per un import total de 242.800 euros. Tot i ser la proposta següent més votada, l'ombreig de les terrasses del casal de la gent gran no s'inclouen perquè, sumada amb les anteriors propostes més votades, accedeix al pressupost disponible de 300.000 euros, tal i com s'estableix en les bases reguladores del procés. Tampoc no es poden incloure les propostes següents perquè també superen aquest límit màxim del pressupost i per aquest motiu l'import sobrant serà utilitzat en cas que el cost dels projectes seleccionats puguin tenir un increment sobre el cost estimat o bé es destinarà a la seva millora. El regidor de Participació Ciutadana, José Manuel Cavada, agraeix la implicació de totes les persones que hi han pres part, tant proposant idees, amb 209 propostes presentades, debatent, prioritzant i finalment votant perquè aquestes inversions es realitzin. I també remarca que les propostes presentades per la ciutadania i les entitats que no han estat seleccionades són una aportació important per l'Ajuntament, el qual hi es tindrà doncs, en compte per a futures actuacions. El procés de pressupostos participatius continuarà ara amb la fase de retorn dels resultats i l'avaluació del procés. Per això podem doncs accedir al qüestionari a través de l'enllaç que trobareu a la web de l'Ajuntament. www.cunit.cat. I l'Ajuntament de Cunit ha celebrat una nova sessió de la Junta Local de Seguretat, una trobada de coordinació institucional que ha reunit els principals cossos i forces de seguretat que operen al municipi per analitzar la situació de la seguretat ciutadana i reforçar les línies de treball conjuntes. Presidida per l'alcalde Jaume Casanyes, acompanyat del regidor de Seguretat Ciutadana, Xavier Lorenzo, i de Dolors Carreras, primera tinent d'alcaldia, la Junta Local de Seguretat de Cunit ha comptat amb la presència de la directora territorial de la Conselleria d'Interior i Seguretat Pública del Penedès, Lourdes Sánchez. La reunió ha comptat amb la participació de representants de la Guàrdia Civil, dels Mossos d'Esquadra i, com a novetat destacada, de la Policia Nacional, que s'incorpora per primera vegada a aquest òrgan de coordinació policial local. Durant la sessió s'han analitzat les dades relatives a la seguretat al municipi en el darrer any, entre el maig de 2025 i el maig de 2026, l'avaluació dels diferents indicadors de delinqüència i les actuacions desenvolupades pels diferents cossos policials. Així mateix, s'han abordat aspectes relacionats amb la prevenció, la seguretat ciutadana, la convivència i la coordinació operativa entre administracions coincidint amb la proximitat dels mesos d'estiu. Pel que fa a les dades tractades, tenim infraccions penals. Es manté el mateix nombre de delictes, però incrementa en un 4,7% l'eficàcia policial i es destaca un augment del 15% de persones detingudes tant pel cos de la policia local com els Mossos d'Esquadra. Els robatoris amb força a domicili disminueixen un 20% a Cunit en els darrers 12 mesos. Respecte a l'accidentalitat, en el període actual doncs no hi ha hagut accidents mortals, hi ha hagut una disminució d'accidents greus i ferits d'un 80% menys, on en aquest sentit els atropellaments han disminuït un 26,5%. 17% i la gran majoria succeïts en passos de vianants de la C31. Ens constata un augment de 17,7% de requeriments de serveis policials, fet que posa en evidència l'augment poblacional del municipi. Per part del cos de la Guàrdia Civil, dins de l'àmbit de les seves competències, ha detectat 30 infraccions a Cunit, realitzant un total de 41 controls i inspeccions en els quals s'han detectat 7 delictes i s'ha procedit a la detenció de 6 persones. Per part del cos de Policia Nacional, ha destacat la coordinació amb l'Ajuntament de Cunit en el servei d'expedició de DNI i passaport i diverses actuacions dins del seu àmbit competencial relacionades amb delictes que tenen a veure amb l'estrangeria. Es destaca una operació conjunta amb la Guàrdia Civil on es realitzen 2 detinguts a Cunit en motiu d'una plantació de marihuana indoor. La incorporació de la Policia Nacional a la Junta Local de Seguretat permet ampliar els canals de col·laboració entre els diferents cossos i reforçar la coordinació en aquells àmbits en què comparteixen competències, contribuint a una resposta més eficaç i davant les necessitats de la ciutadania. Des del consistori, el regidor Xavier Lorenzo, responsable de la Regidoria de Seguretat Ciutadana, ha valorat molt positivament la celebració d'aquesta trobada, manifestant que consolida el treball conjunt entre les diferents forces de seguretat i reafirmant el compromís de totes les institucions implicades per continuar garantint la seguretat, la convivència i el benestar dels veïns i veïnes de Cunit. La Junta Local de Seguretat es configura com un espai de cooperació essencial per compartir informació, coordinar actuacions i establir estratègies comunes que permetin afrontar amb més eficàcia els reptes de seguretat presents i futurs del municipi. D'altra banda, el Departament d'Interior ha anunciat la construcció d'una nova comissaria de Mossos d'Esquadra a Segur de Calafell amb l'objectiu de millorar la cobertura policial als municipis de Calafell i Cunit. La nova infraestructura respon a una reivindicació històrica del territori i pretén, adaptar els recursos policials al creixement demogràfic i a l'augment de l'activitat durant els mesos d'estiu. L'alcalde de Cunit, Jaume Cassanyes, celebra la futura comissaria, ja que és una petició que veiem fent a la Generalitat i permetrà oferir una resposta més àgil i propera a les necessitats de seguretat ciutadana dels dos municipis, que sumen una població superior als 40.000 habitants i que experimenten un increment significatiu de residents i visitants durant la temporada turística. La ubicació a Segur de Calafell ha estat escollida per la seva situació estratègica i la seva bona connexió amb els principals nuclis urbans de la zona. Xavier Lorenzo, regidor de Seguretat Ciutadana, valora molt positivament l'anunci, considerant-lo una inversió necessària per garantir un servei policial més proper i eficaç. La futura comissaria de Segur de Calafell es convertirà així en un nou punt de referència per la seguretat pública al Baix Penedès, amb la voluntat de reforçar la proximitat policial i millorar l'atenció a la ciutadania de Calafell i Cunit, i estarà ubicada previsiblement als voltants de l'Avinguda Catalunya. I el proper dissabte, dia 13 de juny, Cunit tornarà a convertir-se en la capital del Cerelló amb la celebració de la 14a Serralada, l'única festa dedicada a aquesta varietat vinícola amb el mar com a escenari privilegiat. El passeig marítim entre els carrers de les Sorres i Amílcar Barca serà novament el punt de trobada per totes les persones amants del vi, la gastronomia i la música en directe. Aquesta cita, consolidada com una de les més destacades del calendari enoturístic i gastronòmic del municipi, va néixer l'any 2012, impulsada per la sommelier cunitenca Carme Garcia, amb la col·laboració de la Regidoria de Turisme i Patrimoni de l'Ajuntament de Cunit, amb l'objectiu de promocionar els vins del Penedès i especialment la varietat Xarel·lo, una de les més representatives del territori. A partir de les 8 del vespre, el passeig marítim acollirà la tradicional mostra de Xarel·los, amb la participació de diversos bodeguers del territori, que oferiran als assistents l'oportunitat de descobrir i degustar diferents expressions d'aquesta varietat emblemàtica. La proposta es complementarà amb una àmplia oferta gastronòmica de restauradors i pastissers locals. En aquesta edició hi participaran Restaurant La Rosseria, l'hotel-restaurant Àdia, Restaurant El Rodaví i Forn i Pastisseria Cases, que elaboraran tapes i postres especialment pensats per a maridar amb els vins presents a la mostra. La música serà també una de les protagonistes de la vetllada. La programació musical començarà a les 8 de vespre amb DJ Andreu i continuarà a 2:15 de la nit amb l'actuació de Jero el Rumbo i culminarà a 2:15 de la nit amb el concert del grup Big Mothers, en una nit que també comptarà amb servei de cocteleria. Recorda, el passeig marítim número 57 a la platja de les Sorres, amb el tiquet de la serralada de 15 euros, inclou 2 tastos de vi, 2 tapes, un postre i una copa de regal. També es podran adquirir consumicions individuals amb tiquet de vi per 3 euros, tiquet de tapa 3 euros, tiquet de postres 3 euros i el tiquet de còctel 5 euros. Amb aquesta activitat, Cunit continua apostant per la promoció del producte de proximitat, la gastronomia local i la identitat enoturística del territori. Una oportunitat única per gaudir dels millors xarel·los, descobrir els sabors del municipi i viure una nit d'estiu al costat del mar. I la llar d'infants del Trenet millorarà el seu confort i eficiència energètica amb la nova instal·lació de climatització finançada amb el Pla Impuls d'IPTA de la Diputació de Tarragona. L'Ajuntament ha impulsat, doncs, el projecte de remodelació i instal·lació de la climatització de la llar d'infants municipal al Trenet, una actuació que permetrà millorar significativament el confort tèrmic dels infants, del personal educatiu i de totes les persones usuàries del centre. L'actuació marcada en el programa de transició ecològica de la Diputació de Tarragona contribueix a, doncs, a crear uns espais més saludables, sostenibles i adaptats a les necessitats actuals, alhora que afavorirà una major convivència, eficiència energètica de l'equipament municipal i una reducció del consum energètic. El projecte compta amb un finançament de 153.295 euros i ha estat finançat amb el Pla Impuls d'IPTA de la Diputació de Tarragona, que dona suport als municipis en el desenvolupament d'inversions i actuacions que milloren la qualitat de vida de la ciutadania. Amb aquesta actuació, l'Ajuntament reafirma el seu compromís amb la sostenibilitat, la lluita contra el canvi climàtic i la millora dels equipaments públics destinats a l'educació i al benestar dels infants del municipi. I ja estan obertes les inscripcions per a poder participar en la tercera edició del Festival Jove de Curtmetratges de Cunit, un festival adreçat a potenciar el cinema i la realització cinematogràfica entre el jovent, donant visibilitat a la creativitat, al talent i a la promoció de les seves obres. La tercera edició del festival presenta dues categories diferents, una secció per a obres de produccions d'escoles de cinema i una altra secció per a curtmetratges de produccions independents. Tota la informació relativa a la participació del festival la podeu trobar a les bases de participació, així com la resta del document d'inscripció. Ampliació del termini d'inscripcions fins el 14 de juny. Films Cunit comptarà amb la col·laboració de Carles Lázaro, realitzador audiovisual, Alejandro Matus, director de postproducció de l'estudi Moonlight de Barcelona, Octavio López, escriptor i crític de cinema, i Patricia Salvi, productora i actriu, com a jurats d'aquesta tercera edició. Enguany el festival ha decidit incorporar un nou membre al jurat que portarà una mirada des de la seva posició com a jove i participant de les dues anteriors edicions. Ivan Loma, estudiant de cinema, guanyador del primer premi en la primera edició de Films Cunit amb el curtmetratge 1976 i amb l'obra Ser, el que va obtenir esment especial en la segona edició. Un talent jove que promet una carrera molt interessant. L'acte d'enguany, on es podran veure totes les obres audiovisuals finalment seleccionades, es celebrarà el dissabte 27 de juny a la plaça Jaume Vidal. I després de l'elevada demanda registrada en les darreres setmanes per tramitar el DNI i el passaport a Cunit, la Policia Nacional ha anunciat una nova jornada d'atenció al municipi. L'equip es desplaçarà de nou a la plaça de la Vila el 9 de juny en horari de 9:45 del matí a 1:45 del migdia per facilitar aquests tràmits a la ciutadania. Com en ocasions anteriors, el servei es farà amb cita prèvia i s'atendran les 34 places disponibles que posa a disposició la Policia Nacional. Per sol·licitar cita, les persones interessades han d'enviar un missatge de WhatsApp al 629-24-0039, 629-24-0039, al canal oficial de l'Ajuntament de Cunit, habilitat per aquest procediment. L'Ajuntament recorda que no s'atendran trucades telefòniques i que les cites només es gestionen a través de missatges de WhatsApp. Amb aquesta nova data es pretén donar resposta a la gran quantitat de sol·licituds que han arribat al municipi i facilitar que els veïns i veïnes puguin obtenir o renovar els seus documents d'identitat sense desplaçar-se fora de Cunit. I les obres dels túnels del Garraf avancen. Doncs aquest dilluns començaran les marxes blanques. Segons el diari de Tarragona, el secretari d'Estat d'Infraestructures avança que els treballs definitius podrien posar-se en marxa després de l'estiu d'aquest any. Les obres dels túnels del Garraf s'avancen una setmana i a partir del dilluns començaran les marxes blanques pel restabliment del servei. I així ho avançà el secretari d'Estat d'Infraestructures, José Antonio Santano, que aquest dimecres per la tarda es va desplaçar cap a un dels punts en els que s'han intervingut acompanyats de la consellera de Territori, Sílvia Paneque. Després de les experiències fallides en el Ministeri de Transports i ni en el Departament de Territori, van voler anunciar una data per al restabliment de la circulació d'ambdues vies en aquest tram entre Sitges i Garraf. El dilluns es recepcionarà l'obra i a partir d'ara doncs, es començaran els viatges exploratoris per comprovar l'estat de la infraestructura i que els maquinistes del CEMAF validin les proves. Això és el que fixa el protocol que s'acordà després de la borrasca Harry a petició dels professionals del CEMAF. Aquesta entrada en servei gradual del sistema ha de facilitar que el dia en què els trens de la R2 Sud de Rodalies i els regionals de Tarragona tornin a circular per aquest tram, puguin fer-ho amb els mateixos horaris i expedicions que abans del tall. Així ho defensava la consellera Paneque després, doncs, situant-se en aquest restabliment en uns dies. Les obres es posen en marxa el passat 16 de març i afectant a la zona de túnels entre Sitges i Garraf. I, de fet, la imatge dels viaductes apuntalats i amb un avançat estat de deteriorament dels pilars fou una de les imatges de la crisi ferroviària de principis d'any. Per aquest motiu, ara els treballadors estan a punt de finalitzar Santano, Dons i Baneque volen visitar un dels punts que simbolitzen l'abandonament d'una xarxa que, segons paraules del secretari d'Estat, doncs ha estat així. Des de fa anys, l'actuació, que ha suposat una inversió de més de 3 milions, ha afectat a 3 punts. Es tracta del túnel 96 bis, al que s'ha reforçat tota la infraestructura i tota l'estructura de pilars afectats pel salitre, a més dels sostres. El pont sobre la cala de l'Aigua Dolç, al qual s'han reforçat les cimentacions, i el viaducte del Garraf, al qual s'ha fet la restauració del pas inferior del carrer Sant Honorat de Sitges. Com resultat final, es pretén aconseguir majors nivells de protecció i resiliència de l'estructura enfront als efectes dels temporals costers i la corrosió marítima. Santano va voler agrair el treball del personal de DIF, que ha aconseguit avançar una setmana la finalització dels treballs, tot i la dificultat d'accessibilitat i mobilitat pel personal. Les obres constitueixen doncs l'avançada del gran projecte que es té que fer més endavant i sobre el qual ahir Santano doncs va donar alguns detalls. Aquest està valorat en uns 280 milions i, segons apuntar el Ministeri, en aquest moment està oberta la fase de diàleg amb la Generalitat per consensuar la millor solució i en què l'actuació tindrà cert impacte pels viatgers, ja que els treballs podrien allargar-se diversos anys. Per aquest motiu, la consellera avança que tant Ifercat com la Direcció General de Transports estan treballant per mirar com abordar i quines fases podrien fer perquè tinguin la menor implicació sobre els serveis. L'obra final s'allargarà diversos anys i suposarà una inversió de 280 milions d'euros. En aquest cas, l'actuació està vinculada a la seguretat amb una infraestructura constituïda construïda des de fa més d'un segle i que ara mateix no compleix amb els requisits que estableix Europa en quant a mesures de seguretat, sortides antiincendis i túnels d'evacuació. Per aquest motiu, es requereix que es faci introduir aquestes mesures de seguretat i protecció de cara als viatgers per si es registra qualsevol incidència a l'interior dels túnels. Paneke coincideix que el projecte està gairebé aprovat i que la voluntat és de que les modificacions que puguin fer-se no compartin, doncs, iniciar un nou projecte que ho retrasaria tot. Amb tot, Santano es mostrarà convençut de que si no sorgeix cap entrebanc, després de l'estiu de l'any que ve, podrien iniciar-se els treballs. I Junts reclama una xarxa ferroviària integrada per connectar el Penedès. Segons Eix Diari, Montse Ortiz defensa al Parlament una proposta de país per superar la desconnexió ferroviària del sud de Catalunya i avançar cap a un sistema pensat, decidit i gestionat des de Catalunya. El grup parlamentari de Junts ha defensat al Parlament la necessitat d'impulsar una nova xarxa ferroviària integrada de la Catalunya Sud que connecti de manera efectiva el Camp de Tarragona, el Penedès i les Terres de l'Ebre entre si i amb la resta del país. La diputada Montse Ortiz ha traslladat al govern una proposta de país construïda doncs, des del territori amb la implicació d'alcaldes, món local, plataformes d'usuaris i agents socials. Ortiz ha denunciat que l'actual sistema ferroviari no està pensat per la gent que el fa servir i respon encara a una lògica radial i metropolitana centrada a Barcelona que deixa desconnectada una regió funcional de prop d'un milió i mig d'habitants. Quan una part del país queda desconnectada, qui perd no és només aquell territori, perd tot el país, ha advertit. Ortiz ha volgut constatar que les connexions entre el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre i el Penedès són pràcticament inexistents. Consellera, des del Penedès, al qual no hi ha cap tren directe cap a Tarragona, només combinacions a Sant Vicenç de Calders. La diputada ha situat la crisi ferroviària actual com el resultat d'anys de deixadesa del govern espanyol i una manca d'estructura i inversions a Catalunya. En aquest sentit, ha recordat que mentre a Madrid s'està executant més del 120% de les inversions pressupostades, a Catalunya l'execució amb prou feines arriba al 60%. Segons Ortiz, aquesta dependència de Madrid ha contribuït a una xarxa envellida, saturada i amb incidències constants. Davant d'aquesta situació, Junts planteja passar d'una suma de línies a una autèntica xarxa ferroviària territorial. La proposta preveu ampliar la RT1 per unir Montblanc, Valls, Reus i Sitges, reordenar la RT2 per integrar millor les Terres de l'Ebre amb el Camp de Tarragona, impulsar una nova RT3 que reforci la mobilitat interior fins a la de Sant Vicenç de Calders, recuperar la línia Reus-Roda de Barà mitjançant una nova RT4 i integrar les línies R13, R14, R15, R16 i R17 dins d'una mateixa lògica territorial. La solució no és esperar 20 anys, sinó aprofitar millor les infraestructures que ja existeixen i fer-les funcionar com una xarxa, ha afirmat Ortiz. La diputada també ha reclamat el perllongament de la R8 fins al Penedès per connectar directament al sud del país amb el Vallès, així com l'estudi d'alternatives com un bypass ferroviari al Vendrell per millorar les connexions entre el Penedès i el Garraf. Ortiz ha remarcat que la proposta va més enllà del mapa de línies i implica també un canvi de governança. Un país en xarxa necessita una governança en xarxa, ha defensat, tot reclamant que les vegueries tenen més capacitat de decisió sobre la mobilitat, les infraestructures i la planificació territorial. En aquest sentit, la diputada ha obert el debat sobre el paper de Ferrocarrils de la Generalitat en la gestió d'aquest nou model ferroviari. Ferrocarrils ha demostrat que quan les decisions són prenent des de Catalunya, els resultats són millors, ha afirmat. Per això, Junts defensa avançar cap a un sistema ferroviari pensat des de Catalunya, decidit des de Catalunya i gestionat des de Catalunya. Finalment, Ortiz ha interpel·lat el govern a liderar els canvis que reclama el territori i a construir, doncs, amplis consensos polítics i institucionals. No ens valen pedaços, cal una transformació real perquè el sistema no funciona, ha conclòs. I l'eliminació del port de la tèrmica de Cubelles ha d'estabilitzar les platges de Cunit i Calafell. Endesa assenyala que no hi haurà zones de demanda i de pèrdua de sorra. Segons el diari de Tarragona, la intervenció en què el port de la tèrmica de Cubelles tingui efectes per les platges de Cunit i també de Calafell, el que finalitzada la demolició de l'antiga central tèrmica i la retirada de totes les estructures sobre el terreny, el que s'estava treballant doncs, sota terra, Endesa protegeix i prossegueix doncs, amb la retirada dels dics que formaven el conegut doncs, com port de la central, perquè en realitat era una presa d'aigua per la refrigeració dels equips. Per la retirada de les estructures a l'aigua s'ha fet un exhaustiu estudi previ de l'afectació que tindria i es plantejaren 5 escenaris des de la retirada total a només unes parts. Finalment es va optar per principalment doncs, eliminar 425 metres del dic principal, a més de d'altres barreres de pedres. Les obres exigiren d'una anàlisi d'afectacions no només per les platges de Cubelles, sinó per les colindants de Cunit i més enllà de Calafell. La sorra acumulada durant dècades a la dàrsena que formava aquesta porta es verteix sobre la costa de Cubelles, a la mateixa zona a la que s'ha guanyat amplada, i en ella s'impulsarà una àrea de dunes de 8 hectàrees que se sumarà a les 11 que ja hi havia. Els treballs estan en la meitat del projecte per poder estar finalitzades el segon semestre de 2027. Les roques es retiraran al dic principal, al qual es destinaran a la construcció d'infraestructures en d'altres zones de Catalunya, ja que aquest volum i tamany és difícil doncs, de trobar-les en canteres. Són 63.000 metres quadrats d'escullera que aniran cap a obres a Barcelona, Tarragona i Salou. Més enllà de la platja que guanya Cubelles, que permetrà una lineal de gairebé un quilòmetre i 20 metres d'amplada, el resultat dels treballs genera expectació a Cunit i Calafell per l'efecte que tindrà pel seu litoral. A l'eliminar sobretot a part del dic central s'alliberarà una gran quantitat de sorra que els tècnics d'Endesa assenyalen que es redistribuirà de manera natural cap a aquestes platges properes. Fernando Jové, tècnic d'Endesa i responsable de l'obra, explica que aquesta solució garantida doncs, amb una estabilització per al que no hi hagi zones de demanda de sorra i de pèrdua. Serà una platja estable en equilibri natural i no va generar afectacions en d'altres platges. Endesa assenyala que les obres de desmantellament i que realitzaran suposen una solució a l'actual procés de regressió del tram de costa entre el port de Segur de Calafell i la dàrsena de Cubelles. Quan finalitzin els treballs es farà una monitorització i seguiment dels resultats tant del perfil de la platja com de la qualitat de l'aigua i de les espècies autòctones. Els treballs a Cubelles es trobaran amb la presència de 2 nius de corriol camanegre, on Endesa realitzarà un segment en què les postes evitin a més de treballs en zones pròximes amb les postes les quals ja eclosionaran amb èxit. I els alumnes del Baix Penedès podran fer enguany la selectivitat a la mateixa comarca, sense necessitat de desplaçar-se a Tarragona. I així ho ha confirmat el Departament de Recerca i Universitats, al qual, després de que a finals d'any passat ja s'hagués apuntat aquesta possibilitat, doncs, segons la FURA, també ens remarca que, si no es tenen en compte els anys de la pandèmia, aquesta serà la primera vegada que els estudiants poden fer les proves d'accés a la universitat, al Pau, sense sortir de la comarca. En concret, hi haurà 3 tribunals de les Pau a la comarca, tots 3 situats al Vendrell, on faran les proves els dies 9, 10 i 11 de juny. Un d'ells estarà repartit entre els instituts Baix Penedès i Andreu Nin, que acolliran els alumnes d'aquests 2 centres, a més dels de l'Institut Mediterrània del Vendrell i l'Institut La Talaia de Segur. El segon tribunal estarà situat a la seu de la Universitat Rovira i Virgili a Coma-ruga, on s'examinaran els alumnes dels instituts de l'Arbós i Camí de Mar de Calafell. El tercer tribunal estarà a l'edifici Tavaris, també a Coma-ruga, on aniran els estudiants del Col·legi Carmelites del Vendrell, al Camp Joliu de l'Arbós, de l'Institut Coster de la Torre de la Bisbal i de l'Institut Ernest Lluch i Martí de Cunit. En total seran uns 400 alumnes del Baix Penedès que enguany faran les Pau. I una 50ena de platges catalanes tindran àrea de bany amb gossos aquest estiu. Al Garraf hi haurà 3 espais, un menys que l'any passat per les obres de Cubelles i una al Baix Penedès, al Vendrell. la Diputació de Tarragona també ha obert el termini per tal que les agrupacions de defensa forestal, les ADFs de la demarcació, puguin sol·licitar ajuts per a actuacions de prevenció d'incendis, de preservació de la natura i adaptació del canvi climàtic. Els beneficiaris podran presentar les sol·licituds fins al 20 de juliol mitjançant els tràmits de la seu electrònica de la Diputació, accessible des de la guia de serveis DIPTA, www.dipta.cat. A més, la Mancomunitat activa el seguiment davant la convocatòria de vaga del servei de residus al Penedès i al Garraf. L'aturada està prevista a partir del 8 de juny i no té, segons la informació disponible, una data de finalització definida. Però encara tenim més notícies. Si tens traça per la cuina o simplement vols passar una bona estona divertida, participa en el concurs Chef Joves i demostra els teus dots culinaris. Per grups, se'ls facilitarà una recepta que vosaltres haureu d'elaborar seguint els passos indicats. Serà la teva la millor recepta? Recorda! Demà dissabte, a 6:15 de la tarda, a l'Espai Jove. Activitat gratuïta amb places limitades per joves a partir de primer d'ESO. Més informació i inscripcions al 628-299-986, 628-299-986 o bé adreçant-te al carrer dels Horts, número 5, de dimarts a dissabte, de 4:45 de la tarda a 9:15 del vespre. I recordem el nou horari de ioga a la platja per aquest mes de juny, on aquest mes les sessions de ioga a la platja canvien d'horari. Recorda, davant de l'oficina de turisme, tots els divendres a les 8 del vespre, activitat gratuïta sense inscripció prèvia. Vine a gaudir del capvespre, al mar i una estona de connexió i benestar. I aquest dilluns, a 6:15 de la tarda, a la Biblioteca Municipal Marta Mata us oferirà el taller de manualitats Som Artistes a càrrec d'Alpi Paper, adreçat a infants a partir de 4 anys. Cal inscripció prèvia només a través del correu electrònic biblioteca@cunit.cat. Podeu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. I també tenim aquest taller de Tot Bags. Personalitza la teva pròpia Tot Bag, bossa de tela de colors i estampats amb el teu disseny exclusiu. Recorda, la setmana que ve, divendres vinent, a 6:15 de la tarda, a l'Espai Jove. Activitat gratuïta amb places limitades per joves a partir de primer d'ESO. Per més informació i inscripcions, pots trucar al 628-299-986 o bé d'adreçar-te al carrer dels Horts, número 5. I no tenim temps per més, ara és el moment de conèixer la informació meteorològica que, com sempre, ens arriba de la mà del nostre tècnic de Medi Ambient de l'Ajuntament de Cunit, del nostre company, en Josep Miró. A continuació, us deixem amb el temps. El temps amb Josep Miró, a Ràdio Cunit.
1: Hola, bon dia. Després de les pluges d'ahir que van deixar 3 litres al nostre municipi, entre 3 i 4 en funció de la zona, avui doncs, el dia s'ha llevat amb plugims, amb molta humitat, amb el cel tapat i amb alguns plugims residuals que tenen tendència a desaparèixer abans de mig matí. Després encara quedaran bastants núvols, però a partir de migdia s'anirà aclarint, s'obriran clarianes i a la tarda s'imposarà el sol amb alguns núvols alts. La temperatura ha baixat de nit, s'ha situat entre 17 i 18, mentre que la màxima avui també baixarà molt i no passarà els 21, amb una humitat alta, sobretot al matí, una miqueta més moderada a la tarda, ben feble i canviant ara al matí, i amb domini del migjorn a la tarda, fent que la mar baixi de maró a marejol al final del dia. Per demà esperem un temps variable, no acaba de fer net, no esperem pluges, però tindrem alternança de sol i núvols la major part del dia, amb una temperatura que es mantindrà aquesta nit fresca al voltant dels 17 o 18 de mínima i demà pujarà una miqueta, tot i així encara poc, i no passarà els 23 graus, amb una humitat alta de nit i moderada de dia, ben feble i variable fins a mig matí i marinades de mitjorn o garbí al centre del dia, fent que la mar hi hagi marejol. De cada diumenge sí que esperem un temps més estable i assolellat, sí que amb algun núvol baix a primera hora i alguns núvols alts fins a mig matí o migdia i amb cel clar a la tarda amb una temperatura que pujarà ja més decididament entre 18 o 19 de mínima i de 24 a 25 de màxima amb una humitat alta de nit moderada de dia. Vents febles amb marinades de mitjorn o de xaloc que faran que la mar estigui majoritàriament arrissada.

0: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Milers de docents tornen a sortir al carrer per reclamar al govern que els escolti. La jornada de vaga general d'avui arriba l'endemà que el col·lectiu de mestres rebutgés el preacord assolit entre Educació i el sindicat USTEC. Avui s'han manifestat a Barcelona amb el suport també d'algunes famílies.
2: Tenia l'esperança de que sí, sortís un no contundent, perquè des del meu punt de vista continua sent un acord de mínims.
3: Que ja no és una qüestió de sou, que dins les aules passen coses i que tot això s'ha d'anar transformant.
4: Com a famílies avui hem volgut venir aquí a donar tot el nostre suport a la lluita docent.
1: Mentrestant, Educació referma la decisió d'aplicar el preacord malgrat el fracàs de la consulta. Avui s'ha reunit amb els sindicats que sí que l'han signat. És divendres 5 de juny de 2026 i tenim més titulars. Pedro Sánchez assegura que mai no va tenir coneixement de les activitats de l'Eire Díez. Sònia Kerr.
5: El president del govern espanyol assegura que les informacions relatives al cas li generen decepció, preocupació i indignació i ha negat haver tingut cap coneixement de les seves activitats.
6: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díez. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado.
1: La Generalitat aposta per la repotenciació de parcs eòlics amb un primer pas a la central de Culladetes, al Perelló.
5: Que ha passat de 54 aerogeneradors a 8 més grans i amb més potència. L'objectiu és produir més energia i reduir l'impacte visual. Es vol fer extensiva la repotenciació a la resta de parcs eòlics catalans.
1: L'Ajuntament de Barcelona detecta 31 pisos turístics il·legals en un edifici del districte d'Horta-Guinardó.
5: Les multes poden oscil·lar entre els 60 i els 600.000 euros. La capital catalana ha recuperat en 10 anys més de 6.000 pisos turístics per a ús residencial.
1: En cultura, el Castell de Montjuïc estrena espais expositius amb la mostra Viure, conviure i sobreviure, brigades internacionals i multilingüisme.
5: Amb l'ajuda de documents d'època, l'exposició parla de l'aprenentatge de llengües i la lluita contra l'analfabetisme entre els voluntaris estrangers de la Guerra Civil Espanyola.
1: Als esports, el Barça juga l'accés a les semifinals de la Copa del Rei d'handbol. Joan Barberà.
7: En joc el partit de quarts de final de la competició del CAU, el conjunt blaugrana s'enfronta a l'Atlético Valladolid. Ha començat la segona part 18-13 a favor del conjunt català.
1: Fem un cop d'ull també al temps per saber si ja han passat l'episodi d'aiguats. Lluís Mi Pérez, bon dia.
8: Bon dia. Ha arribat la calma meteorològica a gran part de Catalunya i això que les últimes hores hem tingut una bona festa atmosfèrica. Ahir a la tarda i al vespre, registres de pluja que gairebé arriben als 150 litres per metre quadrat a l'Alt Berguedà. I també aquesta matinada, primera hora del divendres, plovia bots i barrals cap a les Terres de l'Ebre, 62 litres per metre quadrat, per exemple, a les cases d'Alcanar. Tot això va de baixa. Aquesta tarda quedarà algun remet, algun ruixat molt aïllat, bàsicament al voltant de la Garrotxa, del nord d'Osona, les muntanyes del Cabrerès, també del sud del Ripollès, i alguns núvols que encara es faran el ronso a gran part de la costa, del prelitoral, però ja deixant de banda les pluges de les últimes hores. També podem dir que la tarda es presenta molt suau, no pas calorosa, una temperatura, podríem dir, de luxe. Al llarg del dissabte, força núvols matinals amb alguna pluja a la costa i durant la tarda s'entonem amb els ruixats al nord del país. De fet, demà a la nit, alguna tempesta tornarà a ser bastant forta al voltant del Berguedà. N'estem pendents a la xarxa.
1: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts de les dues.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Nova jornada de vaga general a l'educació en un moment de màxima tensió després del rebuig dels docents al preacord assolit amb USTEC. El matí ha començat amb accions reivindicatives i talls de carretera als Vallesos i al Maresme.
5: Prop d'un centenar de docents han fet una pedalada reivindicativa a la P7 a l'altura de Granollers, després de passar per Llinars i Cardedeu. Després han seguit en direcció a Barcelona per la C33. Al Vallès Occidental s'ha fet una marxa per la Nacional 150 en direcció també a la capital i al Maresme una altra pedalada a primera hora ha complicat la mobilitat a la Nacional 2. A Barcelona, un centenar de docents han entrat a l'edifici dels Serveis Territorials d'Educació i Formació Professional, al passeig de la Zona Franca, amb crits en contra de la consellera Esther Niubó i pancartes exigint-ne la dimissió.
1: Tot plegat per acabar confluint en la gran manifestació unitària amb milers de persones que ha sortit de l'Arc de Triomf i ha desfilat fins al Parc de la Ciutadella. Ha estat sota el lema "Ha guanyat la dignitat educativa". Esther Minguell, bon dia.
9: Bon dia. Milers de docents amb samarretes grogues ocupen el parc de la Ciutadella i són molts els que es concentren davant del Parlament. Hi ha 90.000 persones, segons els sindicats, que xifren el seguiment de la vaga en el 80%, mentre que Educació la rebaixa el 28%. Professors i mestres reclamen millores al sistema educatiu, exigeixen la dimissió de la consellera Esther Niubó i criden proclames a favor de l'educació pública de qualitat. Afirmen que això no és pel sou i reclamen que se'ls escolti. Així ens ho expliquen.
2: Tenia l'esperança de que sí, sortís un no contundent, perquè des del meu punt de vista continua sent un acord de mínims.
3: Que ja no és una qüestió de sou, que dins les aules passen coses i que tot això s'ha d'anar transformant.
10: Elles contra nosaltres, ells diran que no i nosaltres direm que sí i continuarem lluitant. Necessitem un canvi.
9: La vaga educativa d'avui està convocada per la CGT, la Intersindical, la COS i també USTEC, que hi participa després del rebuig dels docents a la consulta sobre el preacord. La seva portaveu, Yolanda Segura, reclama al govern que negociï amb el comitè de vaga i explica que cal reflexionar, anar centre per centre i concretar la reivindicació dels docents.
11: Ens tornarem a acostar a les persones treballadores una a una, però tenim molt clar que necessitem això, necessitem estima. Necessitem molta estima i l'administració ha de treballar en aquesta línia.
9: El dimarts que veia convocada una nova jornada de vaga coincidint amb la visita del Papa, on faran sentir la seva veu. Laura Gené, secretària d'Ensenyament de la CGT.
12: Sembla que el govern, una vegada darrere l'alt, no està entenent el missatge. Doncs si no l'entén, haurem de ser més que li cridem quin és el missatge. Ja n'hi ha prou, estem en una emergència educativa i s'ha de solventar el govern, s'ha de seure a parlar de veritat i deixar de posar pedaços a aquesta situació de problemàtica estructural que tenim.
9: Per ara es manté la concentració dels docents repartits aquesta hora a la Ciutadella i també davant del Parlament.
1: Gràcies, Esther. Mentrestant, Educació referma la decisió d'aplicar el preacord malgrat el resultat d'aquesta consulta. En declaracions a la xarxa, el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, ha reclamat als sindicats que valorin els avenços assolits per mirar endavant, al mateix temps que ha reconegut les mancances de l'actual sistema educatiu.
13: Portem més d'una dècada des del moment en què es varen produir les retallades que hi ha una situació de malestar en el conjunt del sistema educatiu. Això és evidentíssim. Però si no ens arremanguem i comencem a aplicar mesures que puguin atendre aquest malestar, serà molt difícil de poder-li donar resposta. Evidentment que l'acord de país, ni tan sols l'annex, pot donar resposta a tots aquests dèficits històrics que hi ha en el món de l'educació. Però escolteu, aquesta és una proposta, és la proposta que permet com a punt de sortida poder començar a donar resposta en aquesta situació de malestar.
5: Jiménez també ha lamentat que USTEC no assisteixi a la reunió convocada avui pel departament després de demanar-la ahir, un cop sabut el resultat de la votació.
1: De la seva banda, el president de l'Associació de Federacions de Famílies d'Alumnes, Jordi de Carreras, ha demanat un esforç més per capgirar el bloqueig. Són declaracions a la xarxa.
14: Esperem que aquest esforç realment es materialitzi i apel·lem a que el govern sigui responsable i afronti això i no quedi com que ha fet ja els deures. Sabem que encara no estan fets i que cal afrontar això perquè tingui un sentit. I només una solució que incorpori tots els agents i que sigui realment participativa pot donar solucions amb més garanties d'èxit.
5: De Carreras ha afegit que la nova negociació hauria de comptar amb tots els agents del sistema educatiu, incloses les famílies.
1: I més enllà dels docents, avui també jornada de vaga general a les biblioteques, en concret a les portes dels exàmens de selectivitat. És una aturada que serà indefinida tots els divendres i dissabtes, si més no pel que fa al personal amb categoria de bibliotecari, que depèn de la Diputació de Barcelona.
5: A l'Hospitalet, el col·lectiu de tècnics auxiliars de biblioteca, que es plantilla en aquest cas de l'Ajuntament, s'ha afegit a la vaga d'avui.
1: Mitjans a l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
15: El Bibliomercat de Santa Eulàlia i les biblioteques de Bellvitge, Tecla Sala i Can Sumarro estan tancades des d'aquest matí. Els tècnics auxiliars de biblioteques de l'Hospitalet s'han adherit a la vaga de bibliotecaris a l'espera que l'Ajuntament mogui fitxa pel que fa a les seves reivindicacions. La principal és que se'ls assigni el complement salarial que correspon a la seva categoria professional. Escoltem Carles Ferrer, tècnic auxiliar de la Biblioteca Central Tecla Sala.
16: Les tasques que ens toca fer als auxiliars han augmentat i s'han fet més tècniques i més complexes. I el tema de la nostra valoració jo crec que és una qüestió simplement de voluntat política i per tant el que demanem és que s'hi posin i ens diguin quin és el pla, que no sigui com el que ha estat fins ara, que és esperar, esperar i esperar.
15: Igualment reclamen que es contracti més personal per poder millorar la qualitat del servei que rep la ciutadania, que es corregeixi la bretxa salarial del gènere i que augmenti el pressupost destinat al manteniment dels espais i les instal·lacions.
0: Notícies en xarxa.
1: Passen 10 minuts a les dues, entrem en matèria.

0: de la señora Leire Díaz. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado. Por eso quiero ser en este caso absolutamente rotundo, que los ciudadanos y ciudadanas no tengan ninguna duda al respecto. Es el momento de la justicia, vamos a dejar trabajar la justicia, como siempre hemos dicho desde el Gobierno de España y también desde el partido que me honro en dirigir, que es el Partido Socialista Obrero Español.
1: També ha anunciat que els serveis jurídics del PSOE estan analitzant tota la documentació de la causa per determinar quines accions judicials emprendran.
2: A Catalunya, el president Salvador Illa demana al govern que posi la directa sense manies ni mitges tintes per aplicar els projectes previstos durant els 2 anys que queden de legislatura. Com a objectius polítics, Illa s'ha fixat a aconseguir la condonació del Fons de Liquiditat Autonòmic, el finançament autonòmic i l'efectivitat real de la llei de l'amnistia. Mont Carvajal, bon dia.
3: Bon dia. Amb els pressupostos encarrilats, el president Illa s'ha adreçat als directius de la Generalitat. Els ha dit que en els 2 anys que queden de legislatura han de posar la directa sense manies per executar les mesures que s'inclouen als comptes.
4: Sense manies i sense mitges tintes. Posar la directa i executar, reformar tot el que hem de reformar i posar en pràctica tot el que hem anat treballant durant aquests darrers anys.
3: Illa ha dit que s'esforçarà a aconseguir al Congrés de Diputats la condonació del deute del FLA i el finançament autonòmic, que portaria 4.700 milions d'euros més a Catalunya. El president ha criticat les autonomies del Partit Popular que rebutgen el nou model.
4: Ningú hi perd. El que està sobrefinançat no hi guanya. Però en lloc de queixar-se hauria de donar les gràcies d'haver estat 14 anys sobrefinançat. I hauríem de preguntar-li com aprofitar d'aquest sobrefinançament, no?
3: També ha dit que li agradaria que la llei d'amnistia s'apliqués totalment. El president ha fet balanç dels seus 2 anys de mandat i ha assegurat que està complint amb els acords d'investidura i amb el pla de govern.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Un dia anem coneixent més detalls de la visita del Papa a Barcelona, prevista per la setmana vinent. Els Mossos demanen a la ciutadania que programin en temps els desplaçaments i s'informin sobre les restriccions de mobilitat que hi haurà per l'arribada de Lleó 14 a Barcelona la setmana vinent. Un dispositiu policial que desplegarà més de 6.000 agents i que esdevé dels més grans i rellevants que s'han fet mai a Catalunya. Carina Bellbé, bon dia.
6: Bon dia. Es tracta del dispositiu Albus, que significa blanc en llatí en relació amb el color que representa el Sant Pare. Aquest dispositiu mobilitzarà 500.000 agents de la Guàrdia Urbana i fins a 5.600 de gairebé totes les seccions dels Mossos d'Esquadra, des de la unitat d'antiexplosius fins a l'aèria, passant per la unitat del subsol o la canina. Un dispositiu que esdevé dels més grans i rellevants que s'han desplegat mai a Catalunya per l'impacte i la projecció internacional que representa la visita del punt sense oblidar que planeja a nivell 4 sobre 5 d'amenaça terrorista. El coordinador Joan Salamanya fa aquestes recomanacions a la ciutadania.
7: Comportarà sí o sí problemes de mobilitat que intentarem minimitzar al màxim i en aquest aprofito aquí per demanar que la gent també planifiqui els desplaçaments, miri els mitjans de comunicació, miri les xarxes socials, que hi ha tots els consells de seguretat relacionats amb els desplaçaments, transport, utilització del transport públic.
6: Els objectius d'aquest dispositiu passen per la protecció de les autoritats, la seguretat dels assistents a la visita del Sant Pare i la gestió de la mobilitat.
2: Justament la visita també implica un reforç important del transport públic els dies 9 i 10 de juny, tant a Barcelona com a Montserrat.
1: Ferrocarrils de la Generalitat, Rodalies i Tram incrementaran l'oferta de freqüències i disposaran d'operatius especials d'atenció i regulació de fluxos als principals punts de concentració. En el cas de la visita del pontífex a Montserrat, es preveu una afluència de 8.000 persones i 386 periodistes acreditats a l'abadia.
2: I en el compte enrere per la visita del pontífex a Montserrat, el monestir es prepara per una efemèride que coronarà la celebració del mil·lenari.
1: Pel que fa al contingut de la intervenció de Lleó XIV, el pare Bernat Juliol, majordom i sotsprior de l'abadia, no ha descartat que pugui fer alguna referència als casos d'abusos sexuals en el si de la institució. Són declaracions a la xarxa.
8: És possible que sigui un dels temes, evidentment, és un dels temes importants que hi ha hagut a Montserrat els darrers anys, per tant, és possible que sigui un dels temes que es parli amb el papa. Si bé jo ara no tinc una llista de tots els temes que es parlaran, perquè és una trobada, és una trobada formal, és una trobada familiar, és una trobada amb la comunitat monàstica, però és possible que sigui un dels temes que surtin.
1: Justament l'Associació de Víctimes d'Abusos al Si de l'Església, Reparació Integral Ja, ha convocat una concentració a Madrid coincidint amb aquesta visita del papa.
2: És un quart de tres, ens situem ara al Baix Ebre per conèixer el primer cas de repotenciació d'un parc eòlic fet a Catalunya. Es tracta de la central de Culladet,

0: El Perelló, que ha passat de 54 a 8 aerogeneradors. Són més grans i amb més potència, tot plegat en una aposta del govern per renovar les instal·lacions d'arreu del territori i reduir-ne l'impacte en el paisatge i en l'entorn. Canal T, Caterina Avinyó.
1: La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha inaugurat la renovació del parc eòlic de l'Escolla de Tes del Perelló. Es tracta del primer cas de renovació d'un parc a Catalunya on s'han substituït 54 aerogeneradors per només 6 unitats. Paneque ha destacat que aquesta actuació permet disposar de més energia amb la mateixa potència i alhora preservar el paisatge. Escoltem la consellera de Territori.
2: És una innovació que ens permet reduir l'impacte alhora que augmentar la producció energètica. Aquest és el camí que volem impulsar. Aquest és el camí que, fixin-se, ja no només el govern, estic segura que Catalunya vol impulsar. Renovar abans d'ocupar més territori.
1: Catalunya té 52 parcs eòlics. D'aquests, 46 s'hauran de renovar en els propers 10 anys. Es podrà passar de 756 generadors a 240, augmentant un 31% la producció. Una estratègia de repotenciació que la consellera Paneque presentarà al govern el proper dimarts.
0: Els aiguats de les darreres hores han obligat els bombers de la Generalitat a atendre més d'un centenar de trucades, en concret 123, fins a primera hora del matí, especialment a les comarques de Girona.
3: El fet més destacat de l'episodi de pluges ha estat el tall de la línia R3 de Rodalies pel xoc d'un tren en un arbre que havia caigut a la zona de Vies. Això ha fet tallar la línia entre Sant Quirze de Besora i Ribes de Freser fins a la una del migdia i s'ha habilitat un servei de transport alternatiu per carretera entre Fabra i Puig i Puigcerdà a la Tor de Querol. Una altra conseqüència de l'episodi ha estat la cancel·lació de concerts al Primavera Sound, entre ells els de caps de cartell com Massive Attack, Matt Gyal o Doja Cat. El festival ha anunciat que retornarà l'import de les entrades.
4: Notícies en xarxa.
0: L'Ajuntament de Barcelona ha detectat 31 pisos turístics il·legals en un sol edifici del districte d'Horta-Guinardó. Per això el consistori ha obert ja els corresponents procediments sancionadors que preveuen multes d'entre 60 i 600.000 euros. Fruit d'inspeccions com aquesta, la capital ha recuperat en 10 anys més de 6.000 pisos que eren turístics per a ús residencial. Jordi Casino, bon dia.
5: Bon dia, Marta. Del total dels pisos de l'immoble, 13 sí que tenien llicència d'activitat, però havien fet obres per segregar-los per la meitat i, per tant, oferir dos habitatges amb una sola autorització. 4, que també s'havien dividit en dos, no estaven registrats. I els dos restants, un sí que era legal i l'altre s'havia detectat sobreocupació. Laia Bonet és la primera tinenta d'alcaldia.
6: Són pisos d'una superfície de 60 metres quadrats i que havien estat, en molts dels casos, dividits per la meitat i operaven com a dobles pisos turístics de 30 metres quadrats. Vull posar de relleu, per tant, que a l'hora d'exercir aquesta tasca inspectora de forma intensa i constant, a vegades hem de pensar que no ens trobem només amb il·legalitats allà on no hi ha llicència, sinó també allà on n'hi ha.
5: Un abonet que ha recordat que d'aquí a 2 anys l'Ajuntament no renovarà cap de les 10.000 llicències turístiques que encara hi ha en vigor i que, per tant, Barcelona recuperarà aquests habitatges per a ús residencial.
0: Dalt a baix política a l'Ajuntament de Girona per la gestió del cinema Estrufó. La Junta de Govern l'ha adjudicat finalment a una empresa de Cambrils amb els vots de Junts i d'Esquerra contra els de Guanyem. El procés evidencia les discrepàncies dins l'equip de govern i obre un procés de reflexió per valorar-ne la continuïtat. Girona FM, Pau Villafañe.
7: Tot després que la Junta de Govern local, Junts i Esquerra, hagin votat a favor de l'adjudicació en base a la legalitat del procés. I, per altra banda, Guanyem Girona hagi votat en contra basant-se en un informe que, segons l'alcalde, avala l'interès general de l'equipament i revocaria l'adjudicació per començar un procés d'estudi sobre el model de gestió. Així ho ha explicat l'alcalde de Girona, Lluc Salelles.
8: Si hem votat contràriament a aquesta adjudicació és perquè portem setmanes treballant i justificant a través d'informes que existeix un interès general que, tal com preveu la normativa i la mateixa llei de contractes, justifica que es pugui resoldre sense adjudicar un procés de contractació com aquest.
7: Unes discrepàncies que han fet palès una esquerda dins l'equip de govern i és que tant Junts com Esquerra han explicat que la confiança s'ha trencat i que obren un període per valorar la continuïtat del pacte de govern.
0: I repassem altres notícies d'avui. Els Mossos investiguen un nou tiroteig al barri de Sant Roc de Badalona.
3: És el segon en pocs dies, després que diumenge una nena de 10 anys va quedar ferida de bala mentre jugava al carrer. Els fets haurien tingut lloc al mateix carrer Còrdoba, aquesta passada nit, però segons els Mossos no estarien relacionats entre si. La investigació continua oberta mentre es busquen els autors dels trets sense ferits.
0: Una de cada 5 empreses de la indústria del plàstic aturen puntualment la producció pels encariments provocats per la guerra a l'Orient Mitjà.
3: L'Associació Espanyola d'Industrials de Plàstic assegura que el conflicte ha augmentat més d'un 30% el preu mitjà de les matèries primeres i que per assumir-ho les empreses estan reduint la capacitat de les seves fàbriques. Segons un estudi publicat avui mateix, a Catalunya el sector ocupa 23.000 treballadors directes i factura més de 5.700 milions d'euros a l'any.
0: És moment per a la cultura. El Castell de Montjuïc estrena espais expositius amb la mostra Viure, conviure i sobreviure, brigades internacionals i multilingüisme. Amb l'ajuda de documents d'època, l'exposició parla de l'aprenentatge de llengües i la lluita contra l'analfabetisme entre els voluntaris estrangers que van participar a la Guerra Civil Espanyola. David Navarro, bon dia.
9: Bon dia. Les sales de l'antic Museu Militar, acabades de reformar, acullen l'exposició. Un mural i una recreació d'una zona de descans de militars republicans a la Guerra Civil reben el visitant. Més endavant, panells i documents de l'època serveixen per explicar, segons la comissària Lourdes Prades, la importància del multilingüisme a les línies republicanes.
10: Com una comunitat tan heterogènia com la de les brigades internacionals va poder viure, conviure i sobreviure durant el conflicte bèl·lic i tenint en compte que eren més de 40.000 persones parlant multitud de llengües.
9: Perquè entendre's, deixa clar el comissari Ramon Naya, era una qüestió de supervivència.
11: I també a la premsa es publiquen llistes de vocabulari, que això és molt important perquè quan parlem nosaltres de sobreviure és que una sola paraula et pot permetre sobreviure al camp de batalla, perquè tens la informació suficient endavant, endarrere, a terra, avancem, retirada, o fins i tot van trobar llistes de vocabulari, o sigui, en camps semàntics de parts del cos. I això, clar, ho associem després als hospitals.
9: L'exposició també parla de la tasca d'alfabetització de soldats i població i de com les mateixes brigades van recollir informació sobre la situació dels infants darrere les línies republicanes.
0: I atenció a aquesta troballa fortuïta que s'ha fet a la finca de Casa Colla, Vilalba dels Arcs. Ha permès documentar els primers textos escrits en hebreu a les Terres de l'Ebre.
3: Els textos van ser localitzats a les cobertes de 2 dels volums i formarien part d'un rotlle de la Torà o Bíblia jueva. Els experts asseguren que es tracta d'una troballa excepcional.
0: Canal T, Leonor Bartomeu.
12: L'any 2024 van ingressar al fons de l'Arxiu Comarcal de la Terra Alta 33 volums del fons de la Casa Coll de Vilalba dels Arcs. En 2 d'estos volums s'hi amagaven els primers textos escrits en hebreu localitzats a les Terres de l'Ebre. Les inscripcions es trobaven a les cobertes dels llibres i després de ser digitalitzats i analitzats per diferents experts s'ha pogut confirmar que es tracta de fragments d'un rotlle de la Torà, una troballa excepcional, segons Laura Tienda, directora de l'Arxiu.
13: El fet de que aquí a Terres de l'Ebre no s'havia fet una troballa d'aquesta magnitud, és a dir, sí que hi havia alguna làpida en què s'havia trobat una escriptura hebrea, però trobar textos i a més una Torà, perquè la Torà va lligada al fet d'una sinagoga, no deixa de ser un text bíblic i va lligat a aquest fet.
12: L'informe apunta que els textos datarien de finals del segle XIV i principis del XV i es treballa en la hipòtesi que els pergamins podrien haver estat sostrets d'una sinagoga durant episodis de violència contra la comunitat jueva.
0: I arriben els esports. Amb en Joan Barberà, molt bon dia. Joan, el Barça juga a l'accés a les semifinals de la Copa del Rei d'handbol.
14: Bon dia, Marta. En joc el partit de quarts de final de la competició del CAO. El conjunt blaugrana s'està enfrontant a l'Atlético Valladolid. Segona part, 29-19, domina clarament el conjunt català. I el Barça de bàsquet jugarà demà a les semifinals del play-off el títol de la Lliga CB a Múrcia, en perdre ahir al Palau Blaugrana, amb polèmica al final contra l'equip murcià per 87-90. Xavi Pascual, tècnic del conjunt català.
15: Serà un nou partit, una nova situació, amb un ambient extremadament hostil, com sempre que anem allà, i difícil de jugar. Serà un partit on primer de tot anímicament ens hem de recuperar i preparar-nos bé mentalment. I estarem llestos pel partit, serà un partit molt disputat i qualsevol dels dos pot guanyar. Ara torna, tot això torna 50-50 i i haurem de jugar molt bé si volem guanyar.
14: I la penya rep aquest vespre al Palau Olímpic de Badalona el Baskonia, segon partit de la sèrie de quarts de final. Tenen l'obligació de guanyar per evitar l'eliminació i forçar, per tant, un tercer i definitiu partit a Vitòria. En futbol, a la Lliga F, l'Espanyol ha anunciat avui la renovació de la defensa Lucía Vallejo fins al 2028. A la Primera Federació, el Sabadell busca avui la remuntada davant el Real Madrid Castilla per aconseguir el bitllet a la final del play-off d'ascens a segona divisió A. Els de Ferran Costa han de guanyar com a mínim de 2 gols de diferència, però tindran el suport de 12.000 espectadors a la nova Creu Alta, que es prepara per penjar el cartell de no hi ha entrades. Escoltem Ferran Costa.
16: Ara mateix no tenim res a perdre, tenim moltíssim a guanyar. Ells ara mateix tenen molt a perdre i no tenen res a guanyar, i el que hem de fer és, dins del partit, estic convençut que fent les coses com les farà l'equip i com les sap fer, i com ha demostrat una i mil vegades que les sap fer, jugant a casa amb la nostra gent, amb l'estadi empantant, hi haurà un moment on tindrem l'eliminatòria molt a prop, i el que hem de fer entre tots és lluitar-ho i tindre bona mentalitat dins del partit per tenir confiança.
14: Demà a les 7 de la tarda i en directe a la xarxa Més, Sant Mauro, poble de Mafumet, partit d'anada de la final per pujar a la Tercera Federació. I diumenge, a 6:45 de la tarda, Badalona, Cornellà, amb el 4-1 favorable de l'anada pel Cornellà. Els badalonins buscaran la gran remuntada, un partit que podreu seguir en directe a les televisions locals i també a la xarxa Més. Partidassos aquest cap de setmana de futbol, tots plegats a la xarxa Més.
0: Gràcies, Joan Barberà, estarem molt pendents. Una mica més de 3 minuts, arribem ja a 3:15, fem una petitíssima pausa i seguim amb més actualitat. Fins ara.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
17: Continguts en xarxa.
9: La cartellera es renova amb Backrooms, un film de terror que triomfa als Estats Units. Alberto San Juan és un capellà acusat d'abusos a La Luz i, pensat pels que un dia van jugar amb els ninots de Mattel, s'estrena He-Man i los Masters de l'Universo.
18: ¿Qué has encontrado?
19: Un lugar. He encontrado un lugar.
9: Backrooms és una pel·lícula de terror de baix pressupost que triomfa als Estats Units. El plantejament és senzill. Una porta estranya apareix al soterrani d'una exposició de mobles. Quan el pacient d'una terapeuta desapareix en una dimensió més enllà de la realitat, ella haurà d'endinsar-se en territori desconegut per salvar-lo.
19: És maravilloso. ¿A que sí?
20: ¿Cómo es que quiere colgar los hábitos?
21: ¿Ha perdido la fe?
19: No, lo he meditado mucho y quiero vivir una vida nueva.
9: L'actor Alberto San Juan interpreta un capellà a La Luz. És en Manuel, un sacerdot molt apreciat a la seva parròquia que està a punt de penjar els hàbits i començar una nova vida. Però quan el seu passat amenaça amb sortir a la llum, es veurà obligat a afrontar el pes de les seves pròpies accions. Comença així un viatge sense retorn que desafiarà la institució que el va protegir.
19: El Señor me ha hablado y ya no tengo miedo. Porque este es el único camino, el de la verdad.
18: ¿Qué más?
22: ¡Yo tengo el poder!
9: El film He-Man i los Masters de l'Universo explica la història d'un nen de 10 anys, el príncep Adam, que es va estavellar a la Terra en una nau espacial. L'accident el va separar de la seva espasa màgica, l'únic vincle amb la seva llar a Eternia. Quan la troba 2 dècades després, és transportat de tornada a l'espai per defensar el seu planeta de les malvades forces de Skeletor. Per aconseguir-ho, primer s'haurà de convertir en He-Man, l'home més poderós de l'univers.
23: Yo te enseñaré lo que es el auténtico poder.
24: Ya no hay nada más que decir.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Milers de docents tornen a sortir al carrer per reclamar al govern que els escolti. La jornada de vaga general d'avui arriba l'endemà que el col·lectiu de mestres rebutgés el preacord assolit entre Educació i el sindicat USTEC. Avui s'han manifestat a Barcelona amb el suport també d'algunes famílies.
2: Tenia l'esperança de que sí, sortís un no contundent, perquè des del meu punt de vista continua sent un acord de mínims.
3: Que ja no és una qüestió de sou, que dins les aules passen coses i que tot això s'ha d'anar transformant.
4: Com a famílies avui hem volgut venir aquí a donar tot el nostre suport a la lluita docent.
0: Mentrestant, Educació referma la decisió d'aplicar el preacord malgrat el fracàs de la consulta. Avui s'ha reunit amb els sindicats que sí que l'han signat. És divendres 5 de juny de 2026 i tenim més titulars. Pedro Sánchez assegura que mai no va tenir coneixement de les activitats de Leire Díez. Sònia Kerr.
5: El president del govern espanyol assegura que les informacions relatives al cas li generen decepció, preocupació i indignació. I ha negat haver tingut cap coneixement de les seves activitats.
6: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díez. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado.
0: La Generalitat aposta per la repotenciació de parcs eòlics amb un primer pas a la central de Culladetes, al Perelló.
5: Que ha passat de 54 aerogeneradors a 8 més grans i amb més potència. L'objectiu és produir més energia i reduir l'impacte visual. Es vol fer extensiva aquesta repotenciació a la resta de parcs eòlics catalans.
0: L'Ajuntament de Barcelona detecta 31 pisos turístics il·legals en un edifici del districte d'Horta-Guinardó.
5: Les multes poden oscil·lar entre els 60 i els 600.000 euros. La capital catalana ha recuperat en 10 anys més de 6.000 pisos turístics per a ús residencial.
0: En Cultura, el Castell de Montjuïc estrena espais expositius amb la mostra Viure, conviure i sobreviure, brigades internacionals i multilingüisme.
5: Amb l'ajuda de documents d'època, l'exposició parla de l'aprenentatge de llengües i la lluita contra l'analfabetisme entre els voluntaris estrangers de la Guerra Civil Espanyola.
0: Als esports, el Barça juga l'accés a les semifinals de la Copa del Rei d'handbol. Joan Barberà.
7: En joc el partit de quarts de final de la competició del CAU, el conjunt blaugrana s'enfronta a l'Atlético Valladolid. Últims minuts de partit, clar domini català. El Barça guanya 35 a 22.
0: Cop d'ull al temps després de l'episodi de pluges que ha afectat Catalunya. Lluís Mi Pérez, bon dia.
8: Bon dia. Ha arribat la calma meteorològica a gran part de Catalunya i això que les últimes hores hem tingut una bona festa atmosfèrica. Ahir a la tarda i al vespre, registres de pluja que gairebé arriben als 150 litres per metre quadrat a l'Alt Berguedà. I també aquesta matinada, primera hora del divendres, plovia bots i barrals cap a les Terres de l'Ebre, 62 litres per metre quadrat, per exemple, a les cases d'Alcanar. Tot això va de baixa. Aquesta tarda quedarà algun remet, algun ruixat molt aïllat, bàsicament al voltant de la Garrotxa, del nord d'Osona, les muntanyes del Cabrerès, també del sud del Ripollès, i alguns núvols que encara es faran el ronso a gran part de la costa, del prelitoral, però ja deixant de banda les pluges de les últimes hores. També podem dir que la tarda es presenta molt suau, no pas calorosa, una temperatura, podríem dir, de luxe. Al llarg del dissabte, força núvols matinals amb alguna pluja a la costa i durant la tarda s'entonem amb els ruixats al nord del país. De fet, demà a la nit, alguna tempesta tornarà a ser bastant forta al voltant del Berguedà. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís. Al control de so i tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passen 3 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Nova jornada de vaga general a l'educació en un moment de màxima tensió després del rebuig dels docents al preacord assolit amb USTEC. El matí ha començat amb pedalades reivindicatives i talls de carretera als Vallesos i també al Maresme, tot plegat, per acabar confluint en la gran manifestació unitària amb milers de persones que ha sortit de l'Arc de Triomf de Barcelona. Han desfilat fins al Parc de la Ciutadella sota el lema "Ha guanyat la dignitat educativa". Allà hi tenim l'Esther Minguell. Bon dia, Esther.
9: Bon dia. Milers de docents amb samarretes grogues ocupen encara el parc de la Ciutadella i són molts els que ara es concentren davant del Parlament després de la manifestació en què han participat 15.000 persones segons la Guàrdia Urbana i 90.000, diuen els sindicats, que xifren també el seguiment de la vaga en el 80%, mentre que Educació la rebaixa al 28%. Professors i mestres reclamen millores al sistema educatiu, exigeixen la dimissió de la consellera Esther Niubó i criden proclames a favor de l'educació pública i de qualitat. Afirmen que això no és pel sou i reclamen que se'ls escolti. Així ens ho expliquen.
2: tenia l'esperança de que si sortís un no contundent, perquè des del meu punt de vista continua sent un acord de mínims.
3: Que ja no és una qüestió de sou, que dins les aules passen coses i que tot això s'ha d'anar transformant.
10: Elles contra nosaltres, ells diran que no i nosaltres direm que sí i continuarem lluitant. Necessitem un canvi.
9: La vaga d'avui està convocada per la CGT, la Intersindical, la COS i també USTEC, que hi participa després del rebuig dels docents a la consulta sobre el preacord. La seva portaveu, Yolanda Segura, reclama al govern que negociï en el comitè de vaga i explica que cal reflexionar, anar centre per centre i concretar les reivindicacions dels docents que se senten sobrepassats.
11: Nosaltres fem la nostra reflexió, però crec que la conselleria ha de fer la seva. I si vol resoldre aquest conflicte, no pot mirar cap a una altra banda i ha de seure a admetre els seus errors i a reconsiderar la manera en com d'enfrontar doncs, aquest conflicte. Si no, continuarem igual el curs que ve i l'altre i l'altre.
9: El dimarts que ve hi ha convocada una nova jornada de vaga coincidint amb la visita del Papa. Laura Gené, secretària d'Ensenyament de la CGT.
12: Sembla que el govern, una vegada darrere l'alt, no està entenent el missatge. Doncs si no l'entén, haurem de ser més que li cridem quin és el missatge. Ja n'hi ha prou, estem en una emergència educativa i s'ha de solventar el govern, s'ha de seure a parlar de veritat i deixar de posar pedaços a aquesta situació de problemàtica estructural que tenim.
9: Es manté la concentració doncs, de docents repartits a aquesta hora per la Ciutadella i també davant del Parlament amb un to més elevat de protesta.
0: Gràcies, Esther. Mentrestant, Educació es referma en la decisió d'aplicar el preacord. En declaracions a la xarxa, el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, ha reclamat als sindicats que valorin els avenços assolits per mirar endavant, al mateix temps que ha reconegut les mancances de l'actual sistema educatiu.
13: Portem més d'una dècada des del moment en què es varen produir les retallades que hi ha una situació de malestar en el conjunt del sistema educatiu. Això és evidentíssim. Però si no ens arremanguem i comencem a aplicar mesures que puguin atendre aquest malestar, serà molt difícil de poder-li donar resposta. Evidentment que l'acord de país, ni tan sols l'annex, pot donar resposta a tots aquests dèficits històrics que hi ha en el món de l'educació. Però escolteu, aquesta és una proposta, és la proposta que permet com a punt de sortida poder començar a donar resposta en aquesta situació de malestar.
5: Jiménez també ha lamentat que USTEC no assisteixi a la reunió convocada avui pel departament després de demanar-la ahir, un cop sabut el resultat de la votació.
1: Notícies en xarxa.
0: Pedro Sánchez promet que mai no va tenir coneixement de les activitats de la militant socialista Leire Díez i diu que està decebut, preocupat i indignat per la informació que es va sabent sobre el cas.
5: El president del govern espanyol ha assegurat que les informacions conegudes els darrers dies en el marc de la investigació sobre Leire Díez li generen decepció, preocupació i indignació i ha negat haver tingut cap coneixement de les seves activitats.
6: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díez. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado. Por eso quiero ser en este caso absolutamente rotundo, que los ciudadanos y ciudadanas no tengan ninguna duda al respecto. Es el momento de la justicia, vamos a dejar trabajar la justicia, como siempre hemos dicho desde el Gobierno de España y también desde el partido que me honro en dirigir, que es el Partido Socialista Obrero Español.
5: També ha anunciat que els serveis jurídics del PSOE estan analitzant tota la documentació de la causa per determinar quines accions judicials emprendran.
0: A Catalunya, el president Salvador Illa demana en clau interna al seu govern que posi la directa, sense manies ni mitges tintes, ha dit, per aplicar els projectes previstos durant els 2 anys que queden de legislatura. Com a objectius polítics, Illa s'ha fixat a aconseguir la condonació del Fons de Liquiditat Autonòmic, també el nou model de finançament autonòmic i l'efectivitat real de la llei d'amnistia. Mont Carvajal, bon dia.
14: Bon dia. Amb els pressupostos encarrilats, el president Illa s'ha adreçat als directius de la Generalitat. Els ha dit que en els 2 anys que queden de legislatura han de posar la directa sense manies per executar les mesures que s'inclouen als comptes.
15: Sense manies i sense mitges tintes. Posar la directa i executar, reformar tot el que hem de reformar i posar en pràctica tot el que hem anat treballant durant aquests darrers anys.
14: Illa ha dit que s'esforçarà a aconseguir al Congrés de Diputats la condonació del deute del FLA i el finançament autonòmic, que aportaria 4.700 milions d'euros més a Catalunya. El president ha criticat les autonomies del Partit Popular que rebutgen el nou model.
15: Ningú hi perd. El que està sobrefinançat no hi guanya. Però en lloc de queixar-se hauria de donar les gràcies d'haver estat 14 anys sobrefinançat. I hauríem de preguntar-li com aprofita d'aquest sobrefinançament, no?
14: També ha dit que li agradaria que la llei d'amnistia s'apliqués totalment. El president ha fet balanç dels seus 2 anys de mandat i ha assegurat que està complint amb els acords d'investidura i amb el pla de govern.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: 20 minuts i seran les 3 de la tarda. Seguim coneixent detalls de la visita del Papa a Catalunya. Els Mossos demanen a la ciutadania que programin amb temps els desplaçaments i s'informin sobre les restriccions de mobilitat per l'arribada de Lleó 14 la setmana vinent. Un dispositiu policial que desplegarà més de 6.000 agents, recordem, i que esdevé un dels més grans i rellevants que s'han organitzat mai a Catalunya. Carina Bellver, bon dia.
16: Bon dia. Es tracta del dispositiu Albus, que significa blanc en llatí en relació amb el color que representa el Sant Pare. Aquest dispositiu mobilitzarà 500.000 d'agents de la Guàrdia Urbana i fins a 5.600 de gairebé totes les seccions dels Mossos d'Esquadra, des de la unitat d'antiexplosius fins a l'aèria, passant per la unitat del subsol o la canina. Un dispositiu que esdevé dels més grans i rellevants que s'han desplegat mai a Catalunya per l'impacte i la projecció internacional que representa la visita del punt sense oblidar que planeja el nivell 4/5 d'amenaça terrorista. El coordinador Joan Salamanya fa aquestes recomanacions a la ciutadania.
17: Comportarà sí o sí problemes de mobilitat que intentarem minimitzar al màxim i en aquest aprofito aquí per demanar que la gent també planifiqui els desplaçaments, miri els mitjans de comunicació, miri les xarxes socials, que hi ha tots els consells de seguretat relacionats amb els desplaçaments, transport, utilització del transport públic.
16: Els objectius d'aquest dispositiu passen per la protecció de les autoritats, la seguretat dels assistents a la visita del Sant Pare i la gestió de la mobilitat.
0: La visita també implicarà un reforç important del transport públic els dies 9 i 10 de juny, tant a Barcelona com a Montserrat.
5: Ferrocarrils de la Generalitat, Rodalies i Tram incrementaran l'oferta de freqüències i disposaran també d'operatius especials d'atenció i regulació de fluxos als principals punts de concentració. En el cas de la visita del Pontífex a Montserrat, es preveu una afluència de 8.000 persones i 386 periodistes acreditats a l'abadia.
0: Ens situem ara al Baix Ebre per conèixer el primer cas de repotenciació d'un parc eòlic de Catalunya. Es tracta de la central de Colladetes, al Perelló, que ha passat de 54 a només 6 aerogeneradors. Això sí, són més grans i amb més potència. Tot plegat en una aposta del govern per renovar les instal·lacions d'arreu del territori i reduir-ne l'impacte en el paisatge i l'entorn. Canal T, Caterina Avinyó.
18: La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha inaugurat la renovació del parc eòlic de les Colladetes al Perelló. Es tracta del primer cas de renovació d'un parc a Catalunya on s'han substituït 54 aerogeneradors per només 6 unitats. Paneque ha destacat que aquesta actuació permet disposar de més energia amb la mateixa potència i alhora preservar el paisatge. Escoltem la consellera de Territori.
19: És una innovació que ens permet reduir l'impacte alhora que augmentar la producció energètica. Aquest és el camí que volem impulsar. Aquest és el camí que, fixin-se, ja no només el govern, estic segura que Catalunya vol impulsar. Renovar abans d'ocupar més territori.
18: Catalunya té 52 parcs eòlics. D'aquests, 46 s'hauran de renovar en els propers 10 anys. Es podrà passar de 756 generadors a 240, augmentant un 31% la producció. Una estratègia de repotenciació que la consellera Paneque presentarà al govern el proper dimarts.
0: Els aiguats de les darreres hores han obligat els bombers de la Generalitat a atendre més d'un centenar de trucades, en concret 123, fins a primera hora del matí. Ha estat especialment a les comarques de Girona.
5: El fet més destacat de l'episodi de pluges ha estat el tall a la R3 de Rodalies pel xoc d'un tren amb un arbre que havia caigut a la zona de vies. Això ha fet tallar la línia entre Sant Quirze de Besora i Ribes de Freser fins a la 1 del migdia. Una altra conseqüència ha estat la cancel·lació de concerts al Primavera Sound, entre ells els caps de cartells com Massive Attack, Guiel o Doja Cat. El festival ha anunciat que retornarà l'import de les entrades.
1: Notícies en xarxa.
0: L'Ajuntament de Barcelona ha detectat 31 pisos turístics il·legals en un sol edifici del districte d'Horta-Guinardó. Per això el consistori ha obert ja els corresponents procediments sancionadors que preveuen multes d'entre 60 i 600.000 euros. Fruit d'inspeccions com aquesta, la capital ha recuperat en 10 anys més de 6.000 pisos que eren turístics per a ús residencial. Jordi Casino, bon dia.
20: Bon dia, Marta. Del total dels pisos de l'immoble, 13 sí que tenien llicència d'activitat, però havien fet obres per segregar-los per la meitat i, per tant, oferir dos habitatges amb una sola autorització. Quatre, que també s'havien dividit en dos, no estaven registrats. I els dos restants, un sí que era legal i l'altre s'havia detectat sobreocupació. Laia Bonet és la primera tinenta d'alcaldia.
21: Són pisos d'una superfície de 60 metres quadrats i que havien estat, en molts dels casos, dividits per la meitat i operaven com a dobles pisos turístics de 30 metres quadrats. Vull posar de relleu, per tant, que a l'hora d'exercir aquesta tasca inspectora de forma intensa i constant, a vegades hem de pensar que no ens trobem només amb il·legalitats allà on no hi ha llicència, sinó també allà on n'hi ha.
20: Una Bonet que ha recordat que d'aquí a dos anys l'Ajuntament no renovarà cap de les 10.000 llicències turístiques que encara hi ha en vigor i que, per tant, Barcelona recuperarà aquests habitatges per a ús residencial.
0: I tenim encara més actualitat local. Són notícies que avui ens arriben des de Ràdio Sant Vicenç i Ona Torelló.
22: Sant Vicenç dels Horts presenta la seva primera comunitat energètica, la cooperativa Bona Energia, que preveu començar a funcionar el 2027, arribar a més d'un miler d'autoconsumidors i destinar un 20% de l'energia a famílies vulnerables. Lluís Cosí n'és el president.
23: No tria si arribar a final de mes o arribar a final de segle. Ja siguis llogater, tinguis un pis, puguis disfrutar de l'energia sostenible.
22: El projecte compta amb el finançament de la Generalitat i el suport tècnic de la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal del Baix Llobregat.
24: L'Ajuntament de Torelló prepara una campanya per explicar la nova ordenança municipal de residus que preveu un sistema de bonificacions per premiar la responsabilitat ciutadana. Totes les llars rebran material didàctic per conèixer el funcionament d'aquest servei. Ho explica Laia Pedrós, tècnica mediambiental.
25: Estem preparant un díptic que aviat el tindrem acabat. Juntament anirà un imant amb els productes que van a cada fracció i farem una bustiada a tots els ciutadans perquè puguin tenir aquesta informació.
24: Amb aquest sistema, l'ús correcte de les fraccions d'orgànica, resta i multiproducte pot suposar una reducció directa de fins a 15 euros.
0: És moment per a la cultura. El Castell de Montjuïc estrena espais expositius amb la mostra Viure, conviure i sobreviure, brigades internacionals i multilingüisme. Amb l'ajuda de documents d'època, l'exposició parla de l'aprenentatge de llengües i la lluita contra l'analfabetisme entre els voluntaris estrangers que van participar en la Guerra Civil Espanyola. David Navarro, bon dia.
26: Bon dia. Les sales de l'antic Museu Militar, acabades de reformar, acullen l'exposició. Un mural i una recreació d'una zona de descans de militars republicans a la Guerra Civil reben el visitant. Més endavant, panells i documents de l'època serveixen per explicar, segons la comissària Lourdes Prades, la importància del multilingüisme a les línies republicanes.
27: Com una comunitat tan heterogènia com la de les brigades internacionals va poder viure, conviure i sobreviure durant el conflicte bèl·lic i tenint en compte que eren més de 40.000 persones parlant multitud de llengües.
26: Perquè entendre's, deixa clar el comissari Ramon Naya, era una qüestió de supervivència.
28: I també a la premsa es publiquen llistes de vocabulari, que això és molt important perquè quan parlem nosaltres de sobreviure és que una sola paraula et pot permetre sobreviure al camp de batalla, perquè tens la informació suficient endavant, endarrere, a terra, avancem, retirada, o fins i tot van trobar llistes de vocabulari, o sigui, en camps semàntics de parts del cos. I això, clar, ho associem després als hospitals.
26: L'exposició també parla de la tasca d'alfabetització de soldats i població i de com les mateixes brigades van recollir informació sobre la situació dels infants darrere les línies republicanes.
0: Atenció a la troballa fortuïta que s'ha fet a la finca de Casa Coll, situada a Vilalba dels Arcs. Ha permès documentar els primers textos escrits en hebreu de les Terres de l'Ebre.
5: Els textos van ser localitzats a les cobertes de dos dels volums i formarien part d'un rotlle de la Torà o Bíblia jueva. Els experts asseguren que es tracta d'una troballa excepcional.
0: Canal T, Leonor Bartomeu.
29: L'any 2024 van ingressar al fons de l'Arxiu Comarcal de la Terra Alta 33 volums del fons de la Casa Coll de Vilalba dels Arcs. En dos d'estos volums s'hi amagaven els primers textos escrits en hebreu localitzats a les Terres de l'Ebre. Les inscripcions es trobaven a les cobertes dels llibres i després de ser digitalitzats i analitzats per diferents experts s'ha pogut confirmar que es tracta de fragments d'un rotlle de la Torà, una troballa excepcional, segons Laura Tienda, directora de l'Arxiu.
30: El fet de que aquí a Terres de l'Ebre no s'havia fet una troballa d'aquesta magnitud. És a dir, sí que hi havia alguna làpida en què s'havia trobat una escriptura hebrea, però trobar textos, i a més una Torà, perquè la Torà va lligada al fet d'una sinagoga. No deixa de ser un text bíblic i va lligat a aquest fet.
29: L'informe apunta que els textos datarien de finals del segle XIV i principis del XV i es treballa en la hipòtesi que els pergamins podrien haver estat sostrets d'una sinagoga durant episodis de violència contra la comunitat jueva.
0: Al Baix Empordà, la Fira de Circ al carrer de la Bisbal aposta per la nova creació en la 31a edició. Més de 50 espectacles i 11 estrenes formen part de la programació d'enguany. La cita reunirà 46 companyies del 17 al 19 de juliol i amb una forta presència de talent català. Televisió de Costa Brava, Raül Martín.
2: La Bisbal d'Empordà ja escalfa motors per la 31a edició de la Fira del Circ al carrer, que se celebrarà del 17 al 19 de juliol amb una programació que reunirà més de 50 espectacles a càrrec de 46 companyies i artistes. Òscar Aparicio, alcalde de la Bisbal d'Empordà, explica la importància de la Fira del Circ pel municipi.
3: Per nosaltres, com dic, sempre és molt important doncs, donar suport en la cultura, en aquest cas a la Fira de Circ, perquè és una activitat molt arrelada. Després de 31 edicions encara la gent ho demana, els carrers de la Bisbal s'omplen i que, per tant, per nosaltres, doncs, poder participar i poder portar part del nostre garet de sorra en aquesta activitat, doncs, ens omple d'orgull.
2: La programació també inclou projectes en procés de creació i espectacles vinculats a residències artístiques, reforçant el paper de la Fira com a espai de suport al talent emergent. A més, aquesta edició destacarà per l'àmplia presència de companyies catalanes i de proximitat. L'objectiu és consolidar la Bisbal com un punt de referència on el circ contemporani pugui créixer, experimentar i connectar amb el públic.
0: Al Vallès Occidental, la música de cambra torna a Sant Cugat. Seran les nits de juliol dins el cicle Nits de Música al Claustre. El cicle comptarà amb 3 concerts enguany. Cugat Mèdia, Mireia Puente.
4: El quartet Gerard estrena el cicle el 4 de juliol amb el concert Quartets de Beethoven i Ravel. El 10 de juliol serà el torn de la Cobla Juvenívola de Sabadell, que enguany celebra el 50è aniversari, i el 17 de juliol actuarà Cris Joanico, que presentarà el seu darrer disc Rosa dels Vents. La regidora de Cultura, Núria Escamilla, defineix què és aquest festival.
6: Parlar de les nits del claustre és parlar, doncs, de viure, no? Una experiència musical i artística amb una autèntica joia del romànic català i europeu. I que sempre és un espai privilegiat, un marc incomparable que tenim els santcugatencs.
4: Els concerts tindran un preu de 12 euros i les entrades es podran adquirir anticipadament al web santcugat.cat/nitsalclaustre i a l'oficina de turisme a partir d'avui mateix. Si saps on vols anar,
0: estem escoltant el grup Buhos, que acaba de publicar No hi ha pla B, una nova cançó de pop vitalista i accelerat, que compta més amb la col·laboració de Leire Martínez, l'exvocalista de l'Oreja de Van Gogh, que canta en català. Escollit per mi. Ara que estic convençut que no viuré empresonat i que ja no poso...
5: Si saps on vols anar, posa't a caminar. És la tornada de la cançó que defensa la idea de triar un camí propi i dedicar-hi tota l'energia. La col·laboració arriba en un moment especialment significatiu per a tots dos artistes. Buhos es troben immersos en la celebració del seu 20è aniversari i Leire Martínez es troba en plena etapa de presentació del seu nou àlbum en solitari, Històries d'aquella niña.
0: Arriben amb els esports amb molt de ritme. I arriba també en Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. El Barça s'ha classificat per a les semifinals de la Copa del Rei d'handbol.
7: Bon dia, Marta. El conjunt blaurana ha guanyat l'Atlético Valladolid 38-24 i jugarà demà les semifinals de la competició del CAO. El Barça de bàsquet jugarà demà a les semifinals del play-off al títol de la Lliga ACB a Múrcia. Ahir el Palau Blaugrana van perdre contra l'equip murcià en el segon partit 87-90 i tot es decidirà demà. La penya rep aquest vespre el Baskonia a l'Olímpic de Badalona en el segon partit de la sèrie de quarts amb l'obligació de guanyar per evitar l'eliminació. En futbol a la Lliga F, l'Espanyol ha anunciat la renovació de la defensa Lucía Vallejo fins al 2028. A la Primera Federació, avui a les 9 de la nit, Sabadell-Real Madrid-Castilla, partit de tornada de les semifinals en lluita el bitllet per ser a la final del play-off d'ascens a segona divisió A. A l'anada, el conjunt català va perdre per 2-0. Per tant, avui han de remuntar. Ferran Costa és el tècnic del conjunt arlequinat.
8: Ara mateix no tenim res a perdre, tenim moltíssim a guanyar. ells ara mateix tenen molt a perdre i no tenen res a guanyar, i el que hem de fer és, dins del partit, estic convençut que fent les coses com les farà l'equip i com les sap fer i com ha demostrat una i mil vegades que les sap fer, jugant a casa amb la nostra gent, amb l'estadi empantant, hi haurà un moment on tindrem l'eliminatòria molt a prop, i el que hem de fer entre tots és lluitar-ho i tindre bona mentalitat dins del partit per tenir confiança.
7: Queden unes 200 entrades per arribar al màxim de 12.000 entrades venudes, de posar el cartell de no hi ha entrades. Demà a les 7 de la tarda i en directe a la xarxa Més, Sant Mauro, poble de Mafumet, partit d'anada de la final per pujar a tercera federació. Diumenge a 16:45 de la tarda, també en directe a les televisions locals i a la xarxa Més, Badalona, Cornellà, amb el 4-1 de l'anada favorable al Cornellà. Els badalonins que entrenen Miquel Azparren volen la gran remuntada.
9: Cada uno está en su derecho de cuanto cree, ¿vale? Cada uno está en su derecho, lleva muchos años aquí, y a la afición yo siempre digo que no hay que pedirle, que hay que darle. Lo que sí que tengo muy claro es que con ellos, en cuanto marquemos el primero, el equipo va a volar.
7: En hoquei sobre patins, a l'hoquei Lliga Masculina, avui es disputen els tercers partits de les semifinals del play-off pel títol, Calafell, Liceo i Igualada, Barça. En futbol sala, demà comença la semifinal Barça-Inter-Movistar. La cita a les 9 de la nit al Palau Blaugrana. Javi Rodríguez, tècnic del Barça.
10: Al final, estos partidos se suelen ganar por pequeños detalles, por el que cometa menos errores, por hacer fuerte el factor cancha. Yo creo que mañana se va a ver un partido de los que, bueno, de los que gusta aquí en el Palau, ¿no? De los que esa afición quiere, que ha recuperado esa ilusión con su equipo, pues quiere volver a disfrutar, y nosotros queremos que disfruten.
7: En tenis, el català Marcel Granollers s'ha classificat per la final de dobles de Roland Garros. I en hoquei sobre patins, notícia d'última hora, el partit de tornada per pujar a l'hoquei Lliga Masculina entre el Vilafranca i el Manlleu queda suspès fins a nova resolució, segons ha informat el Club Patí Manlleu. El Tribunal Administratiu de l'Esport ha concedit la mesura cautelar sol·licitada pel club posonenc després que guanyessin la Lliga, celebressin l'ascens, però una impugnació del Lloret contra el Mataró va canviar la classificació i va ser l'equip gironí qui va acabar pujant-se suspès un partit que s'havia de fer en directe diumenge a la xarxa Més i a les televisions locals.
0: Gràcies, Joan, per aquesta última hora dels esports. Veurem en què acaba tot plegat. De moment, nosaltres ens hem d'acomiadar. Falten una mica més de 3 minuts per les 3. Ens retrobarem dilluns, com sempre, a les 2. Bona tarda i millor cap de setmana.
11: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Ràdio Cunit, el 107.0.
2: Music City, amb Joan Balaguer.
3: Fam el millor programa de country de totes les ones de les ràdio catalanes.
4: No fotis.
5: M'ha encantat su programa Music City.
6: Bueno. Això és Mugra de Monja, tu.
7: A Ràdio Cunit, dilluns a les 4 de la tarda i divendres a les 3.
2: Music City, amb Joan Balaguer. There ain't nothing wrong with the radio.
8: Let's go.
9: T'agradaria tornar a escoltar la ràdio d'abans? Ara tens una nova oportunitat. Et convidem a escoltar Una vida de ràdio. Més de 60 anys d'història. El so original de la ràdio que vaig sentir i de la ràdio que vaig ser. No perdis la sintonia.
10: Amb Albert Malla.
11: Tots els dimarts a les 8 del matí amb Albert Malla. En exclusiva per Ràdio Cunit.

0: Hola, amics i amigues, nens i nenes, petits i grans, sigueu benvinguts al vostre espai de música americana. Soc en Joan Balaguer i aquesta és l'edició número 181 d'aquest programa que anomenem Music City. Ple de country music, southern rock, bluegrass, western swing, música outlaw. Parlem de clàssics, parlem de novetats, parlem de coreografies, però, sobretot, per damunt de tot, escoltem bona música americana. Per tot Catalunya i, de fet, per tot el món, des del xac de la ràdio, al vell mig del Vallès de Pagès, aquesta és la teva cita inexcusable i setmanal amb la bona música.
1: All right, everybody, quiet, listen to me. We're going to start a show. We've got a big broadcast to do here. Please welcome.
2: Ladies and gentlemen, please welcome.
3: Music City, amb Joan Balaguer.
4: Let's go, girls.

0: Music in my heart. Charlie Pride, un dels meus favorits del country music, que va haver d'esperar fins l'any 2000 per poder entrar al Country Music Hall of Fame. Molt merescudament, per cert. Actiu des de l'any 52, gens fàcil en aquella època tractant-se d'un artista afroamericà i responsable d'aquell fantàstic tema Kiss an Angel Good Morning. Per cert, una cosa que tampoc es diu gaire és que va ser un jugador de béisbol professional i va fer una gran carrera al món del béisbol, a més de la música. En Charlie Pride va morir l'any 2020, als 86 anys d'edat, a resultes de les complicacions amb el maleït Covid.
1: Music City, amb Joan Balaguer.
0: Us ha passat mai que heu entrat a un local a escoltar un concert d'algú molt famós i us heu trobat que no hi havia pràcticament ningú, hi havia molt poca gent i que tu t'has trobat dempeus davant de la banda que no tenia ni escenari, estava al mateix nivell que tu i directe, mirant-li als ulls, veies el líder de la banda com anava tocant i tu flipant, al·lucinant que allò estés passant en aquell moment. Això em va passar a mi al Wild Bunch fa una colla d'anys, quan va venir l'Sleepy LaBeef, un tio molt hàbil amb la guitarra, veu de baríton, que tant cultiva el rockabilly com el rock and roll com el country music, té un registre força ampli i en qualsevol cas té un estil molt, molt

0: Angels on the Door, Scooter Lee. Si us mireu la Wikipedia, veureu que no només la descriu com una artista country, com una compositora i cantant, sinó també com un entertainer de line dance. Curiós, eh? Als anys 70 la vam trobar de gira amb la Linda Ronstadt, Kris Kristofferson, Tammy Wynette, també en Johnny i en June Carter Cash. Ara mateix a Nashville és considerada una de les persones més pancaires del negoci amb més bolos al cap de l'any. Scooter Lee.
1: Això és Mogra de Monja, tu.
2: Do copy that. Playing music.

0: Music City on selected stations.
1: That's 10-4, Lucy. This is Papa Dog. That's over.
2: Music City.
3: Recordeu el I Can't Stop Loving You que cantava en Ray Charles i que uns altres, molts altres artistes també han popularitzat. Doncs bé, aquesta cançó no és d'algú altre que d'en Don Gibson, que escoltarem tot seguit. L'anomenaven The Sad Poet, el poeta trist, perquè sempre parlava a les seves cançons de soledat i amors perduts. Vaja, feia honor a aquella dita que diu que la música country són tres acords i la veritat. I d'ell ens ve de gust recordar ara mateix aquest Games People Play. Oh, the game.

0: Don Gibson Games People Play. Si t'agrada aquest programa, recorda que et pots posar en contacte amb nosaltres també a través de les xarxes socials. Ens pots buscar al Facebook a The Country Shack i fes-nos un like. Ja posats?
1: Music City, amb Joan Balaguer.
0: Edició 181, eminentment musical. Any 1970, en Kris Kristofferson fa aquesta cançó tan bonica que popularitza mesos després la Sammy Smith, i ara volem escoltar la versió que en va fer després el gran Elvis Presley. Saps de quina cançó es tracta, oi? Escolta, escolta.
2: Take

0: today.
1: He stopped loving her today. Al gran George Jones, No Show Jones, el Possum.
2: Music City.
1: Ja ho dic jo, amb Joan Balaguer, per servir-los des del xac de la ràdio al vell mig del Vallès de Pagès i ara animant una miqueta més la cosa. I ja donant voltes al deck número 2 el senyor Sawyer Brown, Benoit, sinó el seu disc, que això és Under This Old Hat.

0: no és el disco que jo em posaria per anar a dormir.
1: Qui ha dit res d'anar a dormir? No, home, no. Som-hi amb aquest missatge de la Shania Twain.
2: Cool.
1: Don't be stupid, you know I love you.

0: Estàs escoltant el teu programa favorit de música americana, la teva ràdio de capçalera. I hem arribat a la meitat de l'edició 181.
1: Next stop, Music City.
2: Music City, amb Joan Balaguer.
0: I jo no sé a tu, però a mi em ve molt de gust escoltar una d'aquelles de camions. Aquesta és del Joe Stampley. Va ser número 1 l'any 1975 al US Hot Country Songs i al Canadian RPM Country Tracks. I no és altre que el Roll On Big Mama. Joe Stampley.
3: Roll on, Big Mama.

0: What's the smoky situation? Això en llenguatge banda ciutadana volia dir on està la poli.
1: Music City, amb Joan Balaguer.
2: Johnny,
3: alias El Americano.
4: El nano fa el que pot.
5: Bueno.
0: Mireu, jo us he de confessar que sóc un autèntic desastre intentant ballar. No n'he sabut mai ni en sabré mai. Sóc un desgarbat, no em sé bellugar, no tinc concepte de l'espai... Vaja, que un desastre absolut. Per tant, jo admiro tots aquests que us apreneu els balls de memòria, cosa que jo seria incapaç, i a més us podeu bellugar amb certa gràcia. Ja no dic amb molta gràcia, només amb certa gràcia. Un que ho fa molt bé i que ens explica cada setmana breument de què va una coreo és en Fran Colom.
1: La coreografia de la setmana amb Fran Colom.
0: Com ja he dit, per mi és impossible ballar. No en sé gens. Tots els balls em semblen complicats. Tot i així, avui en Fran Colom ens porta una coreo de la Montse Moscardó que diu que és complicat. Hosti, com serà? Explica, Franqui.
6: Aquest ball de la Montse Moscardó té 96 counts part A i B i és molt llarg.
0: Veus, impossible.
6: Però fàcilment assequible.
0: Sí, per tu.
6: La cançó és més aviat suau i acaren els passos que van fluint de forma molt natural i elegant.
0: Ja.
6: És una d'aquestes coreografies que enamora perquè el ball és molt, molt maco, preciós. Una gran obra de la Montse que va estrenar a la trobada de la Cerdanya Country al Teatre Casino d'Alp. I, a més, està dedicada a una persona que va marxar.
0: Vaja, sap greu. I quina cançó és?
6: La cançó que l'emmarca és de l'Alex Hall, un cantautor de Georgia que centra el seu treball al voltant de la guitarra i la composició. Des dels 14 anys estava convençut de quin era el seu somni i així el va treballar. Amb tan bona feina que, actuant en bars i festes locals, va captar l'atenció d'un agent de reserves de Nashville, la qual cosa va donar lloc a uns 125 espectacles a l'any mentre encara cursava l'escola secundària. Vet aquí.
0: Corai.
6: Una proesa per qualsevol artista.
0: I tant.
6: I una valuosa introducció a la comunitat de la música country. Amb la influència d'artistes com el seu heroi Elvis, o el Keith Urban i l'Eric Church, juntament amb rockers com Bruce Springsteen i John Mayer, Alex ha trobat la manera de combinar aquests sons en el seu propi estil musical. L'àlbum on figura la cançó és The Side Effect of the Heart, del 2023. El títol de la cançó, Hair to Hear. El títol del ball, Still Hair. Com ja és habitual, us recordem que el vídeo on podeu veure les passes a càrrec de l'autora, la Montse, gravat al Barnden Greg, el podeu trobar al portal del Catalan Style clicant totcountry.cat. Espero que aquesta coreografia us hagi agradat força. Moltes gràcies a tots per escoltar-nos i fins la pròxima setmana.
0: A reveure, Frankie, moltes gràcies per aquesta descripció coreogràfica. Hair to Hear.

0: fan el millor programa de country de totes les ones de la ràdio catalana.
1: Music City.
2: Els Bellamy Brothers van començar l'any 68 i no han parat fins ara, continuen en actiu. Són germans de veritat. Amb David i en Howard Bellamy han fet coses molt estranyes, molt. A mi em tenen una mica despistat, perquè han fet cançons molt rarotes. Tot i així, han aconseguit 20 singles que han arribat al número 1 i 25 top 10s. O sigui que, déu-n'hi-do, han triomfat a llistes d'èxits d'arreu del món, no només dels Estats Units, i s'han prodigat molt també per Europa. I ara, si això fos un show normal de música country, recordaríem un d'aquests números 1. Però no, no ho farem. Per contra, posarem una cançó d'aquelles que tenen un títol estrafolari. Aquesta es titula Every Beauty Needs a Beast. Vaja, que tota bellesa necessita la seva bèstia. L'any 2019 ens va arribar el seu treball Over the Moon, del qual hem escollit aquesta cançó, que sona així.

0: Every beauty needs a beast. No em digueu que no és cachondo, això.
1: For those that forgot the roots of country music.
2: Playing all-time favorites.
3: Music City.
0: Un grup d'ara mateix que no oblida les seves arrels country, ells són els Midland. M'encanten.

0: Lonely For You Only, Midland. I els has escoltat al teu programa favorit de música americana.
1: Music City, amb Joan Balaguer.
0: Baixa't el podcast del programa, està disponible a countryshackradio.com. Repetim, countryshackradio.com, i escolta'ns allà on vulguis i quan vulguis, al teu dispositiu de preferència. Cridar el seguidor del gran George Jones, ell és un dels meus favorits, es diu Alan Jackson. I això és Short Sweet Ride. I can

0: Ens en va parlar Larry Kratka l'altre dia. L'únic número 1 d'en Johnny Paycheck va ser el Take This Job and Shove It, composat pel David Alan Coe. I aquí en teniu la versió d'en Donnie Young.
1: Take this.

0: guys. That sounds really cool, man. You all are nailing it.
1: Billy Ray, you think you could teach me some of those things?
2: No, no, no, no, no es tracta d'en Joe Fields fent a l'Achy Breaky Heart després d'haver esnifat una ampolla sencera d'Eli. No, es tracta d'aquesta versió infantil que ens ha demanat en Larry Kratka del Achy Breaky Heart que va popularitzar en Billy Ray Cyrus. Si la versió del Billy Ray ja era així i així, ara imagina't aquesta. En qualsevol cas, això ens ha servit per arribar a tranques i barranques al final del Music City d'avui. Gràcies per ser amb nosaltres. Recorda que la setmana vinent tornem a ser aquí amb bona música americana. Intentarem que una miqueta millor que això que has escoltat en aquest moment. Però volíem satisfer el desig d'en Larry i de l'audiència infantil del programa. Salutacions cordials de l'equip del Music City amb les veus en off de l'Eva Lluc i en Ramon Hernández, Marta Balaguer, Joe Fields, Frank Colom, Larry Kratka, Víctor Uller, tota la colla de tècnics de continuïtat de la ràdio.
3: Ya ha llegado, ya está aquí. Permitidme que os invite a subir a mi tren. El tren de la música.

0: Sabeu qui són John Ford, Scarlett Johansson, John Wayne, Steven Spielberg, Matt Damon i molts més? No? Doncs són aquells que fan funcionar la fàbrica dels somnis. I com podeu entrar a la fàbrica dels somnis? Doncs sintonitzant els divendres a les 5 de la tarda el programa Silenci i Acció, on hi trobareu tot el món del cinema. Ah, i en repetició els dissabtes a la 1 del migdia. No hi ha altra fàbrica que ens faci somiar més. Silenci i Acció a Ràdio Cunit. Sayonara, baby.
1: Cunit Vila Comercial. La Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit us convida a fer-vos socis ara. Junts fem créixer Cunit. Uneix-te a l'Associació de Comerços i Professionals de Cunit i forma part d'un projecte comú. Tindràs més visibilitat. Promocionem el teu negoci a Cunit. Més promoció, campanyes i accions per impulsar les vendes. Més units, treball en xarxa i suport entre associats. Més força, defensem els teus interessos i els del comerç local. Informa't i fes-te'n soci. Posa't en contacte amb nosaltres. E-mail a afec.cunit@gmail.com. afec.cunit@gmail.com. Comerç local, vida local. Col·labora l'Ajuntament de Cunit amb el suport de Ràdio Cunit. Ven al Racó Dolç de Cunit. Aparte de bocadillos y torradas, también te ofrecemos nuestra especialidad en pan de pita.
2: Del pita, pita del.
1: También tenemos ofertas de plato combinado, más bebida, más postre y café, por tan solo 5,95 euros. Y nuestro menú express anticrisis al Racó Dolç de Cunit. Nos encontrarás en la calle Costa Dorada número 17. Ah, y por cada bebida te llevas una tapita. Al Racó Dolç de Cunit.
3: El Rincón del Tapeo 2. Ven y disfruta en nuestro establecimiento situado en el número 177 de la Avenida Barcelona, local 7, en la carretera de Cunit. Prueba nuestras ofertas. Medio bocadillo frío más café por solo 3 euros. Y en especial, la butifarra blanca, única en la zona. ¡Mmm, qué buena! ¡Pruébala! Recuerda, el Rincón del Tapeo 2. Nos encontrarás en la Avenida Barcelona 177, local 7 de Cunit.
0: Vols gaudir de l'atletisme i de l'esport i viure una experiència màgica? Doncs visita Dinàmica Vilanova.
4: A Dinàmica podràs practicar velocitat, llançaments, salts, resistència, relleus, marxa i moltes disciplines més.
0: A Dinàmica cultivem valors com l'esforç, el treball en equip, el respecte, la igualtat i la passió per l'esport.
4: Fins i tot, a Dinàmica oferim entrenaments per a nens i nenes nascuts a l'any 2019 i anys anteriors.
3: On pots trobar Dinàmica? Doncs a les pistes municipals d'atletisme Carme Siurana Esblai de la Ronda Ibèrica 58 de Vilanova i la Geltrú. Posa't en contacte amb nosaltres al telèfon 624 28 53 04 624 28 53 04. Gaudeix de l'esport a Dinàmica Club Atletisme Vilanova.
0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
4: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
4: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
3: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.
0: El Museu del Ferrocarril de Catalunya et proposa un viatge fascinant pel món del tren i un espai únic per a descobrir. el conjunt dels edificis de l'antic dipòsit de locomotores de vapor de Vilanova i la Geltrú, i especialment la col·lecció de vehicles de vapor, són d'un valor incalculable per la seva diversitat tecnològica i la seva història. El Museu del Ferrocarril compta amb més d'una vuitantena de vehicles, locomotores de vapor, elèctriques i dièsel, i també cotxes de viatgers, entre els quals destaca la composició completa del tren del Centenari, rèplica del primer tren que va funcionar a l'Estat espanyol el 1848 entre Barcelona i Mataró. Vine al Museu del Ferrocarril de Catalunya de Vilanova i la Geltrú. T'hi esperem!

0: Si t'agrada el cinema, si ho vols saber tot de les bandes sonores, directors, actrius i actors, cada divendres Jordi Mauri et portarà al fascinant món del setè art. So, càmera, silenci, acció.
1: Benvinguts una setmana més al Silenci Acció, el programa, com sempre, doncs, del món del setè art, de 35 mm, com sempre, de la mà de Jordi Mauri, al qual disfrutem de diverses seccions, entre elles la pel·lícula Fantasma, que sempre destaquem perquè és l'espai per la participació dels nostres oients, on mitjançant unes pistes i escoltant una banda sonora heu d'encertar el títol de la pel·lícula i els afortunats entrareu al sorteig d'un fantàstic lot de regals, els quals ofereixen els nostres patrocinadors. Des d'aquí, doncs, els saludem, l'Hotel Àdia, el Museu del Ferrocarril, també el Rincón del Tapeo 2, el Racó Dolç i Dinàmica Club Atletisme. Recordeu que tota la gent que li hagi tocat ja pot venir a buscar els seus tiquets aquí al carrer Francesc Macià, número 43, primera planta, en horari d'oficina de dilluns a divendres, de 9 del matí a 2 de migdia. Recordeu que els vals són personal intransferibles i que caduquen al cap de 15 dies. I per posar-vos en contacte amb nosaltres és molt fàcil. Tenim unes vies de comunicació directes, les que són aquestes i estan ben obertes.
0: Línies obertes. Ràdio Cunit. 977 67 49 18. 977 67 4918.
2: Para participar en directo, llama a Radio Cunit, teléfono 977-67-49-18, 977-67-49-18.
1: I també tenim la nostra renovada pàgina web, www.radiocunit.cat, on trobareu un fantàstic formulari per omplenar en l'apartat de contacte i també un xat de l'intel·ligència artificial al qual també podeu fer les vostres consultes i deixar també doncs, les vostres respostes. A més, també tenim les nostres xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Radio Cunit amb majúscules, on allà doncs, podràs dir la teva mitjançant mur, xat o missatge privat.
2: Puedes ponerte en contacto con nosotros en el formulario que encontrarás en la web de Radio Cunit, www.radiocunit.cat, y también en nuestras redes sociales. Búscanos. Ràdio Cunit.
1: Busca'ns, com sempre, tots els divendres a les 5 de la tarda i en reposició els dissabtes a la 1 del migdia, Silenci Acció, amb Jordi Mauri. Jordi, què tal estem? Molt bones.
3: Hola, Jaume Sens. Ai, quan parlem de la intel·ligència artificial. Ai, Déu meu.
1: Sí, no?
3: Mira, sempre em ve al cap la pel·lícula Terminator, tu.
1: Sí, cuidado amb això, eh?
3: Sí, no, escolta, és que això ho solucionarà tot el món, sí.
1: Això és com tot, que s'ha de saber utilitzar, eh?
3: Exacte, els éssers humans arraconats i les màquines pim-pam fent la seva. Avui estic una mica antiquat, eh? No, a veure, estic molt content com cada setmana de tornar a retrobar-nos en aquest programa dedicat al món del cinema. I a més, amb unes expectatives d'aquelles que dius, ostres, mira, d'aquí pocs dies tenim esdeveniments importants a casa nostra, no? Mm-hmm. Per exemple, el Giro.
1: Sí, el Tour de França.
3: Perdó, el Tour de França, volia dir.
1: Sí, el Giro ja l'hem passat, ja el Tour de França.
3: El Tour de França, volia dir. La visita del Papa.
1: Sí.
3: A veure si parla en català.
1: Aviam.
3: A veure, la Fórmula 1.
1: Sí.
3: Que no la tornem a veure fins al 2027.
1: És veritat?
3: No, 27.
1: 28.
3: 28, el 28, exacte. Perquè, clar, ara en Madrid també en quiere tener los Fórmula 1.
1: Ah, mira que bé.
3: Ja veurem com anirà. Bé, dit això, Jaume, aquesta petita introducció, jo faria una cosa, perquè el temps passa volant. I si et sembla, jo ja aniria de cara a parlar del sumari que tenim per aquesta setmana, que és interessant, tenint en compte que

0: forma part d'un departament antidroga de la policia de Miami. La sèrie es titulava Miami Vice.
1: Quina és la pel·lícula fantasma d'aquesta setmana?
0: Aquesta vegada ens visita un clàssic del director John Huston de l'any 1952 i que narra les experiències del pintor Toulouse-Lautrec en el París del segle XIX i tot el seu sabor bohemi.
1: Oh, els grans mites del cinema!
0: Doncs sí, aquesta setmana es visita una actriu i ballarina francesa de 94 anys que el seu primer gran èxit en el món del cinema va ser al costat de Gene Kelly al musical Un americà a París de l'any 1951. Ella és Leslie Caron.
1: Podrem saber quines són les estrenes de la setmana?
0: Clar que ho podreu saber, tot escoltant el programa. Jo, al final, doncs us recomano quatre pel·lícules i llavors vosaltres heu de triar què és el que us agrada, d'acord? Vinga, Jaume, som-hi, continuem.
2: Déu-n'hi-do, eh? Doncs, si et sembla, ja entrem en matèria.
0: Els sospirs, faltaria més.
2: Ai,
1: com enyoro les sèries clàssiques de la tele. Heidi, Bonanza, Los Intocables... Vosaltres també?

0: totes, totes les trobarem a Els clàssics de la televisió.
1: Molt bé, Jordi, què tenim aquesta setmana?
2: Doncs mira, Jaume, tal com he dit en el sumari, aquesta vegada ens visita una sèrie de televisió de drama criminal estatunidenca creada i produïda per la cadena NBC. Uh-huh. A veure, en els anys que es va emetre, tu eres un menut, un bailet.
1: Sí, oi?
2: I tant. T'ho explico. La sèrie és Miami Vice i està protagonitzada per Don Johnson en el paper de James Sonny Crockett i per Philip Michael Thomas com a Ricardo Rico Tubbs, dos detectius de la policia antidroga de Miami. La sèrie es va emetre durant 5 temporades a la NBC del 16 de setembre del 1984 al 28 de juny del 1989. Doncs sí, Miami Vice, on la majoria dels capítols se centren en la lluita contra el tràfic de drogues i la prostitució, els dos detectius tenen un sol objectiu: fer neteja a la ciutat de Miami i acabar amb els càrtels de la droga. Els episodis sovint acabaven en un intens tiroteig que es cobra la vida dels criminals abans de que puguin ser detinguts. De fet, la sèrie va ser una revolució televisiva, ja que donava pautes per la moda de l'època i la cultura de la dècada dels 80. Molts volien imitar la tendència de Miami Vice, com ara, els cotxes esportius, la barba sense afaitar, el fet de portar una samarreta sota una americana, anar amb mocassins sense mitjons, les màquines d'aquestes escurabutxaques, les mànigues arremangades de la jaqueta, les sabates nàutiques i les ulleres de sol Ray-Ban. Mm-hmm. Doncs sí, Jaume, aquest ha estat el clàssic d'aquesta setmana, Miami Vice. Què et sembla si escoltem l'intro?
1: Som-hi!

És veritat o no? Tots tenim motius per enyorar les sèries de la tele. Per això, cada setmana, a Silenci, Acció, escolto els clàssics de la

Bé, doncs, cinèfils, ja ho he dit al principi, crec que amb aquestes pistes que us he donat i les seqüències que heu escoltat tindreu força clar quina és la pel·lícula fantasma d'aquesta setmana. Pel·lícula que va guanyar dues estatuetes, Òscar al millor vestuari i Òscar a la millor direcció artística. També cal destacar el difícil paper que va interpretar l'actor José Ferrer, donant vida a l'esgarrat pintor Toulouse-Lautrec. Res més, us deixo amb el tema principal de la banda sonora del film que va compondre el músic Percy Faith. Fins la propera setmana, i ja ho sabeu, sayonara, baby!

0: Ven al Racó Dolç de Cunit. Aparte de bocadillos y torradas, también te ofrecemos nuestra especialidad en pan de pita.
1: Del pita pita del.
0: También tenemos ofertas de plato combinado, más bebida, más postre y café, por tan solo 5,95 euros. Y nuestro menú express anticrisis al Racó Dolç de Cunit. Nos encontrarás en la calle Costa Dorada número 17. Ah, y por cada bebida te llevas una tapita. Al Racó Dolç de Cunit.
2: Vols gaudir de l'atletisme i de l'esport i viure una experiència màgica? Doncs visita Dinàmica Vilanova.
3: A Dinàmica podràs practicar velocitat, llançaments, salts, resistència, relleus, marxa i moltes disciplines més.
2: A Dinàmica cultivem valors com l'esforç, el treball en equip, el respecte, la igualtat i la passió per l'esport.
3: Fins i tot, a Dinàmica oferim entrenaments per a nens i nenes nascuts a l'any 2019 i anys anteriors.
4: On pots trobar Dinàmica? Doncs a les pistes municipals d'atletisme Carme Siurany, Esglai de la Ronda Ibèrica 58 de Vilanova i la Geltrú. Posa't en contacte amb nosaltres al telèfon 624 28 53 04 624 28 53 04. Gaudeix de l'esport a Dinàmica Club Atletisme Vilanova. El Rincón del Tapeo 2. Ven y disfruta en nuestro establecimiento situado en el número 177 de la Avenida Barcelona, local 7, en la carretera de Cunit. Prueba nuestras ofertas. Medio bocadillo frío más café por solo 3 euros. Y en especial, la butifarra blanca, única en la zona. ¡Mmm, qué buena! ¡Pruébala! Recuerda, el Rincón del Tapeo 2. Nos encontrarás en la Avenida Barcelona 177, local 7 de Cunit.
2: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
3: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
2: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
3: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
2: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
4: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.
5: El Museu del Ferrocarril de Catalunya et proposa un viatge fascinant pel món del tren i un espai únic per a descobrir. El conjunt dels edificis de l'antic dipòsit de locomotores de vapor de Vilanova i la Geltrú i especialment la col·lecció de vehicles de vapor són d'un valor incalculable per la seva diversitat tecnològica i la seva història. El Museu del Ferrocarril compta amb més d'una vuitantena de vehicles, locomotores de vapor, elèctriques i dièsel, i també cotxes de viatgers, entre els quals destaca la composició completa del tren del centenari, rèplica del primer tren que va funcionar a l'estat espanyol el 1848 entre Barcelona i Mataró. Vine al Museu del Ferrocarril de Catalunya de Vilanova i la Geltrú. T'hi esperem!

0: Ja ho diem, nosaltres tenim la clau de la fàbrica dels somnis. La obrim i què hi trobem? Els grans mites del cinema.
1: Molt bé, Jordi, ja hem obert ja la fàbrica dels somnis.
2: La fàbrica dels somnis. Entrem i amb paciència buscarem allò que sempre estem cercant. Aquesta vegada volem parlar d'una actriu i més concretament de nacionalitat francesa i que hagi treballat a Hollywood i que hagi protagonitzat algun musical.
1: Ui, gram.
2: Potser demano molt, no?
1: Sí.
2: No, però no. Aquí, a la fàbrica, sempre hi trobarem un mite del cinema. Així doncs, amb aquests requisits que he demanat, ja en tinc un. L'actriu i ballarina Leslie Caron. Efectivament, avui parlaré d'ella, la qual va néixer a França, concretament a Boulogne-Billancourt, l'1 de juliol de l'any 1931, i que va ser batejada amb el nom de Leslie Claire Margaret Caron. L'actriu ha estat nominada a l'Oscar per la seva interpretació a la pel·lícula Lili del 1953 i també ha estat guanyadora d'un Globus d'Or i un Emmy. A veure, Leslie, de ben petita, volia ser ballarina. Per aquest motiu va tenir tot el suport de la seva mare. Amb el temps i quan ja tenia 20 anys, la fortuna li va somriure a la jove ballarina quan va ser descoberta per l'actor Gene Kelly, mentre ella ballava amb un ballet. Llavors, impressionat per l'estil de la noia, el famós ballarí la va escollir per la seva parella al clàssic musical del cinema Un americà a París, de l'any 1951. El seu èxit va ser tan gran que va signar un contracte de llarga durada amb la Metro-Goldwyn-Mayer, la qual cosa li va permetre aparèixer en altres títols com Les sabatilles de vidre, del 1955, o Lili, del 1953. Mira, Jaume, doncs ja que he parlat d'aquesta pel·lícula, Lili, ara escoltarem la cançó o la seqüència on Leslie Caron canta amb unes titelles. La cançó és Jai Lili, Jai Lili, Jai Lo. Escoltem aquest tema, Jaume?
1: Molt bé.
2: Vinga.
3: Sweet. It's just an old song, but I used to sing it with my father.
4: It'll do. On every tree there sits a bird. Come on, you know it. Come on, let's hear it.

0: Molt bé, doncs adéu-n'hi-do, eh?
1: Divertida la pel·lícula aquesta, Lili. Vinga, continuem amb Leslie Caron. A la segona meitat dels anys 50 va continuar triomfant i va aparèixer en títols tan inoblidables com El papa cames llargues del 1955 al costat d'un altre ballarí famós del setè art, Fred Astaire. També serà recordada per la seva interpretació a la pel·lícula Gigi de l'any 1958 al costat de Louis Jourdan i Maurice Chevalier. Però el temps no perdona, els temps evolucionen, i la nostra actriu ha de fer un canvi radical d'estil. Els musicals començaven a entrar en un lent declivi a principis de la dècada dels 60, moment en què Caron va fer un gir a la seva carrera amb la interpretació d'una embarassada esperant avortar a la pel·lícula L'habitació en forma de L, del 1962. Paper que la va portar a ser nominada a l'Oscar a la categoria de millor actriu principal. Les seves altres aparicions en els últims anys de la seva carrera inclouen la pel·lícula Operació Whisky, del 1964, juntament amb Cary Grant, l'obra del director Ken Russell, Valentino, de l'any 1977, sobre el mític actor Rodolfo Valentino, i on Caron fa el paper de la Nazinova, o el film Herida, del 1992. També cal destacar la seva participació a l'aclamat film de l'any 2000, Chocolat, o més recentment, El divorci del 2003. Doncs sí, Jaume, aquesta ha estat la nostra convidada a formar part de la galeria de mites del cinema, Leslie Caron, una actriu francesa que ja ha complert, atenció, 94 anys.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí, sí, i que té la seva estrella al prestigiós Passeig de la Fama de Hollywood, que va ser descoberta el 8 de desembre del 2009 entre dos mites del setè art, Gene Kelly i Louis Jourdan. Donem-li la benvinguda a Jaume tot escoltant un dels temes de la banda sonora d'una de les seves últimes pel·lícules, Chocolat.
0: Molt bé, endavant doncs.

0: Vols saber quines pel·lis pots anar a veure? Doncs el lloro. Aquestes són les estrenes de la setmana.
1: El lloro, eh?
2: El loro que estamos muy bien.
1: I tant, i tant. La celebració.
2: Que n'aprenguin.
1: Que n'aprenguin, això.
2: Sí. No, a veure, la setmana que ve, que és el darrer programa, ja, home, abans de les vacances, ja, ja farem una recopilació de... Per què diem això?
1: Aviam, aviam.
2: Jaume?
1: Molt bé.
2: Sí. Perquè és motiu de cese, això.
1: I gravíssim.
2: De cese, sí. Vinga, va, anem a parlar de pel·lícules, que d'aquí es tracta. Jo començaria parlant d'una pel·lícula espanyola, que ja està en cartellera des de la setmana passada, que es titula Mallorca Confidencial. Què hi trobem en el repartiment? Doncs la Lolita, la Flores,
1: sí,
2: i el Jordi Sánchez, per exemple.
1: Ah, mira.
2: Sí, és un thriller, drogues, policia, etc. A veure, som a Mallorca, on una dona de nom Xusa és la matriarca d'una família dedicada al narcotràfic de l'illa. Déu-n'hi-do la feina que té la Xusa. Però un bon dia un projecte immobiliari amenaça de destruir el seu barri, el seu poder i el seu imperi. La seva neboda, que acaba de sortir de la presó, Déu-n'hi-do quina família, intentarà ajudar la seva tieta, que és la Xusa, és a dir, la Lolita. Escoltem el tràiler, Jaume?
1: Molt bé.
3: Meter en una isla la hostia de farlopa cada semana no es fácil. Todos sabían que si querías provisiones había que hablar con una mujer.
4: ¿Es verdad que a vostè li ha tocat la loteria 5 vegades?
5: Espera.
3: Cuando yo cumplí 18 años ella ya mandaba en Son Canal.
5: ¡Por Son Canal!
4: Centre comercial, torres de vivendes, hotel...
6: Els gitanos no deixaran mai Son Canal.
5: Que te han ofrecido dinero por tu casa.
3: ¿Qué hacemos, tía?
5: Pagarle. Yo cuido de mi familia, nena.
3: En verdad, simple.
5: Somos mucho más fuertes de lo que se piensa.
3: Aquí...
5: No nos van a ganar.
3: Manda ella.
4: I... vostè juga gaire a la loteria? Ho dic perquè cada vegada han estat primers premis, eh?
5: És una petita debilitat. Què hi farem si som fortunats?

0: Ràdio Cunit.
1: 107.0.
0: radiocunit.org.
2: Para que no me olvides, el programa líder de referència de la música revival a Catalunya, amb Joan Enric Vidal.
3: Tots els dissabtes, a les 11 del matí.
4: Hola, hola, hola, què tal, my brothers and my sisters? Sou en bona sintonia. Us agrada recordar? Us agrada mirar enrere? Us agrada rebobinar música mentalment, imaginàriament? Doncs sou en molt bona sintonia. Compartim 2 hores 120 minuts pel teu cada setmana. I com sempre, un plaer fer-ho, guió i presentació de Joan Enric Vidal. És el Para que no me olvides.
3: I ara també repetim els divendres a les 6 de la tarda.
5: Sabeu qui són John Ford, Scarlett Johansson, John Wayne, Steven Spielberg, Matt Damon i molts més? No? Doncs són aquells que fan funcionar la fàbrica dels somnis. I com podeu entrar a la fàbrica dels somnis? Doncs sintonitzant els divendres a les 5 de la tarda el programa Silenci i Acció, on hi trobareu tot el món del cinema. Ah, i en repetició els dissabtes a la 1 del migdia. No hi ha altra fàbrica que ens faci somiar més. Silenci i Acció a Ràdio Cunit. Sayonara, baby.
6: Si ets dels que calçaves camperes lluïdes, pantalons o un xat viejo amigo, i anaves a la disco amb la teva voltaco de vito amb pastifat de brumen, t'agradarà Hit Parade. Hit Parade, el bo i millor de la música dels 70s, 80s,

Quina cançó tan meravellosa! Te'n recordes d'un senyor que es deia Lobo? Te'n recordes d'aquell que va cantar Baby, m'agradaria que m'estimessis, Baby, I love you too, one to me? Bé, doncs Lobo, a part d'aquella meravellosa, aquella romàntica, aquella cançó tan dolçona, també tenia altres cançons fantàstiques. Jo recordo una altra també que es deia Mi Dog Named Boo, dedicada amb el seu gos. Però aquesta és una meravella. No obstant, aquesta cançó, i de forma curiosa, va tenir una versió també molt coneguda al nostre país. Va ser la versió que van fer Alicia i Nubes Grises, i amb un títol molt diferent, que no tenia res que veure amb aquest tema meravellós de Lobo, amb Don't Expect Me. I aquí es deia, si te marxes, te'n recordes? Do you remember? Sí, sou al Para que no me olvides. 2 hores, 120 minuts màgics per recordar.

Gràcies, amic Ernest. Gràcies a l'Ernest González per acompanyar-nos i fer-nos aquesta meravellosa cançó al nostre Para que no m'olvides, la banda sonora de la teva vida. Weekend cap de setmana, Remember Records, des de fa 3 dècades, el Para que no m'olvides, amb aquesta freqüència que ara escoltes des de les ondes màgiques de la teva FM, des de les emissores també, que estan sortint, no direm que a l'aire, però sí interiorment, des de les xarxes, ràdio, internet també, per tot el món. Des del Bressol del Penedès, des de Canal 20 Ràdio, us saluda cordialment Joan Enric Vidal i tot l'equip de la ràdio, Poncho Viala i Patrick Hernández. T'agrada recordar? I què millor, amb aquest Para que no m'olvides, que tinguem en compte la data que l'estem enregistrant, parlar de la tardor. Aquesta estació, per uns màgica, per altres no tant. Per altres diuen que és una estació que t'aprimeix, no sé per què. La tardor és meravellosa, almenys amb la seva part inicial. Ja si anem a la part final, la cosa ja canvia bastant. Amigues, amics, les cançons de la tardor, de l'otoño, de autumn, i també, evidentment, cançons que fem una mica de trampa amb el bon sentit, són de la tardor o estan vinculades a la tardor. Som-hi, doncs, perquè en tenim bastantes i de molt divertides. La tardor és potser la cançó o l'estació de l'any, conjuntament a l'estiu, més prolífica a l'hora de fer, de compondre, d'inspirar-se amb les cançons. I és que la tardor dona per moltes inspiracions. I si no, que li preguntin amb el Sembra Tristó, per què te cantava Dani Daniel. La tardor i el vent estan associats, almenys amb altres temps i èpoques. Avui en dia, amb la qüestió del canvi climàtic tan pregonat, ja és una altra història. Però vaja, la tardor i el vent estan molt associats. Viento de otoño. Dani Daniel. Cançons de la tardor, Para que no me olvides.

La primera i bona mostra del que anirem escoltant amb aquest pare que no m'olvides. Dani Daniel, que bé cantava. Cançons molt tristes, de desamor, de trencament. I també algunes de divertides com aquell vals de les mariposas o aquella niña no te pintes tanto. Però les demés eren d'un to... Ai! Les cançons de la tardor, Dani Daniel, la primera. La segona, amb un mític de la música dels Estats Units que cantava freqüentment amb un castellà molt peculiar. Do You Remember, se'n recordat de Nat King Cole? És la seva versió d'aquelles hojas muertes, Ocean Lips, que més tard escoltarem amb alguna altra versió també molt important, però Nat King Cole va fer aquesta versió que escoltem ara al pare, que no m'olvides. Que bé cantava aquest home. Una de les veus mítiques dels, de la postguerra, dels 50 i 60, Nat King Cole. Aquí, amb Americà.

0: 60, 70, 80, 3 dècades per recordar els caps de setmana al Para que no me olvides.
1: Els diumenges i festius són per recordar.
2: Sintonitzes el programa líder de la música revival dels caps de setmana. Para que no me olvides, amb Joan Enric Vidal.

Argentina, buena música. También del mundo cinema, con tu September, cuando llegue septiembre. La música del gran Bobby Darin, de la película del mateix nom, Come to September. I és que la tardor i setembre estan més que associats. És el mes en què arriba la meravellosa tardor. Després ens arriba octubre, que també... Novembre ja la cosa canvia bastant, més fosqueta, poques hores de sol. I el desembre ja ens arriba l'hivern. Para que no m'oblidis, les cançons de la tardor. En plena tardor, què millor que enregistrar i homenatjar les cançons que parlen d'aquesta estació màgica. Quan diem estació màgica, diem sota el nostre criteri, clar, però amb cançons, com podem veure, n'hi ha de moltes i molt interessants. Ja hem vingut el Dani Anel, ja hem vingut el Nat King Cole, el Bobby Darin, quan la llegue setembre instrumental. Quina bona música feia en aquella època, eh? I també les generacions joves dels 80-90 van també fixar-se en la tardor. És el cas d'un dels grups d'aquella moguda musical dels 80-90. La Guàrdia té en aquesta cançó que parla de la tardor a la ciutat. Otoño en la ciutat.

canvis de la tardor Autumn Change, la gran dona Summer, l'omple pistes mil per mil dels anys 70 i també part dels 80. Era d'una llarga durada que feia així, curiosament. Four Seasons of Love, les quatre estacions de l'amor. Cançons de la tardor, Donna Summer, la Lady Lady, oh. Cançons de la tardor, en anglès, en francès, en castellà, en italià i també en català. La tardor és font d'inspiració per moltes cançons i cançons en forma de poema. És el cas d'aquesta preciosa cançó que ens va delectar als 80 en Jordi Serra, un cantant no massa conegut, però la cançó és una delícia que va sonar força en la ràdio d'aquella època. Poemes de tardor.

0: Els caps de setmana són per recordar. Para que no me olvides, amb Joan Enric Vidal.
1: I així, cançó a cançó, passen dues hores 120 minuts de Ràdio Remember, Ràdio Nostàlgia. Tot un clàssic de la música per mirar enrere, per fer funcionar el retrovisor musical. Tercera dècada del Para que no me olvides, cada dia amb més ones en sintonia. Poemes de tardor i Jordi Serres, que bonica la cançó, eh? Potser no era massa coneguda, però sí, sempre ens va agradar. I avui, que estem parlant de la tardor i del seu entorn, mereixia punt i a part. Com dèiem, la tardor porta associat setembre, octubre, novembre, no tant. Porta associat, doncs, efectes meteorològics. Entre ells, el vent. El vent i la tardor, almenys històricament, memorialment, sempre ha tingut una vinculació molt estreta. Una preciosa cançó d'un grup que es deia Cristal, dels anys 70, que no van ser massa coneguts, però van treure tres o quatre cançons molt bones, una alguna d'elles feta pel gran José Luis Perales, que evidentment també més tard tindrem aquí el gust d'escoltar. Cristal, un trio que va encantar aquesta cançó de mil i un bons records, almenys per mi, per tu espero que també, con el viento.

música bonica, ¿eh? Venien des de Sud-amèrica, es deien Cristal. I que con el viento va ser una preciosa cançó. Potser la millor del seu repertori. Hi ha alguna d'altra. No s'arriba a massa èxit, però sonaven de meravella. Les cançons de la tardor, amics, amics. Amb aquestes dues hores d'aquest cap de setmana. I qui millor que en aquesta època de l'any que estem enregistrant aquest parc, que no m'oblides. Parlar de la tardor. Tardor màgica. El Serrat també tenia el seu pensament, el seu punt de vista amb la tardor. Aquí va una cançó preciosa de Joan Manuel Serrat cantada en castellà. Va ser una de les primeres que va cantar Joan Manuel Serrat en castellà i que prodigaria a molts més altres. És aquella mítica Balada de Otoño, un tema ple de poesia i sentiment.

0: Temps de ràdio, temps de records. Des del Penedès i per tot el món, amb Joan Enric Vidal i el Para que no me olvides.
1: T'acompanya Joan Enric Vidal.

Els Pop Tops, amb la seva etapa inicial i més comercial, amb el Filtering com a gran solista, acaba d'arribar als Estats Units. És una de les grans bandes que va trencar amb el tòpic dos conjunts de 4 o 5 components. 6 components excel·lents, més el cantant. Pop Tops i aquest viento de otoño. No obstant, la cançó màxima de les de la tardor, n'hi ha moltes de boniques, però n'hi ha dues sobretot. Aquesta és una, l'altra vindrà després. És aquesta cançó que un dels millors cantautors que mai ha donat la música del nostre país, estem parlant de José Luis Perales, clar que sí, va ser aquesta cançó que ell va dedicar-li amb aquella tardor que ell vivia amb aquells paratges de la seva terra natal, a Cuenca. Hi ha una cançó preciosa que defineix el que és la tardor amb les terres de l'Espanya interior, diuen de l'Espanya buida, i on d'ell mai va marxar. Perales, i aquesta preciosa i gran cançó dedicada a la tardor, Canción de Otoño, un tema memorable.

Spring, Summer, Winter and Fall, dedicada a la tardor però també a les altres tres estacions. Primavera, estiu, hivern i tardor. L'època de Demi Roussos, on era de l'heroi solista d'un gran grup format a Grècia, Aphrodite Child. Com van les cançons de la tardor? Ets el pare que no me olvides, la banda sonora de la teva vida. I com sempre diem, recordar és tornar a viure. Recorda nosaltres el pare que no me olvides, com ja fan alguns moltes dècades, i altres amigues i amics que es van incorporar a poc amb noves freqüències, sintonies i llocs d'emissió d'un clàssic de la música revival arreu de Catalunya i el món. Pare que no me olvides, Blue Velvet. She wore blue. Les cançons de la tardor, Aphrodite Child, que bons eren, Demi Roussos. El gran Vangelis Papatonisseu als teclats va ser un autèntic, podríem dir, pròdig de la música. L'altre component, Lucas Sideras. També des de Sud-amèrica, a part de la música del trio Cristal, que abans ja puc sentir, hi havia cançons de la tardor. Leo Dan, un dels millors cantautors dels 60 i 70 d'Argentina, li cantava a un dia de tardor, un dia de otoño, un tema d'un Leo Dan molt i molt jove, abans que triomfés amb aquell mític Te Prometido, o amb aquell Solo una vez, o Como te extraño, mi amor, Como te extraño, un dia de otoño.

Els caps de setmana són per recordar. Joan Enric Vidal realitza i presenta un programa històric de la Ràdio Revival a Catalunya, Para que no me olvides. Dues hores per tornar a viure i escoltar les cançons de la teva vida al Para que no me olvides. Tres dècades en antena a la teva emissora i a les xarxes socials.

0: Joven. Dos factors que van junts de la mà. Winds of Change. Quina meravella de Scorpions. Amb aquest xiulet meravellós, ben tocat. Cançons de la tardor, Scorpions. Quina meravella, anys 80. Para que no me olvides, 120 minuts, 2 hores, en cap de setmana, 3 dècades.
1: T'agrada recordar? Ets a la millor sintonia. Para que no me olvides, un programa original de Joan Enric Vidal. Des del Penedès, per tot Catalunya i tot el món.

Miguel Gallardo també es va apuntar a les cançons de la tardor. Va ser una de les últimes que va gravar abans de que ens digués adeu molt prematurament, abans del que seria molt desitjable. Molt bona gent, el Miguel Gallardo. Vaig tenir el gust de compartir amb ell bones estones de ràdio amb la seva estada a Vilanova i la Geltrú. Luna de otoño, les cançons de la tardor, para que no me olvides, d'aquí, d'allà i de més enllà. Hi ha un tema preciós que parla, no directament de la tardor, parla del temps de foscor. I és que la tardor dona peu a l'entrada al món fosc de les hores sense sol. I amb aquest món de foscor, posem imaginació, els Platters van cantar aquest Twilight Time, temps de foscor. Para que no me olvides, posant l'imaginació a la tardor.

Mare Trini, Liam Cavans, diria cançons predilectes de la tardor, una de les millors, a part d'aquella fantàstica canció d'otoño de Perales, és aquest vals d'otoño de la murciana universal, ja també desapareguda, la gran Mare Trini, afincada molts anys a París. Vals d'otoño, quina meravella, cançons de la

0: Recordant, cap de setmana, 120 minuts, dues hores del Para que no m'olvides, la banda sonora de la teva vida. Posant-te de fons cançons que refresquin la teva memòria musical. Aquest senyor es deia Marty Gail, la cançó es deia Sea of Love. Si no recordo malament, també la van cantar Jeff Platters, que abans he pogut sentir amb el Twilight Time. Com dèiem, hi ha cançons que parlen directament de la tardor, com aquest vals d'Otoño de la Mare Trini, però hi ha cançons que inspiren tardor. Les cançons del vent, les cançons de, del canvi de temps. Hi ha una cançó que està dedicada a la tardor, sense parlar de la tardor. Ja sabeu que la tardor és temps de fulles, i fulles mortes, fulles que cauen dels arbres perquè arriba l'hivern. Aquests colors de la tardor no es veuen en cap més estació de l'any. Yves Montand, un dels grans de la chanson francesa dels 60, va cantar aquesta cançó que va tenir moltes versions en diferents llengües i arreu del món. Inclús aquí en Catalunya va dir molt bones versions. Yves Montand, un gran de la música del nostre veí país, tan proper i tan musicalment desconegut. I tant, Yves Montand, de Fille Morte.
1: Je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à l'appel, tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à l'appel, les souvenirs et les regrets aussi.

Cançons de la tardor. Para que no me olvides, la banda sonora de la teva vida. Nino Bravo no té una cançó molt coneguda, però també té cançons de la tardor. És aquesta Arena de Otoño, en homenatge al gran cantant de Aiero de Malferito, al País Valencià, Manel Ferri. Les cançons de la tardor a mitja veu, Para que no me olvides, i aquesta Arena de Otoño de Nino Bravo.

0: Quasi bé desconeguda. Arena de otoño, Nino Bravo Doll, llarga durada. Un beso y una flor, para que no me olvides. T'agrada recordar?
1: Recordar és tornar a viure. Recorda amb nosaltres tots els caps de setmana i festius al Para que no me olvides.
0: El vent i la tardor, com sempre diem, van molt associats. I si el vent porta pols, per allò de que no plou, surt aquesta cançó, Dust in the Wind, pols en el vent. Te'n recordes de Kansas, les cançons de la tardor.

0: Será la tardor, será el otoño, será que llega el otoño. Los Pecos ara canturnat. 30 anys després. Pedro i Javi van deixar molt bones cançons. Serà que llega l'otoño. Va ser ja d'una de les últimes gravacions, abans de dissoltres i abans de tornar anys després. Pecos, aquest estiu 2025 han fet, s'han prodigat en moltíssimes actuacions. Ai, serà que llega l'otoño. Ja hi som, a l'otoño. Aquí la tardor i aquí les seves cançons. I les cançons del vent i la tardor van molt associades. I si no, que li diguin a Joan Manuel Serrat com ho fa el vent. El Serrat de les patilles, pantalons de campana i molt de cabell. I jove.
1: És així com jo vull viure, com ho fa el vent. El vent que es mou i que és lliure entre la gent. I vaig créixer buscant els versos que van tapar la pols, arrossegant les fulles seques mortes per la tardor. Com ho fa el vent? És així com jo vull viure, com ho fa el vent. El vent que es mou i que és lliure entre la gent. Jo no he nascut per llosa de marbre, per gel del damunt d'un mort. La terra sols atrapa l'arbre i jo vaig de por en por. Com ho fa el vent? És així com jo vull viure, com ho fa el vent. El vent que es mou i que és lliure entre la gent. Obre'm, nina, la teva porta, obre'm i deixa'm passar.

0: Shambhala, Mons Paral·lels.
1: El teu programa de mística, enigmes, més enllà, mitologia, antigues civilitzacions.
0: Shambhala, Mons Paral·lels. Presentat per Ada Sarasvati.
1: Ens escoltaràs cada divendres a les 8 del vespre, a Ràdio Cunit. Shambhala, la biblioteca del coneixement.
0: Shambhala, Mons Paral·lels.

0: Shambhala, mons paral·lels.
1: El teu programa de mística, enigmes, més enllà, mitologia, antigues civilitzacions.
0: Shambhala, mons paral·lels. Presentat per Ada Sarasvati.
1: Ens escoltaràs cada divendres a les 8 del vespre, a Ràdio Cuní. Shambhala, la biblioteca del coneixement.
2: Heavy Metal, tu programa de metal y heavy rock. Heavy Metal,
1: tu programa de hard rock y heavy metal.
2: Nos puedes escuchar la madrugada del viernes al sábado en Radio Cunit a las 12 de la noche. Presentado por Ada
1: y Sergio Striper.
3: De dilluns a divendres, a partir de les 10 del matí,
4: Cunit al dia.
3: Tot el que passa a Cunit. Informació, activitats, participació, música i entreteniment.
4: Cunit al dia.
3: Amb Jaume Asens.
0: Per fi torna Vibracions. Vibracions. Ara a Ràdio Cunit. Escolta les sessions de Vibracions.
4: Les vibracions de DJ Jazz.
0: Tots els divendres a les 9 de la nit.
5: Vibracions. Vibracions.
4: Vibracions.
0: En repetició, la matinada del dissabte al diumenge a les 2 de la matinada. Vibracions. Vibracions.
4: Amb DJ Jazz. DJ Jazz.
6: Això sona bé.
7: DJ Jaumix presenta
8: el Tecnòdrom.
0: T'espero tots els dissabtes a les 11 de la nit. Aquí, a Ràdio Cunit.
9: El Tecnòdrom.
10: Amb Jaume Sens.
11: Jaumix in session.
0: M'agrada. I repetim les nits de divendres a dissabte a les 4 de la matinada.
12: Ada Sarasvati, del programa Shambhala, Mons Paral·lels, de Radio Cunit, investigadora, diplomada en antiguas civilizaciones como la egipcia, diplomada en esoterismo, astrología cárnica, transparapsicología, por la maestra María Rosa Vicens y el gran Sinesio Darnay, diplomada por la Universidad de Nueva York, máster por la Universidad de Florida y participante de las danzas del sol, de los indios Lakota Sioux, Cheyennes, hinduismo y mística rom.
13: ¿Tú

0: Ràdio Cunit, el 107.0.
1: Shambhala, mons paral·lels.

0: La cuina d'en John. Un programa de cuina. Un programa que la farem tots els dimecres de 10 a 10 i mitja de la nit. En repetició, el proper dimecres de 7 i mitja a 8 del matí. Un programa que parlarem de cuina. Un programa de Jordi Ibáñez.
1: Soy mujer migrada.
2: Je suis les femmes migrées.
3: Ich bin migrierte Frauen.
4: أنا المرأة التي تم ترحيلها.
5: وشي女人迁移.
6: Sono donne migrati.
7: 私は移行された女性です.
8: I migrated women.
9: Estou mulheres migrados.
10: Nish tamhazar.
1: Soc dona migrada.
11: Un programa d'actualitat sobre la migració per trencar fronteres.
1: A Ràdio Cunit.
11: Dirigit per Sílvia Llanto, Asma Autaj i Soraya Alfarji. Tots els dimecres a 11:15 de la nit.
12: Ay, la música. Cuánto me gusta. Por eso tengo un montón de CDs en casa. Y me gustaría compartir este disfrute con vosotros. Por eso os invito a escuchar mis CDs todos los sábados a las 5:30 de la tarde. Os espero.
11: La CDteca, con Karen Iles.
13: Megabit Cunit, a Ràdio Cunit. Jo sóc Manel Pizarro i cada dijous a les 12 de la nit de dimecres a dijous, us espero per explicar-vos la informàtica d'una forma senzilla, per explicar-vos de què va això de la tecnologia, perquè deixeu de pensar que tots els aparells electrònics us tenen mania i us fan la nosa. Us explicaré pas a pas com funciona això de la tecnologia d'una forma que tothom pugui entendre. Megabit Cunit, dijous a les 12 de la nit de dimecres a dijous, i la repetició és el dijous a les 10:30 del vespre.

0: Shambhala, mons paral·lels.
1: El teu programa de mística, enigmes, més enllà, mitologia, antigues civilitzacions.
0: Shambhala, mons paral·lels. Presentat per Ada Sarasvati.
2: Ràdio Cunit.
3: El 107.0.

Sí, amic, sí, estem a Ràdio Cunit i al programa de les grans orquestres. Hi ha coses a la vida que, doncs, tenen la seva importància, o la petita importància, o gens. Però bé, avui amb mi, el programa que fem avui, sí, és molt important, perquè és un programa que ja tenia previst ja tot gornit, tot amb les dates i tot les coses que us explico i tot això, i l'he tingut d'adelantar. Malauradament, l'he tingut d'adelantar. Per què? Doncs perquè el protagonista d'avui fa pocs dies que ens va deixar. Ens va deixar quan ja ho havia fet quasi tot, quasi, perquè mai s'acaba de fer res. Va marxar amb l'edat de 95 anys. Es tracta del gran Walter Teodoro Rollins, Sonny Rollins, que havia nascut el 7 de setembre de 1938 a la ciutat de Nova York. Va créixer al barri de Harlem, al costat mateix del local aquell de jazz del Savoy Ballroom, del Teatre Apollo, i també al costat, paradoxes de la vida, que va anar a viure al costat del que després seria el seu ídol, el saxofonista Coleman Hawkins. Doncs bé, quan que ho va descobrir, el sax ho va descobrir tan aviat, doncs s'hi va dedicar. Ídols d'ells també el Fats Waller, el Louis Armstrong, també va tocar el saxo alt, el saxo tenor, i bueno, ell intentava emular, doncs, amb el seu ídol, el seu Hawkins, que boi podem dir que no és que ho aconseguís, que tots eren igual de bons. Això va ser quan hi va haver la revolució musical del bebop. El Sonny Rollins, havia triat aquest disc perquè és com una excepció dintre de la seva carrera musical, que té una infinitat de discos, una vida tan llarga, doncs va fer molt de discos. Tot i amb això, de l'any 2012, que ja no actuava. Tocava pels seus amics, però ja no anava en cap local a tocar. He triat un disc que és un junt amb altres, amb molts més músics, com si diguéssim dir... Ell li va dir una big brass, però això és com una big band. I dintre d'allò, d'aquest disc, hi ha dos temes d'ell. El primer que sentirem ara, a continuació, que és del mateix Sonny Rollins, que es diu Grand Street.

Sonny Rollins. El Sonny Rollins va començar a seguir de jovenet amb el Charlie Parker i molt aviat va quedar sota la tutela del Thelonious Monk, a qui després es va convertir en el seu icona, el seu gurú musical. Quan vivia al Sugar Hill, entre els seus companys de músics del barri, s'hi trobaven el Jackie McLean, el Kenny Drew i l'Art Tarly, ni més ni menys, grans figures del jazz. Però va ser el jove, el Sonny Rollins, qui va destacar treballant també amb el Bud Powell i el Mike Davis. Això ho va fer abans de tenir 20 anys. Ara sentirem a continuació, cada peça que sentim, i es van canviant els músics, ara amb aquests sols de trompetes que hem sentit, hi havia els tres trompetes, el Reuben Jones, l'Ernie Royal, el Clark Terry, i també hi havia el guitarra, el René Thomas, doncs ara també es van canviant. Ara sentirem a continuació una peça que està escrita pel conductor d'aquesta banda que estem sentint ara, aquest pianista i conductor, que també era molt amic dels Sonny Rollins, que és d'Ernie Wilkins. Escoltarem Lluny de l'Est.

descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès. No tener miedo cuando te acerques a besarme.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2. Peluqueria Harmony. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 15. Abierto de lunes a sábado, de 9:30 de la mañana a 6:30 de la tarde. Pide tu cita. Llama al 617-584320, 617-584320. Peluquería Harmony. Los puedes encontrar en Instagram, Peluquería Estética Harmony. Facebook, Peluquería Harmony. Y WhatsApp al 617-584320, 617-584320. También puedes llamarnos al 977-405228, 977-405228. Peluquería y Estética Harmony, en el centro de Cunit.
3: Radio Cunit, al 107.0.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit. Let's go to the beach, each, let's go get a wave. They say what they gonna say, have a drink, clink, found a Bud Light, bad bitches like me.

0: Estàs escoltant Ràdio Cunit, al 107.0.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.

0: Bar Casa Carminya de Castanyeira, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.
1: Pollo a la brasa el sol. Ven y disfruta de nuestros pollos a la brasa. Puedes venirlos a buscar o te los llevamos a casa. Pollo a la brasa el sol. Abierto todos los fines de semana. De 9 de la mañana a 4 de la tarde, sábados y domingos. Teléfono 671-74-1495, 671-74-1495. Pollo a la brasa el sol. Nos encontrarás en la avenida de la Fon 86, en Cunit. Pollo a la brasa al sol, pollos a la brasa, canelones, patatas y otros platos preparados. Pollos a la brasa al sol.
2: Saps, uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
3: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
2: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
3: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
2: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
1: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2,
4: Bar La Cova. Nos encontrarás en la calle Miquel Utrillo número 4 de Cunit. Especialidad en tapas variadas, caldereta de cordero, callos y la mítica tortilla de patatas de la estación. Fin de semana, paella y fideuá.
5: ¿Y qué le voy a hacer?
4: ¿Y qué le voy a hacer si me ponen una tapa gratis con cada consumición? Pues ven al Bar La Cova, abierto de lunes a domingo en el corazón de Cunit. La Cova del Gorka.
6: Estàs escoltant Ràdio Cunit, al 107.0.

WhatsApp 602-64-6894. 602-64-6894.

0: Para que no me olvides, el programa líder de referència de la música revival a Catalunya, amb Joan Enric Vidal.
1: Tots els dissabtes, a les 11 del matí.
2: Hola, hola, hola, què tal, my brothers and my sisters? Som en bona sintonia. Us agrada recordar? Us agrada mirar enrere? Us agrada rebobinar música mentalment, imaginàriament? Doncs sou en molt bona sintonia. Compartim 2 hores 120 minuts pel teu cada setmana. I com sempre, un plaer fer-ho, guió i presentació de Joan Enric Vidal. És el Para que no me olvides.
3: I ara també repetim els divendres a les 6 de la tarda.
4: Hola, sóc Josep Maria Jurado. Cada diumenge a les 23 hores i cada dissabte a les 3 de la matinada a la teva emissora, a Ràdio Cunits. Recorda, cada diumenge a les 11 de la nit i cada dissabte a les 3 de la matinada, Hot Dance 80, amb la millor música dance de dècades anteriors.
5: Per fi torna Vibracions. Vibracions. Ara a Ràdio Cunit. Escolta les sessions de Vibracions.
6: Les vibracions de DJ Jazz.
3: Tots els divendres a les 9 de la nit.
7: Vibracions. Vibracions.
6: Vibracions.
3: En repetició, la matinada del dissabte al diumenge a les 2 de la matinada, Vibracions. Vibracions.
6: Amb DJ Jazz.
3: Aquesta temporada a Ràdio Cunit et seguirem posant tanta música, vulguis o no. O no. O no. O no. O no.
8: Sí. Més música.
3: Cunit Hits. Quan no hi ha programes...
9: Cunit Hits, a Ràdio Cunit.
10: Estàs escoltant Ràdio Cunit, al 107.0.

0: Sintonitza Ràdio Cunit.
1: Cultura, música, esports, informació, de tot i més aquí.
2: Ràdio Cunit t'acompanya.
0: Ràdio Cunit, 100.